0: forma part de la vida quotidiana. Llavors, hi ha molts personatges, inclús que potser no ha sigut el criteri del director o l'escriptor de la història, i t'està definint un trastorn de tipus obsessiu. No? Mm. Aquest llibre d'Elefant Rosa deixem obert en el sentit, sí, de que què vol dir que tothom té el seu Elefant Rosa? Pues, bo és que cadascú el busqui.
1: Està bé. pel·lícules, aquí hi ha dues concretes, la millor impossible per mi és la millor, perquè és una obra maestra. És. Són d'aquestes que les pot de, és del 1997, el Jack Nicholson fa un paper impressionant.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, tot la trio, que ara no recordo què és... no recordo ara el nom, però bé, tot, però és que aquí és que...
0: A més, comentàvem...
1: Ho broda, totalment.
0: Totalment.
1: Comentàvem... És sempre broda tots els papers, clar, però és que aquí és que ho fa tan bé, i és el fet de que veus a una persona amb tocs totals, no?
0: Totalment.
1: Però que després és una gran persona, no?
0: Sí, exacte, sí, sí. No, i de fet, comentàvem abans de començar el programa, fora d'antena, que amb aquesta pel·lícula quasi bé és un tractat. Sí. Si passem la pel·lícula, doncs ja ho tenim com mig explicat tot, no? De fet, i el Jack Nicholson, que moltes vegades es diu que és un actor que exagera molt els seus personatges, que és molt histriònic i tal, en aquest cas no, eh? En aquest cas no. O sigui, el que és, tal com està definit el trastorn obsessiu compulsiu, és el que és.
1: Sí. Ho fa molt bé. I després tenim l'espanyola, el Toc Toc.
0: El Toc Toc.
1: No? Però que tu n'hi do, pues, sembla que sigui una tonteria, però el context i tots els personatges que van sortint,
0: sí, sobretot
1: tots formen part.
0: Sobretot el psiquiatre. I a més, s'ha de tenir en compte que tot passa a la sala d'espera del despatx del psiquiatre, no?
1: Sí, sí. Tu passes bé veient la
0: pel·lícula. Jo sempre tinc la teoria, que també un dia d'aquests ho vam comentar-ho, que els psiquiatres mai sortim ben parats a les pel·lícules. I aquesta, en plan clau d'humor, però aquesta també, aquesta, també va per aquí.
1: Doncs, així arriben, no sé si hi ha alguna més que vulgui destacar. De músiques n'hi ha bastants, eh? A banda de les bandes sonores, tant la del Toc Toc com d'aquesta, però després hi ha altres músiques com el Boulevard o el Boulevard dels Somnis Trencats, el No Estic Bé, vull dir, aquestes estan en anglès, eh? Però vull dir, són pel·lícules que anen... Hi ha una, concretament, que es diu Obsessions, no? I en aquest cas també és la noia que canta.
0: I els títols moltes vegades han donat crèdit a pel·lícules del gènere de terror. Vull dir, això també...
1: Sí. Doncs, doctor Sorribas, arribem avui al que serà el penúltim programa de Navegant per la Ment, i bé, vull dir que encara ens queda un, doncs aquests l'aprofitarem bé.
0: Doncs aquí estarem.
1: Doncs, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a posar llum en aquests racons foscos de la ment, on sovint costa molt d'entrar-hi.
0: Gràcies,
1: doncs,
0: a tu i l'audiència.
1: Ens retrobem divendres que ve, i ara, doncs... amb aquesta mirada tan humana, tanquem aquesta primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar les notícies, el butlletí informatiu de les 10, i no marxeu, que en pocs minuts tornem a ser-hi.

0: Passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de literatura, de memòria i d'identitat. Avui tenim el plaer de conversar amb Isidre Grau, reconegut escriptor, autor ja d'una vintena de novel·les, 20 en total, i que avui ens presenta la darrera, acabada, podríem dir, que quasi ben bé sortida del forn, no? Aquest estiu, enmig del temps, que ha estat publicada per La Campana, del grup editorial Penguin Random House, i que, de fet, jo dic que perquè és recent sortida del forn, perquè ha estat aquest passat mes de maig, vull dir que la tenim aquí, i de seguida, sí, sí. i de seguida, a més, me va arribar.
1: El 14 de maig, la data oficial.
0: Sí.
1: A totes les llibreries.
0: Un plaer de tenir-te de nou.
1: Gràcies,
0: aquí.
1: Sí.
0: Perquè és que crec que no ha passat un any, vull dir que tenia l'anterior, que ens queda les nostres.
1: Va sortir el març-abril de l'any passat.
0: Del 25, aquest. Per això,
1: sí.
0: Que això que a vegades... I a més, sempre, jo sempre et pregunto, quan parlem, arriba al final de la... I bé, i la pregunta, sempre dic, la pregunta del millor, i ara què? I diu, bueno, ara no sé, ara... Sí, en sí. Aquell moment sí que ja me vas... Aquí sí que sí, me vas indicar sí, que ja estaves, que ja estaves, que ja estaves... Digo, de moment no parlaré gaire, però sí,
1: no,
0: però sí
1: no.
0: Que ja ho havia.
1: Sí.
0: I clar, i de seguida, quan la veus, i bé,
1: pues sí.
0: D'alguna manera...
1: Ara encara no et puc dir, estic treballant, però encara no.
0: Bueno, això ja preguntaré cap
1: exacte,
0: al final,
1: ja.
0: Perquè aquestes preguntes no falten.
1: Sí.
0: A més, clar, en aquesta que has canviat d'editorial, en aquest cas, perquè les últimes, en el que ens queda dels nostres,
1: sí, sí,
0: 73
1: sí.
0: Dies amb el pare,
1: sí, sí. Ciutadà Canalda...
0: Eren trípode, exacte,
1: sí.
0: Ciutadà Canalda, que era després de... És l'anterior del que
1: sí.
0: Ens queda dels nostres.
1: Sí.
0: Eren totes, anaven en trípode i ara en canvi ha sortit el grup, el Penguin.
1: Bé,
0: és que el Penguin s'està quedant molts escriptors, molts escriptors bons, se los està quedant, bueno, en aquest cas és La Campana, pot ser Rosa dels Vents, perquè tots
1: sí,
0: formen part del grup
1: sí,
0: editorial.
1: O La Magrana també.
0: També La Magrana, sí. Exacte.
1: Bé, en aquest cas, però si jo he publicat les últimes 5 llibres a trípode i tinc una relació personal excel·lent i a més, estic molt content de com han sortit tots els llibres. El tema que hi ha, l'interès d'intentar canviar amb una editorial que hi hagi una distribució molt més àmplia i molt més garantida. Aquest és el repte i de moment no estic content perquè diem que arribi a més públic el que faig.
0: O sigui, vols dir que amb, sí, amb aquests, amb aquí
1: La Campana
0: arribarà...
1: té una distribució
0: sí.
1: Molt més
0: ampla. Sí, no, això sí que és cert. Vull dir, a més, treu més exemplar. Això també, clar, és un grup bastant fort. Podríem dir que avui dia hi ha dos grans grups.
1: Sí,
0: un és
1: tres.
0: Penguin. Penguin i després sí. Planeta.
1: Planeta i també Abacus Futur.
0: Abacus, clar,
1: sí,
0: perquè sí.
1: També grup,
0: que, o sigui, Abacus ja es queda en llibreria, editorial...
1: Sí, també són els tres grans grups, per dir-ho així.
0: Bé, comencem bé, primer...
1: Si jo el mercat està allà, nosaltres estem aquí.
0: Parlem, o sigui, tot i que ja... Bé, és que ja, jo diria que totes les últimes obres, 73 dies amb el pare, després Ciutadà Canalda, que ens queda dels nostres, ara aquests... Vull dir, tot aquest any, jo podria dir, jo em sento privilegiada per el fet de que facis aquestes presentacions aquí a la ràdio. Això
1: bé,
0: em fa
1: jo,
0: sentir molt bé.
1: Per mi és una... Bueno, no sé, tenim una molt bona relació i, per tant, publicar... Una de les coses maques és que tornes a entrar en contacte
0: amb les persones,
1: amb totes unes persones que hi ha una afinitat. I,
0: oh, i tant. Això jo diria que és la part més important.
1: Sí.
0: Doncs, però igualment jo, per recordar qui és l'Isidre, perquè ja dic que és ben conegut i a més en tantes obres i a més, o sigui, una persona molt reconeguda, com a escriptor, però també com a professor d'escriptura. En l'Ateneu, justament, allí vas estar pues, un
1: sí,
0: molt
1: 13
0: temps.
1: Anys.
0: 13, vull dir, gairebé 15. Vull
1: sí,
0: dir, estan,
1: sí, gairebé.
0: Que a més d'escriure, és formador.
1: Sí. Forma,
0: el fet de formar i persones que després han sortit escriptores
1: sí,
0: gràcies
1: no,
0: també no. A la teva formació. Per
1: sí,
0: exemple,
1: sí.
0: Una molt coneguda aquí, amiga, com és la Yolanda Bataller.
1: Sí, molt.
0: Doncs mira, dic que Isidre Grau és nascut a Sabadell, resident, jo diria, pràcticament tota la vida, no? A vegades, en aquest moment, a l'hospital toca anar a Sabadell, sí, però sí, després la vida és al poble que està a Cerdanyola.
1: Sí, continua, continua. Sí.
0: De professió, enginyer, mentre el podríem dir la part professional, sí, no? Enginyer químic, i després, durant... també vas treballar durant gairebé 30 anys de tècnic industrial. Sí, sí. Però la literatura jo penso que sempre hi ha estat silenciosa, però persistent, no? Sí. El 1994 vas començar a donar classes d'escriptura a l'aula primera, a l'aula de llibres, i més endavant a l'escola, sí, d'escriptura de l'Ateneo Barcelonès. Escrius de manera regular des del 1975 i vas publicar la primera novel·la, Fugida en gris, l'any 1980. Mm. I a partir d'ahí, doncs, imagina, totes les que... De novel·les, 20, però a banda també, sí, hi ha llibres de contes...
1: Una vintena de títols, sí, de coses...
0: Després, llibres també de... que ajuden per escriure, com és La maleta de l'escriptor.
1: Sí, i
0: l'arquitectura del conte. Sí. Per una banda, ens ensenya a escriure contes, que això ja és també la teva feina, que ha estat a l'Ateneus, no? I La maleta de l'escriptor, que es poden trobar... Bueno, no la trobarem per comprar-la, perquè podem dir que està exhaurida, però sí que la trobem en les biblioteques.
1: Sí.
0: Jo la vaig trobar a la biblioteca, sí, sí, La maleta de l'escriptor, i t'asseguro que ajuda molt, eh? Bé. Vull dir, quan fas classes d'escriptura... moltes vegades demanes al professor, no, a la professora, sí, sí, un manual. I per mi un dels manuals més importants, més que jo m'he trobat, que m'ha ensenyat molt, tenint en compte també el que t'ensenya el professor, sí, sí, és La maleta de l'escriptor.
1: Bé, és una companyia més.
0: Sí, sí, ajuda sí, molt. Sí. També dic que has guanyat una desena de premis, entre els quals el Sant Jordi del 1987 per Els colors de l'aigua, i també dues vegades al Ciutat de Palma. Mm. Avui, doncs, es portes justament aquesta, la 20, la número 20.
1: Sí, exacte.
0: La número 20, que és de novel·les, eh? Ja dic que, sí, que de, sí, obres, sí, tens, sí, més. Sí. Doncs la número 20, que és Aquest estiu enmig del temps.
1: Sí.
0: Jo, per presentar la novel·la, doncs aquí faré un resum, perquè jo de seguida passem a que siguis tu el que parli. Aquest estiu enmig del temps ens presenta l'Àlex, que hereta la casa familiar, la Gironda, i decideix renovar-la per anar-hi a viure. Només entrar-hi el retorna a un estiu que li va canviar la vida quan tenia 13 anys, vull dir, és el record. Mm. També hem de dir que aquesta novel·la, el passat, és el 2019, i el present estem al 2039,
1: perquè són 20 anys, sí,
0: sí, sí, sí, però és que normalment quan estem parlant del present és ara, vull dir, el 2039.
1: Jo ja aquí és, aviso, aquí és... Ahir ja està clar, al final. No, jo no volia posar ni anys ni res.
0: No, però és que aquí
1: res.
0: El veus,
1: sí, sí.
0: Com el veus,
1: no,
0: ho hem de dir. No faig spoiler, eh?
1: No, al principi no volia posar anys, però vaig veure que es prestava a un embolic, i llavors dic, bueno, doncs va, concretem. El 2019, que és l'estiu abans de la pandèmia, perquè després ja s'embolicava la cosa, i després havien de passar 20 anys, perquè sí, mm-hmm, ja està, doncs el 2039, que no passa res.
0: És a dir, només entrar-hi, el ret a un estiu que li va canviar, i quan tenia 13 anys, no? Deien, en el cas de l'Àlex. Un estiu de silencis, de confessions, de disputes familiars i de descobertes. Un estiu que marca el pas de la infantesa a l'adolescència i que revela que la família, amb tot el que pesa i tot el que el sosté, és un dels grans motors de la identitat, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Això... justament, també, d'alguna manera el trobaven també aquí. És a dir, és diferent, totalment diferent. Vull dir, no té res a veure, perquè aquí, en què ens queden els nostres, tot i que pot ser qualsevol família, qualsevol persona, però sí que hi ha com una part molt, molt teva,
1: aquí
0: podríem dir.
1: No hi ha res inventat, no hi ha res de ficció.
0: Exacte.
1: I aquí, jo diria, tot és inventat.
0: És ficció, tot. És ficció total, no?
1: Sí.
0: I de fet, és a dir, és una novel·la sense estridències, però plena de finor i de mirada i de veritat. Vull dir que, tot i que sigui ficció, la veritat és que trobes, sí, molta veritat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Pots començar les preguntes,
1: sí, molt bé.
0: O la conversa. Doncs mira, els orígens i la necessitat de... O sigui, faré una mica, primer, sí, abans de... Després ja ens centrarem aquí, en la novel·la. És el fet de recordar, no?, els teus inicis. expliques, o sigui, tu expliques normalment que no ve de, que no vens d'una família lectora. Quan mires enrere, què creus que et va portar realment a escriure?
1: Sí, vinc d'una família ben pagesa, bàsicament, i aleshores jo diria que potser m'hi va dur que jo tenia potser una observació en aquell temps que tots vam viure més de silencis, de mitges coses. Jo captava més indicis potser dels que m'explicaven, i llavors hi ha una necessitat d'explicar-te el que no entens. I llavors diria que, bé, per via intuïtiva, que per mi és la meva força principal, doncs, bueno, va, buscar interpretacions de les coses que no veus clares i crear ficcions que te les puguis explicar i que el puguis donar un sentit. Per mi, donar el sentit al que passa, per mi potser és el més important.
0: I tenint en compte la perplexitat, escriure era una manera d'ordenar el món i d'entendre't?
1: Sí.
0: D'entendre'l, el món.
1: Sí. I entendre'm també.
0: Com a persona.
1: Tots ho fan, tots, i entendre els altres, i entendre'm a mi, i a tot. Bueno, sí, entendre's.
0: La prehistòria literària. Què queda d'aquell nen que escrivia novel·les als 11 anys? O que començava a escriure llibres ja als 11 anys? O les seves històries, podríem dir.
1: Sí, curiosament, en aquests moments, entre els 10 i els 14 anys o així, hi vaig escriure, diguem, quatre novel·les, quatre històries, d'aquelles que, bueno, que no es poden ni mirar, però senzillament jo llegia coses, llibres, de novel·les històriques del Walter Scott o novel·les del West dels Anne Gray, i bé, llavors m'agafaven ganes de crear història, inventar-les totes, no? I bueno, no sé, estudiava batxillerat i veu que m'entretenia creant històries. És una cosa que va quedar arraconada, però va ser la base que després, al cap de 15 anys, o sigui, als 30 anys, quan tinc 30 anys és quan em poso realment, doncs, a dir, va, vaig a veure què passa amb la literatura.
0: El moment de dir sí a la literatura, què et fa apostar per l'escriptura ja als 30 anys?
1: Sí, vull dir, jo, com hem dit, doncs, soc enginyer, etc. Havia treballat des dels 19 anys, doncs, en una indústria de plàstics. Després, bueno, senzillament, en aquests 10 anys, doncs, m'havia casat, tingut fills, estava en una situació, diguem-li, estable, i aleshores, bueno, vaig a donar corda a la meva passió, a la meva assignatura pendent, que és la literatura. I llavors, bé, senzillament em vaig decidir el setembre del 75. Les coses sempre es decideixen després de vacances, no sé si et passa a tu, però normalment les coses importants és quan el mes d'agost, quan estàs en unes circumstàncies així i et venen altres idees.
0: Però podríem dir quan estàs una mica com més relaxat?
1: Sí, més relaxat.
0: Jo ho veig així.
1: Sí, més relaxat. Més,
0: o que no estàs pensant en la feina o en el que sigui.
1: És,
0: no?
1: és un temps d'espera, perquè atures i llavors has de tornar a engegar. I llavors dius, bueno, va, potser és el moment de... I el setembre, doncs el setembre, aquell setembre del 75, quan encara havia de començar tot l'enrenou, doncs jo me'n vaig anar ja a Tossa de Mar, concretament, perquè havia decidit, pel que sigui, escriure una novel·la ficció total, a partir d'això, d'un personatge que havia viscut a tots els estius, cosa que jo no és el cas, i vaig inventar una història que era la fugida en gris. Bé, molt bé, vaig anar... I durant 3 anys vaig aprendre a organitzar-me sense cap contacte amb el món editorial ni amb res, però bé, a base d'innocències es va construint tot.
0: L'ofici i la evolució com a escriptor de l'ofici després de 20 novel·les, què és el que encara et sorprèn de l'ofici de l'escriptor? Perquè jo dic que l'ofici de l'escriptor no només és escriure, i això tu ho has viscut a flor de pell, no? Vull dir, com a persona que has estat formador, o professor, en centres, etcètera, dedicat a la docència també, però relacionat totalment amb el teu, amb l'escriptura, i després la literatura. I també, doncs, si toquen fer presentacions, etcètera, vull dir, o acompanyar altres vegades a altres escriptors, no?
1: Sí. Bé, entre tot.
0: Per això jo dic que l'ofici de l'escriptor no és només escriure.
1: No. I després és llegir molt, sobretot, i informar-se. I normalment sempre ens hem d'informar molt per sobre del que acabarem fent servir. Perquè bueno, t'ambientes, i més aviat en sobra, no? Vull dir, de coses que potser no farà servir. Però bé, l'important és que et sentis com molt carregat del tema. I a mi, com que normalment, com vaig a, quan em fico, ambiento una novel·la en un lloc determinat, necessito anar a aquest lloc, necessito conèixer-lo, necessito, etc. Aquí, en aquest cas, que el poble aquest, només parlo de la Gironda, i fins i tot aquí la primera pàgina, abans de començar el text, el lector ja trobarà un dibuix d'aquest espai, que és una casa, una antiga casa de pagès.
0: És curiós, perquè ja crida l'atenció aquesta casa, perquè és el paisatge que al principi, si quan no comença, diu, mira, hi ha un plànol. No, aquí no. És un
1: dibuix que no l'he fet jo, perquè no en sé, però sí que vaig fer el croquis, i un bon amic que sí que en sap, vam anar perfilant les coses. La gràcia és que tot passa en una casa, una antiga casa de pagès, que ha subsistit amb 10 hectàrees de camps al voltant, i no ha venut quan en una banda hi ha el poble ple de cases i en una altra banda hi ha urbanització de torres d'estiuets, i senzillament ells haurien pogut vendre i no han venut. Ja està, és senzillament això. Aquest és l'únic espai totalment imaginari, però que pot ser qualsevol lloc d'aquests d'aquí, pot ser Caldes,
0: i un estiu. Bé.
1: I un estiu. Vull dir, aquesta és la idea. I per tant, després sí que hi ha un altre espai dins de la novel·la que és significatiu, que és Formentera, no?
0: Sí. Però
1: bé, evidentment jo ja el coneixia, però vaig anar...
0: En aquest sentit veus que és real.
1: Sí, jo vaig anar... Bé, ja ho coneixia, però hi vaig anar, i precisament ara estic pendent de què aniré a fer el setembre, aniré a fer una presentació de la novel·la
0: a Formentera. Sí, home. Això està molt
1: clar,
0: bé.
1: Clar, perquè a passada fem...
0: I millor que sigui al setembre, perquè sí, ara no podries... No, ara no podries caminar, no podies donar ni un pas,
1: no.
0: Perquè entre que és petita...
1: És Itàlia.
0: I estàs...
1: Perquè... Capital Roma.
0: Ara. Sí, és terrible. Vull dir, com han canviat, no? Els jocs
1: molt.
0: Tan idíl·lics, no? I ara, doncs, s'han convertit...
1: Ho continuen sempre en determinades estacions.
0: Exacte. A partir de setembre, o a l'octubre, quasi millor. Vull dir que...
1: Millor.
0: I fins al mes d'abril, podríem dir. Perquè ara ja...
1: Abril-maig encara es conserva bé. Sí,
0: però ja dic que val la pena, perquè dius tu, una illa tan bonica com és Formentera, no?
1: Sí.
0: I doncs, però bé, si és al setembre, doncs passejar per allà i per allí, diguem, i el fet de presentar la novel·la,
1: bé,
0: això està molt bé.
1: I tant
0: que sí. Doncs això jo és el que et preguntava, doncs què és el que després de 20 novel·les te sorprèn encara, o queda sorpreso per aquest ofici, per escriure?
1: Bé, aquí la cosa és que cada vegada, esclar, quan te vas fent així gran o madur, que en diguem, doncs també dubtes de si té sentit continuar escrivint, etc, no? I aquesta novel·la, bé, ja ho explico més o menys, doncs de fet vaig estar, abans de començar-la, un any sabàtic, sense escriure res, voluntàriament.
0: Crec que això va ser després del Ciutat de Canalda.
1: Sí, després del Ciutat de Canalda, que jo havia acabat, i llavors aquell any em vaig dedicar a parada, i també per altres situacions familiars més dures, però d'alguna manera vaig dir, bueno, vaig tranquils, perquè la vida és molt relativa, vull dir, en qualsevol moment doncs estem subjectes a la desaparició, per tant, bueno, val la pena o no val la pena escriure. Llavors, senzillament vaig deixar passar un any i em anaven apareixent algunes idees, no? Però jo, no, jo anava a dir, mama, no. I llavors hi va haver un moment determinat que em va semblar que ja estava com molt carregat d'idees, i llavors, però sí, precisament era el maig del 2023, que em vaig anar a Formentera, em vaig tancar en un lloc al costat del mar, al mateix lloc que hi ha una placa en l'hotel que on la Montserrat Roig havia anat,
2: havia estat,
1: havia també tancat a escriure l'hora violeta, i allà l'havia escrit. I jo dic, jo li vaig dir, per mi jo vinc a començar una novel·la que es dirà Aquell estiu enmig del temps. O sigui que...
2: Això també és fora de temporada, suposo que te vas,
1: sí,
2: tancar allà.
1: Sí, al maig, i vaig estar una setmana, i
2: molt
1: vaig
2: bé
1: fer el... No vaig escriure encara la novel·la, sinó vaig...
2: Podríem dir que l'esquelet de la novel·la.
1: Exactament, vaig projectar, vaig escriure en 15 o 20 pàgines, doncs el que havia de ser la novel·la, i després dos anys i mig o així anar fent i anar fent, i sempre hi ha aquest dubte de dir, bueno, i ara què? Vull dir, això que dius, amb la maduresa què? Pues, que dius, escric o no escric? Però llavors sempre val la pena deixar que tornin les ganes, o sigui, escriure ha de respondre a un desig profund d'escriure. I això és el que em vaig voler demostrar, de dir, no escric perquè no sé fer una altra cosa, perquè cada vegada també descobreixo que el que m'agrada més és viure d'una manera la que sigui, viatjar,
2: viure,
1: trobar els amics.
2: Però a vegades pot ser aquesta viure, això mateix, gaudir dels amics, gaudir fins i tot, podríem dir, del moment que estàs, del paisatge, del,
1: sí,
2: que sigui, de la tranquil·litat,
1: sí,
2: o del que et porti, no?
1: Sí, és, a vegades el que és important en alguns moments d'aquests és de que fas el que sigui, a vegades, pues, no sé, un dia pues, dic, bueno, vaig a Barcelona a veure les exposicions i tal i qual, i vaig lliure totalment voltant, etcètera, etcètera. Llavors hi ha algun moment determinat, sense buscar-lo, que dius, ostres, estic bé. Diguem-li, i això està al mig de, suposem, fins i tot al mig de la Rambla, que ja és difícil,
2: sí, i amb les obres, no?
1: I amb les obres, però vull dir que fins i tot em sembla que el que podem perseguir és aquest, la consciència de dir, mira, estic bé amb el que estic fent.
2: I pot ser fins i tot en trobar-te amb amistats,
1: sí,
2: i si estan relacionats amb l'escriptura, doncs encara
1: sí,
2: més, perquè
1: sí,
2: és el fet de comentar, no?
1: Sí.
2: I sobretot quan... quan sempre que et present, aquí no ho he dit, però que sí que estaves en l'Ofèlia Drac,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Vull dir, que era tot un conjunt d'escriptors,
1: sí, sí,
2: i tal, que formàveu part,
1: sí,
2: de l'Ofèlia Drac. Doncs és el fet, no sé si aquestes trobades
1: això
2: les continuem tenint.
1: No, bueno,
2: o,
1: perquè...
2: Després, amb els anys,
1: Som, continuen les amistats, però hi ha...
2: Però ja no,
1: hi ha,
2: no teniu trobades.
1: Hi ha defuncions pel mig, vull dir que... Bueno,
2: no, però jo encara conec, no sé si la... Era Margarita Diceta,
1: sí, és el poca, perquè és més jove, també,
2: sí,
1: és més jove, però bueno, ja també amb el Vicenç Villatoro, també ens veiem, però també és més jove, i bueno, però aviam, hi ha el Jaume Fuster, el Maria Antoni Oliver,
2: ja no,
1: que ja s'han mort, després hi havia altres gent, circumstàncies,
2: sí,
1: però bé.
2: Però sí que encara quedeu per persones, o sigui, escriptors,
1: sí,
2: que estàveu
1: encara
2: aquí en Ofèlia Drac.
1: Sí, sí.
2: La disciplina. Com escrius? Tens rutines, manies, rituals? És que justament fa, sí, abans parlaven d'unes... No, en aquest...
1: Sí, sí, no ja
2: de toc, no? Vull dir, el toc,
1: sí,
2: és... Però sí que hi ha moltes persones, sobretot,
1: sí,
2: els escriptors, que teniu unes rutines, unes maneres de fer, no?
1: Unes maneres.
2: Cadascú
1: no,
2: ho feu d'una
1: manera... I que són... Jo, per exemple, doncs... Pues, puc escriure, diem, amb música, per exemple, però música, però no cant.
2: Música ambiental. Música,
1: sí, tipus... música, el que m'agradi, però música.
2: No sé
1: però...
2: si t'agrada el piano, vull, perquè
1: sí, sí, evidentment.
2: És que jo, a mi, una de les que més m'ajuden sempre a tot és, les,
1: sí, sí.
2: És escoltar música
1: sí,
2: de piano.
1: Sí, sí, jo tinc una neta que té el piano i que el té allà al costat i a vegades ve, dic, sí, sí, ja pots anar tocant ja, vull dir que no molesta. O sigui, la música, evidentment, és una bona companyia. Això per una cosa després...
2: I també t'inspira a l'hora de... O no et molesta quan tu estàs escrivint?
1: No em molesta i a vegades puc posar coses... No és que m'inspiri, vull dir, em dona un ambient correcte, però, a veure, vull dir, la cosa és estar sol, concentrat, i després escric... amb moltes intermitències, perquè faig notes, busco, tal... Vull dir que no és allò d'escriure, pum, aquest de la inspiració i tal i qual, no? Jo reescric absolutament totes les vegades que calgui. I, de fet, per mi, un dels plaers... Jo sempre dic que m'ho passo bé, diem... suposant que hi hagi tres fases de l'escriptura, m'ho passo bé amb la primera i amb la tercera.
2: El començament i el final.
1: Sí, que la primera, que és acumular, preveure, preparar tot, documentar-se i anar...
2: El que serà, sí. Diguem, fas aquí sí, la primera part, que és el que serà aquesta
1: tot,
2: novel·la,
1: tot
2: no?
1: Tot això, val. Llavors hi ha, diguem, la segona, que és escriure, i escriure, bueno, molt bé, però jo quan escric així per primera vegada tinc la consciència de que allò no val, diguem-li, no? Vull dir que no, a mi no em surt tot, oi, mira que maco i tal. Vull dir, però passa que necessito escriure-ho i després m'ho rellegeixo i subratllo les idees que hi ha, el que va bé i el que no va bé i tal. Però és una fase que és més insegura. I llavors el que dic, que m'agrada la tercera, que és la reescriptura, quan ja et sembla que has dit tot el que vols dir, i llavors, vale, donar-li la... Hi ha molta gent que això li costa molt.
2: De donar-li ja el definir. O sigui,
1: sí.
2: Si has de afegir o canviar alguna sí, cosa, sí. És el toc final, no?
1: Sí, sí, sí, sí, tot el que significa. No haver d'inventar, o sigui, quan ja has inventat, llavors remenar l'olla i... Bueno, sí. Cadascú. Serien les meves manies, diguem-li.
2: I aquestes manies que podrien dir, però, això bueno, també a l'hora de quan tu has fet, tens aquell llibre, o bé l'arquitectura del conte, o bé la maleta de l'escriptor, això també ho expliques, la manera, o sigui, el per què, com ho ha de fer cadascú, no?, a l'hora de preparar...
1: Sí, sí, de fer la maleta de l'escriptor venen d'una sèrie d'articles que durant 4 o 5 anys, l'any, no sé, del 99 fins al 2005 o així, vaig anar escrivint pel diari A l'Avui, del suplement, hi havia cada setmana o cada 15 dies un article de tècniques d'escriptura i llavors, bueno, això et concentres en un espai concret que no et pots allargar molt, doncs explicar algunes coses concretes, no? I bé, i a partir de llavors, reelaborant-ho, vaig fer el llibre, però bueno, a base d'això.
2: I continuem amb el tema de la docència. Què t'ha ensenyat ensenyar?
1: Molt. Bé, molt, sí, no és cap cosa, perquè realment quan entres, veia el que feia, bàsicament eren, diem, tutories, o sigui, els cursos finals, quan ja els alumnes més o menys tenen i hi ha una novel·la estructurada o tal i qual, un projecte, i llavors va intervenir, entrar a fons. Llavors, esclar, amb cada persona, que és un projecte de novel·la, entres molt... a fons a entendre què vol dir i fins i tot moltes vegades més enllà del que aquella persona sap i llavors és molt delicat perquè diguem, has d'intentar fer veure que la persona s'adoni de què vol dir i de què no vol dir. I llavors evidentment hi ha molta implicació perquè pateixes i aprens després sobretot la interrelació del grup amb les classes quan, quan la mateixa gent entre ells es donen consells i tal, i en algun moment li pots dir a aquell que està donant un consell al company, dir, oi, que bé que ho dius, i per què no t'ho apliques tu, això? Bé, els mecanismes aquests que són els que ensenyen. I nosaltres, els professors, també aprenem alguna cosa.
2: Dels...
1: Sí, però no se sap,
2: Quan justament estàs fent les classes.
1: Sí.
2: Tornem a l'Ofèlia Drats, no? En aquest sentit, havies comentat molt per sobre les persones que hi eren, no? Però què va significar formar part d'aquest col·lectiu tan singular en una època també tan singular?
1: Estem parlant d'anys 80, la plenitud, jo em sembla que era el 79 o 78.
2: Sí, ja diguem que estaven en la transició, vull dir, política.
1: Vam tot aquell moment tan important i tot plegat, però bueno, llavors jo després d'escriure en solitari tot plegat, llavors doncs em vaig relacionar a través d'en Josep Albanell en aquells moments i vaig entrar en contacte i bé, i llavors ell em va introduir en el grup aquest que s'estava començant, que ja havien, que ells acabaven de guanyar en aquests moments el Premi de la Sonrisa Vertical amb els 10 pometes Té el Pomer, que jo no hi vaig participar, però llavors a partir d'aquest moment hi havia tot el grup que tenia tot una eufòria, llavors em vaig integrar i va ser molt important perquè clar, jo anava una mica així d'innocent, jo podia escriure, però conèixer el sector editorial, conèixer una mica els intríngulis, la duresa del sector editorial, doncs això no, si no ho vius a través dels altres, no ho veus. Llavors, senzillament, també va ser molt important perquè vam fer molts experiments amb gèneres literaris, evidentment, després el policíac, el gastronòmic, el de terror, coses que jo no hauria fet jo sol, perquè la novel·la policia que m'agrada llegir-la, però
2: no és el teu estil.
1: No és el meu estil. I en canvi
2: sí que persones d'ahir, com per exemple la Margarida Aliceta o la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster, novel·la criminal.
1: Sí. Però bé, i amb altres jugàvem amb molts estils. I llavors, doncs, bé, va ser una experiència, a part de la relació d'amistat i de tot plegat, però van ser uns anys molt, bueno, uns anys en què, de fet, alguns d'ells ja havien començat a publicar, però va ser l'any de que tothom es va llançar a publicar, tant el Jaume Fuster, el Jaume Cabré també, evidentment, sí. En aquests moments.
2: Veus, Jaume Cabré és un altre estil.
1: Són tot estils totalment diferents. I el Josep Albanell també. Vull dir, tots eren diferents, però quan ens posàvem a fer reculls per Ofèlia Dracs, doncs teníem... Érem molt crítics tots i no tot ho deixàvem passar. O sigui, per tant, va ser una molt bona escola, tant literària com de relació i com de contacte amb el mercat editorial, que és una cosa molt difícil.
2: Exacte.
1: De conèixer tu sol. Vull dir,
2: encara... No, hi havia una connexió en aquest sentit, vull dir que totes... Mira, llibres de la Maria Antònia Oliver, que en aquell moment estaven en la Magrana, que ara s'han tornat a reeditar en la nova Magrana, perquè tot va... sí que és veritat que hi ha editorials que d'alguna manera pues, per a poder subsistir és quan entres en els grups més grans.
1: Sí, és.
2: Hi ha algunes, com per exemple Trípode, que encara conserva la seva independència.
1: Independents i també, bueno, hi ha de tot.
2: Sí.
1: Avui dia estem en un mercat molt divers que no té res a veure amb el d'aquells anys.
2: No.
1: Però bé, estem
2: però
1: aquí.
2: Estem. I el que importa és això, perquè sí que és veritat que lectors n'hi ha, però és que cada dia hi ha molt de llibres, és que la quantitat de llibres que van apareixent i llibres que molts estan editats. Per bones, o sigui, jo dic que editorials bé, que són aquests llibres, doncs que és l'editorial Kissing, vull dir que però també n'hi ha, els diu, bueno, si no me lo editan, pues me l'autopublico, no? Que també passa
1: sí,
2: això.
1: Sí, hi ha tot. Sí, a veure, hi ha un bosc molt, molt gran, i i molts pocs passejants que entrin al bosc.
2: Sí.
1: Que hi ha molta gent que prefereix anar a la platja, per dir-ho així, que entrar al bosc.
2: Sí.
1: Bé, bé, ja ens entenem.
2: Que és difícil també, perquè és difícil, perquè avui dia tant són tant els llibres que hi ha, doncs que la editorial, evidentment, també han de fer una selecció.
1: Sí, sí,
2: i, evidentment,
1: sí,
2: sempre té més preferència als autors que ja teniu un bagatge coneguts, sí, reconeguts, clar, que no que els que acaben de sortir, clar.
1: Sí, sí, però és molt variable, perquè avui dia també hi ha bastanta facilitat i bastantes ganes de descobrir valors nous, noves veus, i sobretot els temes que puguin...
2: No, no, i que tema, sigui, eh? Exacte, i que sigui, perquè això també ho tenen en compte. A vegades tenen en compte que la persona sigui el que escriu o el que posa el nom sigui mediàtica, no? Perquè això és garantia...
1: No, això ajuda.
2: Això és garantia de venda, això sí, per l'editorial. Eh?
1: Sí, sí.
2: També que la temàtica sigui de tan atractiva, sí, tan atractiva, doncs que això sí que aleshores també pot ser una garantia, no?
1: Sí, sí.
2: Però ja te queden tot pel mig dels que... Però que és que això també és normal.
1: Sí, sí.
2: I també això ho saps tu, Isidre.
1: Sí, sí, sí.
2: El territori, territori literari. Vinyes de Sabell. És un territori inventat que li dona Vinyes de Sabell i que no li dona un espai real. Perquè aquest és, sí, és un espai, sí, que és ficció.
1: Sí, sí, bé, això surt en aquells anys, estem parlant de l'any 83, aproximadament, o així, 82, 83, amb tota la transició política ja...

0: doncs jo em vaig plantejar d'escriure sobre l'evolució de l'entorn. I llavors, bé, Cerdanyola, era el que estava en plena evolució encara, en construcció de tot, no? Com tantes i tantes poblacions de la perifèria. Llavors, bé, senzillament jo em vaig agafar on vaig crear aquest espai, Vinya de Savall, que, bueno, aviam, abans, en temps de la República, es via, a Sant Cugat, per exemple, li havien posat Pins del Vallès, no? Perquè Sant Cugat, els sants, no eren bons, no eren ben vistos, i llavors, bueno, doncs, van posar... Llavors vaig pensar allò com, no, evidentment no és Cerdanyola, que com a pateix, llavors, Vinyes, perquè era el més abundant a tots els voltants, i Savall, per no dir Vallès, però dir, vaig pensar, bueno, els de Sant Llorenç de Savall no s'enfadaran.
1: No.
0: Bé, igual vaig crear un espai que per mi sempre ho dic que és com el meu Macondo, perquè,
1: sí.
0: Perquè clar, jo també acabava de llegir el Cine de Soledat i tot plegat, i aleshores doncs, bueno, tenies aquelles ganes, i em vaig proposar fer una novel·la, una invenció total, no tan màgica com el realisme
1: com
0: màgic
1: d'això,
0: però volia que els meus lectors s'ho passessin tan bé com jo m'ho havia passat llegint el Cien Anys de Soledat, no? I, bueno, i on va sortir aquest espai, i després un projecte que durant 20 anys vaig escriure quatre novel·les més relacionades amb tota aquesta
1: de les Vinyes de Savall
0: família. I bé, vull dir, això és una tendència, no?
1: El territori és un personatge, quan parlem d'identitat i paisatge, el territori...
0: És
1: fet...
0: important, és important, no el personatge, però és el marc en què passen totes les coses que han de passar. Per això ara la novetat és que en aquell estiu al mig del temps, en lloc d'explicar gaire el territori, em centro molt en una casa que sintetitza l'evolució de durant 200 anys, i m'ho invento. I per què dic la Gironda? Pues perquè sí, perquè em va venir al cap, em va sonar el nom, i jo sempre dic sí o no, sí o no, i llavors quan m'he dit 4 o 5 vegades que sí, pues dic, bueno, pues tiro, ja està, ja m'agrada, no? Però llavors invento, encara que no tingui cap importància, que en realitat el nom ve de que fa 200 anys que va venir un pagès viticultor d'allà, de la Gironda, de Bordeus, de França,
1: de França.
0: I que va venir aquí a collir raïms, i es va enamorar de la terra aquesta, i van crear una casa i li van posar la Gironda en un hort al seu terreny. Punt, ja està. Per això no importa gaire.
1: Doncs ara ja ens entrem en aquest estiu enmig del temps.
0: Sí.
1: El punt de partida, d'on neix aquesta història? Perquè tu dius que vas estar, o sigui, el 23 te'n vas anar allà a Formentera, te'n vas tancar una setmana, i a partir d'ahí neix. Però abans pot ser que ja tenies alguna cosa al cap,
0: sí,
1: no?
0: Sí, senzillament la cosa que tenia és que el temps és molt fràgil, que tots podem ser el rei del mambo, perquè en qualsevol moment, pues, senzillament una malaltia o una caiguda o el que sigui, s'atacava la cosa. Per tant, aquesta idea de que, bueno, vale, que el temps és finit, doncs, i que aleshores, bueno, com diu aquí en alguns llocs de la novel·la, al final un dels personatges, que som un parèntesi enmig del temps, no? O sigui, en realitat ens podem pensar el que sigui, si tinguem diners, si tinguem fama, el que sigui, però en realitat el que convé pensar és que som un parèntesi. Nosaltres estem aquí, hem començat, tancarem, abans han passat moltes coses i després en passaran d'altres. Aquesta és la filosofia. Llavors jo, què passa? Que invento, després de tot el que em va venir lliurement al cap, invento aquesta història d'aquest home, un avi, que és, en aquests moments és un ceramista, diguem-li que als 70 anys, pinto aquesta generació als 70 anys, que acaba de perdre la seva dona fa mig any, i que llavors ell, bueno, d'alguna manera, doncs, té una caiguda i tal, i llavors la família, la filla i el net l'han de venir com ajudar a socórrer en aquesta casa. I llavors és a partir d'aquest estiu en què ell està

0: convalescent, però bueno, i que després l'hauran d'operar, l'hauran de posar una pròtesi i tot plegat, que per ell és com el final del món, perquè ell que no ha tingut mai cap malaltia ni tot plegat, i que li hagin, o sigui, la idea de que hagin d'anestesiar, vull dir, això amb ell ja és com, això ja està, tu, ja apaga i vámonos, no? I, bueno, i llavors aquesta era la idea.
1: Que I ve estiu... aquesta relació que té, en aquest cas, el net.
0: Sí, el net aquest, que bueno, aquest és el... Bé, esclar, tot és la suma de molts ingredients. Aquí aquest nano, el de 13 anys, és un... I entro també, m'agrada tocar aquest tema del que serien això que es diu les altes capacitats o els superdotats que es deien abans, que aquest nano és un nano de 13 anys, molt espavilat, que té... que, bueno, que ho capta tot i que té alguns problemes també de relació, precisament per massa, eh? I llavors és un fill únic d'uns papes que molt bé, molt macos i molt tal i qual, però sembla ser, quan comença la novel·la, que estan en crisi.
1: Eh? Bé, i llavors, això justament a partir d'ahir, doncs
0: exactament,
1: no...
0: Exactament, llavors allà desencadena tota aquesta idea d'aquest... aquest noi de 13 anys que durant l'estiu, des de tot el que és l'estiu, des de Sant Joan fins al principi, al final de la tardor, quan s'acaba la novel·la i quan, bueno, etcètera, quan continua la vida, doncs jo explico totes les coses i cosetes que passen. Però, evidentment, ho explico des de la veu d'aquest noi quan té 33 anys,
1: sí.
0: Vol dir que ja és arquitecte i que està a punt de muntar un estudi d'arquitectura amb aquesta casa,
1: la casa a la Gironda, que li han deixat també.
0: Sí, que li han deixat també, però és una casa que des dels orígens pagesos, pues, l'avi ja era ceramista, el besavi era fuster. Vull dir que la casa ja ha tingut moltes transicions, i ara
1: arriba amb ell.
0: Fa un estudi d'arquitectura d'aquests que estan de moda avui en dia i tal i qual. Llavors aquest és el punt de partida, i llavors allà vas buscant personatges, vas buscant altres dimensions, no?
1: Per què la memòria aquí entraria? Per què mirar enrere des de l'edat adulta? Perquè és això, sí. Dir, ell té 33, però fa aquesta marxa enrere.
0: Sí, esclar, estem parlant des d'una edat adulta, però encara a mig camí també, perquè un senyor
1: sí,
0: de 33
1: aquí pensem,
0: anys...
1: pensem que el 2019, que és, ell té 13 anys, el 2039 és l'actualitat, és que l'actualitat aquí és el 2039.
0: Sí, però és que el que intento és que no tingui cap mena d'importància, sí. La meva previsió...
1: Clar, és que jo això també te podria dir, o sigui, per què vas situar el present narratiu al 2039 i per què no el 2026? Clar, no sé si això té res a veure amb el... perquè el protagonista havia de tenir una edat, no?, ja, i el del 2019 al 26 no haurien passat prou anys, i hauries d'haver-la avançat.
0: És una cadena de coses, però també, per altra banda, també jo pinto aquest avi, vull dir, aquesta generació, sí, doncs de 70 anys, perquè resulta que aquests, ell i els seus amics, aquest avi, doncs, tenen un passat que va començar de joves a Formentera fent el hippie, per entendre'ns, no? Clar, llavors això també ho he calculat, vull dir que aquests eren nascuts al voltant de l'any 50, i llavors doncs l'any 72 és quan van tenir aquell estiu que retrata aquí, sí, i tal i qual. Per tant, tot ha de lligar, encara que no importa gaire, però això sí, sí que ho faig lligar. I per tant, ja vaig calcular que, doncs, senzillament, sí, el 2019, diguem, la gent aquesta hauria nascut l'any 49, no perquè m'importi, bueno, és un càlcul.
1: Però sí que tens aquest càlcul,
0: sí, sí,
1: que va per aquí, vull dir que està lligat totalment,
0: està lligat,
1: i ha de ser d'aquesta manera,
0: està,
1: vull dir que
0: lligat,
1: no és exacte.
0: El que menys lliga és que sigui, a veure, després hi ha una fixació meva, que jo vaig fer aquesta història per dir, bueno, mira, aquest home, que aquest 2019 el té els 70 anys i se li acaba el món, sembla que se li ha mort la dona, ell no sé què, ja està fotut, està molt deprimit i tal i qual, i jo explico aquest estiu i tot, però què passarà? Jo el que volia és que, veus, tants problemes que teníem aquell estiu i han passat 20 anys.
1: Mm-hmm.
0: Val? Això que, 20 per què? Podia ser 10, però no, m'agradava que senzillament sí que aquest nano hagués acabat l'arquitectura, s'hagués situat, i bé, per tant estem parlant en una època que no és madur, o sigui, està a transició,
1: sí,
0: que està començant la seva vida realment professional, perquè muntaran un estudi d'arquitectura d'aquests que avui dia estan de moda, eh? I per tant no està ni al final de la seva vida, està precisament al punt dolç.
1: Sí.
0: Eh? Bueno,
1: no, està justament a la meitat.
0: I l'única previsió, l'única cosa meva dins d'aquesta ciència-ficció és que el 2039 estarem fent més o menys la mateixa vida que ara si el senyor Trump no tira la bomba,
1: sí,
0: atòmica.
1: Si algú no li dona algun botó a alguna cosa.
0: Sí, si no, estarem...
1: O tot, vull dir...
0: Estarem a la Vall d'Aran refugiats en una cabana.
1: No sabem com anirà el canvi climàtic i tot,
0: sí,
1: plegat. Vull dir que
0: sí,
1: millor no pensar, millor
0: sí,
1: pensar.
0: Però, en definitiva, aquest procuro que no sí sigui el problema.
1: Clar.
0: Ara, això sí, ja ho puntualitzo, que quan s'acaba la novel·la és el 22 de juny del 2039.
1: Vale.
0: Tu creus o no tu creus?
1: No.
0: És igual.
1: És igual, però aquí és una novel·la, vull
0: sí,
1: dir que tot
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: Com construeixes un protagonista amb altres... O sigui, amb altres capacitats sense caure en els tòpics.
0: Clar, això és un tema... Evidentment vaig documentar doncs, també amb nanos que han tingut aquestes diferències, que el problema és la diferència, i també amb algun psicòleg que és especialista en grups de nanos d'aquests i que llavors és una mica que la teràpia de grup amb aquests nanos que tenen certes dificultats a les classes i tal i qual, doncs, bueno, sentir que estan en un procés i que positivar. He llegit molt també, evidentment m'han recomanat llibres i he descobert que hi ha tot un món molt, molt important, que normalment no li donem importància, però que està allà i el que li toca, no? Llavors, evidentment el més principal que hi ha és fer un diagnòstic, perquè això de tenir altes capacitats no vol dir que ho tinguis resolt, sinó més que és un niu de problemes, mm-hmm, perquè et donarà aquest sentit de la diferència, de que el nano que és tan espavilat sent que no lliga, que és diferent del seu entorn. I a vegades li dona una superioritat, però aquesta superioritat la paga malament, perquè
1: sí,
0: no té facilitat de relació. I aquest era el tema. Aquí amb la novel·la me n'enfoto una mica també, perquè representa que el papa i la mama, pues, bueno, el papa, que és una mica així, s'aixó pelante, pues ja li agrada tenir un fill de coeficient d'intel·ligència de 150 cap amunt. I diu, bueno, com més... O sigui, mai no sobra, no?, aquesta idea de que... més val que et passis de més intel·ligent que de burro.
1: Que no, exacte.
0: No? I
1: que
0: en canvi
1: no
0: la mare sap que hi ha problemes, no? Bé, és igual, aquestes cosetes. M'he documentat i, bé, en definitiva, no és l'únic tema. Però...
1: La família pesa, sosté o condiciona?
0: De tot. Jo crec que tot. Tot, evidentment, a vegades, clar, a mi ja em diuen que normalment en les meves novel·les sempre hi ha una família i tal, igual, bueno, que em penso que tots estem en família. El que passa és que avui dia jo no faig una defensa, diem ultra de la família, ni res, precisament aquí, en aquesta novel·la, pinto un entorn de famílies en reconstrucció.
1: Sí.
0: Precisament el tema de la novel·la és una reconstrucció.
1: Reconstrucció, perquè justament està passant una crisi,
0: sí,
1: bastant.
0: Sí, sí, i llavors doncs, vol dir que, vulguis o no, tots som influència d'una família. Per tant, el que passa és que aquí me n'ocupo ja precisament d'unes quantes famílies que estan amb... No hi ha cap família tradicional, diem-li, no?
1: Mm. Isidre, amb aquell estiu enmig del temps arribes, com hem dit en un principi, a la novel·la número 20. 20, una fita importantíssima, però aquí no hi pot no t'hi pots quedar. Vull dir, sí, és un número rodó, però no vol dir que
0: tot
1: sigui...
0: Depèn de si ara caic aquí, quan sigui el no, però, surto al carrer i caic.
1: Ja sé que ara de moment el que toca és que aquest estiu enmig del temps hagi de caminar. Això, i sabem que durant un any, més o menys, vull dir, faràs caminar de la mateixa manera que fas en totes les obres, no? Però... tot i que toqui això, no? El teu cap, i a més ja d'alguna manera me l'has comentat abans, no? Perquè ja tens alguna cosa, ja estàs, ja està treballant, no? I segur que té una història fent soroll. Tot i que sigui aquí, eh?
0: Sí.
1: O en notes.
0: Hi ha una realitat que el meu cap i el meu cos, sobretot, que tenen 80 anys, no? Com vaig fer l'any passat. Però no, jo amb això precisament el que reivindico...
1: Mentre estiguis bé, que
0: el que reivindico
1: tot és un número,
0: és que els números són números i ja està, i que tot depèn... O sigui, mira, el meu pare amb 59 anys ja la va petar, eh? I bueno, és igual, hi ha altres circumstàncies. Per tant... El que importa és una actitud. Jo amb això, després de patacades familiars, però he aconseguit doncs, viure en aquest moment, estàs bé. L'únic que passa que, evidentment, cada vegada costa més també de creure bé, vull dir, de creure si val la pena escriure o no, vull dir, totes aquestes coses, eh?
1: Home, però... jo això sí que no t'ho pots preguntar tu, que saps molt
0: sí
1: bé que
0: pregunto.
1: Creus que
0: jo
1: es
0: sí
1: val
0: que,
1: la pena escriure.
0: Jo sí que m'ho pregunto.
1: I les persones
0: perquè...
1: que et llegin també, eh?
0: Sí, molt bé, gràcies.
1: No, això està clar.
0: No, això està clar, però nosaltres som els que hem de crear i hem de fer alguna cosa que estigui bé. Jo estic molt content d'aquesta, però després també he tornat a tenir la parada de dir, i ara què, no? Bueno, a l'ara què, de moment puc dir que va per via lenta, he començat a sondejar alguns temes, vull dir, i de mica en mica van agafant, però encara no tenen una forma molt determinada, però estic treballant.
1: Això és important, perquè tot i que no tingui una forma determinada, hi és, i això és el que importa.
0: S'està covant, però ja en parlarem.
1: Jo espero que no trigarem gaire.
0: Això, dic que sigui per venir a Ràdio Caldes, jo estaré aquí.
1: I ara, a les presentacions que hagis de fer, tu m'ho dius, que sempre que pugui anirem.
0: Ara sóc tan així, que deies que sóc aventurer, que el dia 18 de juliol aniré a presentar la novel·la aquesta amb un grup de lectura a l'Espai L'Avança de vora Tuixent, del Pirineu, el Prepirineu. Perquè m'han convidat allà i mira, jo em deixo convidar si hi ha clientela, si hi ha audiència, jo m'agrada molt el contacte amb la gent.
1: Isidre, aquesta hora se m'ha passat volant, s'ha passat volant, de
0: sempre,
1: veritat, eh?
0: Sempre ens passa.
1: I bé, però sempre trobarem un altre moment perquè hi siguis. Gràcies per aquesta conversa tan plena de mirada, de memòria i de literatura. Gràcies per compartir el teu ofici i aquesta nova novel·la que ens convida a mirar-nos al passat amb un altre llum, no?
0: Sí.
1: Ha estat un plaer tenir-te avui al Fòrum i aquí a Ràdio Caldes.
0: I per mi retornar-te a parlar amb tu i amb Caldes, que sempre em porta molt bons records.
1: Doncs que hi hagi molta sort i ja dic que aviat, molt aviat, jo espero tenir l'altra. I així, arribem al final del Fòrum, marxem amb una cançó que ens diu el que avui, això, que és un dia rodó, i crec que així ha estat, no? Aquest matí, Perfect Diet, i que millor que amb la veu de Lou Reed, doncs així arribem a aquest final del programa. Hem compartit primer navegant per la ment, amb el doctor Conrad Sorribas, i després amb aquesta hora de literatura amb Isidre Grau. Tornarem dilluns amb més veus, més històries i més vides compartides en aquesta plaça pública que és el Fòrum. Moltes gràcies a totes i tots per la vostra companyia i que tingueu molt bon cap de setmana.

Hola, hola, molt bon diumenge, com un diumenge més i no canviar. Doncs estem aquí a la clàssica a l'abast a Radio Caldes amb la Montse Benítez i molta música molt bonica per a començar el dia. Com dic sempre, gràcies per deixar-me entrar a les vostres llars. En aquest cas, com estem tan aviat i comencem a les 9 tocades, potser fins i tot esteu mandrejant el llet. Doncs per mi és tot un plaer acompanyar-vos. I per què avui comencem amb Vivaldi i a l'estiu? Vivaldi, capellà catòlic, pel Roja, va néixer un 4 de març del 1678 a Venècia i va morir a Viena un 28 de juliol del 1741, un dels millors compositors barrocs. Va compondre més de 700 obres i una de les principals són les quatre estacions, que si noteu a l'estiu no ho fa plaent, sinó el dona com una mica de mala llet, no? I realment és que a l'estiu té mala llet, té molt mala llet entre les onades de calor que venen al juliol. Després a l'estiu, a l'agost, aquestes tardes de tempesta que, bueno, en això del canvi climàtic ha canviat una mica, però no. I llavors sembla que t'està descrivint realment d'una manera molt ferotge les estacions. Doncs sí, doncs he volgut donar la benvinguda i justament avui, 21 de juny del 2026, la benvinguda a l'estiu aquí a Radio Caldes, a la clàssica l'abast, la Montse Benítez i Vivaldi us donen la benvinguda al solstici d'estiu. No serà fins a les 2 del migdia. Mira, també ara recordo que avui, si no estigués, avui faria 29 anys que em vaig casar, però que ja no, es va trencar, o sigui que, però avui seria el dia del meu aniversari. Continuem, cançons, no, canviem, obres. Farem un recull per Bach, per Mendelssohn, Tchaikovsky, i tot dirigit a l'estiu i a les bones vibracions. Així que us deixo ara en grec i la mañana. Mira, i avui farem un seguit de cançons, com sempre dic. És que no, de vegades el silenci és millor que qualsevol paraula que us pugui dir. Així que deixem que soni la música i deixem la veu per un altre moment. Us deixo amb molta música. Benvinguts, esteu a Radio Caldes i a la clàssica a l'abast. Feliç diumenge!

I després de escoltar Vivaldi, Edward Grieg, Bach, Mendelssohn, El sueño de una noche de verano en la marxa nupcial, això no té res a veure, mira, ha vingut així, no pel que he dit abans, i ens acomiadem en Tchaikovsky. Què vol dir? A partir d'avui, que és el solstici d'estiu, déu-n'hi-do, que comença a les 2 del migdia, què passarà? Doncs el que passarà és que els dies es comencen a acurtar una mica i les nits començaran a ser una mica més llargues, que no vol dir res, perquè encara ens queda passar molta calor, la canícula de juliol, però a partir d'aquesta d'avui els dies es comencen a fer més curts i les nits més llargues. Aquí la clàssica L'Abast ha volgut donar la benvinguda amb música molt bonica, amb bones sinfonies, amb grans compositors i d'una manera molt propera, perquè és el que volem, fer coses properes, que arribi la música clàssica d'una manera molt de tu a tu, o sigui, com, jo no sé elegir un fa o un fa menor o un fa major, perquè bueno, m'agrada la música, però fins aquí no he arribat, que sé quina música m'agrada. Doncs us deixo després d'aquest rotllo, que sempre és que no sé per què m'enrotllo tant, de veritat. Després la meva, tothom em diu, és que parles molt. Sí, de veritat. Doncs aquí la clàssica L'Abast, Radio Caldes, la Montse Benítez us dona el bon dia, feliç diumenge, bona setmana, molta gent agafa vacances, i sempre en el mateix recordatori, no deixeu de ser feliços. Us deixo en Tchaikovsky i us encomano per d'aquí a 8 dies que torneu a estar en l'últim programa de la temporada de la clàssica L'Abast al meu costat. Si, per cert, si voleu alguna cosa, alguna predilecció, alguna peça que no he posat durant la temporada, sabeu que teniu, tant podeu trucar a la ràdio com via Instagram, posar un vull escoltar tal. Sempre deixo molt oberta aquest tema de que m'ajudeu a escollir la música. Per què? Perquè la fem més propera. Bueno, sense més dilacions, us deixo Tchaikovsky, que sabeu que és una debilitat meva, que d'aquí en 8 ens trobem, que passeu molt bona setmana, molt bon diumenge, gràcies per fer el cafetó amb mi o la infusió, i què més dir que no oblideu de ser feliços. Fins ben aviat, i s'acomiada la Montse Benítez.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado, entre otras cosas, a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monter y un servidor, Aran Márquez. ¿Qué tal, Monter?
1: Molt bé, molt bona tarda.
0: Bona tarda, bona tarda.
1: Avui, últim programa de la temporada 2025-2026.
0: Surprise, surprise!
1: Sí, perquè la setmana que ve agafem Sant Joan i sí, l'altre ja estem de vacances, ja. Per tant, ja, aquest és l'últim.
0: Bueno, hoy tenemos un programa especial por ser el
1: ¿sí?
0: último que tanto.
1: Ah, vale.
0: Vamos a parlar
1: ara m'ho diràs.
0: Del últim àlbum de Paul McCartney.
1: Home, sí que és especial. Així sí que és especial.
0: Hablamos
1: sí,
0: de, una, sí. de una figura que va mucho más allá de ser una estrella de rock. Vale.
1: Doncs sí, és veritat, és veritat.
0: Comencemos, bueno.
1: Doncs molt bé, doncs mira, jo no portaré cap novetat com a tal, sinó que també faré un recull d'una miqueta del que ha sonat més en aquesta temporada pel que fa a la meva música, que és la música que he fet aquí a casa nostra.
0: Sí.
1: Aquesta temporada he portat 3 o 4 ítems bastant importants i aquesta és, vull començar amb aquesta, que és la Jules, que és aquesta noia que és una autodidacta, que va començar a tocar la guitarra ella sola, va començar a cantar ella sola, i déu-n'hi-do el que està començant a sonar per tot arreu.
0: Molt bé.
1: D'aquest primer àlbum seu, recuperem aquest Papallones de la Jules.

0: El tema Home to Us con Paul McCartney y Ringo Starr. Esto está dentro del álbum The Boys on Dungeon Lane, publicado apenas hace unos días, finales del mes pasado. Un trabajo en donde uno de los más grandes compositores de la historia musical presenta su disco cargado de recuerdos de Liverpool, su juventud y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda de la música. En esta canción, además de Ringo, que toca la batería y canta, también está Chrissy Hayden y Shirley Spiteri en los coros. Exactamente.
1: Dorido.
0: Y la canción se movió muy bien en los top lists internacionales. Ha agarrado los primeros lugares en Japón y en varios sitios acá en Europa.
1: Molt bé, va, sí, Paul McCartney, com dius tu, jo crec que és inútil lluitar contra qui ha estat. No pots lluitar. Sí. Ha estat un dels Beatles, ja està. Sí, per molt que intentis lluitar contra això, no pots lluitar.
0: Clar, el mismo ha comentat que ell, a lo mejor, él dice, a lo mejor, y lo cito, ya yo compuse mis mejores canciones.
1: Seguramente.
0: Pero yo no me canso de intentarlo.
1: Claro.
0: De hacer.
1: Bueno, está muy bien.
0: Sí,
1: está muy bien. Venga, va, no podía faltar, ho sé, soc molt pesat, les al·lèrgiques al polen, ho sé. Fa uns dies ens sorprenien a les xarxes socials perquè feien un comunicat, totes cinc, i vaig pensar, en si separaran. I no, van fer un comunicat molt seriós a totes elles, comunicant que no farien mai més cap cançó d'amor per culpa d'un ex.
0: No, no, és ara que hay que...
1: Però va ser molt divertit perquè el teatre era com si separessin. No, no, no, van decidir que no farien cap més cançó d'amor, que els seus ex no es mereixien cap més cançó d'amor.
0: Ja.
1: Per tant, està molt bé, està molt divertit.
0: Okay.
1: D'aquest àlbum que van presentar, doncs mira, ja a finals del 2024, perquè hem anat seguint posant aquest 2025 i 2026, que es deia Alarma, recuperem aquesta versió xulíssima d'un vell clàssic del Serrat, aquest Paraules d'amor.

0: De esta manera abre Paul McCartney este álbum The Boys on Dungeon Lane con la canción As You Lie There, un tema que intenta recordar a una chica que le gustaba en la calle donde él vivía, y él se preguntaba cuando pasaba junto a su casa si ella estaría pensando en él. O sea, que habla de su etapa de teenager.
1: Claro, sí, sí, de fa uns quants anys.
0: Es cuando era adolescente, ¿no?
1: Correcte. Vinga, va, la meva última cançó d'avui, jo us diré adéu amb aquesta cançó, ens arriba des de Mallorca, i no podia faltar la Maria Jaume.
0: Perdó, però última no.
1: Sí, la meva sí, jo posaràs, ara em posaràs dues tu. Posaràs dues tu, i aquesta és la meva última, vull acabar per tot lo alto.
0: Vale.
1: Vale, aquesta serà la meva última cançó d'aquesta temporada. Es tracta de visitar l'últim treball de la Maria Jaume, aquest Santo Domingo Forever, la cançó que dona nom a aquest àlbum. Amb aquesta cançó jo ho diré adéu, però no marxeu, que ara m'encara té dues cançons més, eh?
0: Vale.
1: Vinga, va, Maria Jaume, Santo Domingo Forever.

0: San Domingo Forever, aquesta és la cançó de la Maria Jaume, una de les veus també molt bé, gran, molt bé. Una de les veus protagonistes d'aquesta temporada del Discoter, no?
1: Molt bé, esta noia me gusta, eh?
0: A mi també, molt.
1: Me cae molt bé. Bueno, vamos a continuar con este álbum de Paul, The Boys on Dungeon Lane, y rápidamente vamos a escuchar la canción Come Inside.

0: hemos terminado. Por hoy, el disco dejará de girar. Búscanos. Disco Eterno en Facebook. Disco Eterno en Twitter. Disco Eterno.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Welcome back to the Eclectic Connection. Be good on your radio. Avui dediquem aquest programa al Johnny Marr, un dels músics més eclèctics del planeta de la música independent. John Martin Meyer, nascut el 3 d'octubre de 1983, no, 63, Hardwick, una localitat de Manchester. Fill de pares irlandesos d'origen catòlic, abans de dedicar-se a la música, Johnny Marr aspirava a ser futbolista amb el Manchester City. Afortunadament, des dels 14 anys va començar a tocar la guitarra i, de fet, el Billy Duffy, guitarra dels Colts, el va introduir posteriorment a la guitarra elèctrica. Tothom coneix el Johnny Marr per ser el membre fundador dels Smiths a la guitarra des de 1982 fins al 87. Però també posteriorment va formar part de DD amb el Matt Johnson fins al 1994 i amb l'electrònic, el grup que formava també amb el Bernard Sumner dels New Order. Això va ser als anys 90 fins al 99. Posteriorment, al segle XXI, en va formar els Healers i ja va editar el seu primer àlbum a la veu, el Johnny Marr, el 2023, acompanyat per el Zach Starkey, el fill del Ringo Starr, a la bateria. També va formar part dels Modest Mouse, aquest grup americà, fins al 2009. I abans de començar la seva carrera en solitari, també va actuar amb els Crips el 2009. Avui repassem la seva trajectòria, escoltarem pràcticament un tema de cada un dels àlbums que ha editat amb aquesta gent. I fins al 2022 podem dir que ha editat 4 àlbums en solitari, dels que escoltarem un tema de cada un. Benvinguts, benvingudes. Aquesta és la connexió eclèctica amb Johnny Marr.

I'm Still Ill, encara estem malalts d'amor pels Smiths. El tema inclòs el seu debut de 1984, trencador i provocador. I don't care. The Queen is dead, la reina està morta. És el títol i el tema que escoltes del tercer àlbum, editat el 16 de juny del 1986, amb Rough Trade, Trade Records. Aquest tema obre aquest disc emblemàtic fins al moment. Va ser composat per Johnny Marr sota la influència de Velvet Underground amb la veu de...

Hang the DJ, pengeu al DJ perquè posa música, la música que posa no diu res de la meva vida. De fet, en Johnny Marr i el Morrissey van dedicar aquest tema a un dels DJs de la BBC que, de fet, posava música que no, de fet, no els hi motivava gaire. I, de fet, Panic és un dels temes amb els que jo vaig connectar directament amb els Smiths a 1987, quan ja pràcticament s'havien de separar. I llàstima, perquè no els vaig poder veure mai en directe. Si tu els has vist, enhorabona. Crec, si no m'equivoco, que el Jaume Blancafort, un gran... una gran influència de Ràdio Caldes, els va veure i, bueno, espero que algun dia el puguem retrobar per les zones de la connexió eclèctica. Sí, Jaume, si m'escoltes, ho dubto, però gràcies. I ara, bueno, aquest tema en qüestió ens porta ja pràcticament al final de la carrera del Johnny Marr amb els Smiths. Agafem un tren al·lucinant amb aquest tema. És un tema instrumental editat en directe en 1988, però ja els Smiths s'havien separat i editaven aquest àlbum. Un tema, bueno, de fet és un, tot el que és l'àlbum és en directe sota el títol Rank, i així pràcticament posaven un punt i final a la carrera dels Smiths.

The Trace Train, el tren al·lucinat del Johnny Marr. El tema en qüestió era l'últim que va composar ell com a instrumental. Només va composar tres instrumentals a la amb la carrera dels Smiths, però el que hem començat justament, que no l'he presentat, el Oscillate Wildly, és un tema dedicat a l'Oscar Wilde, evocant emoció i nostàlgia. El Morrissey es va negar a posar lletra a aquest tema, per una qüestió ja que no sabem mai, perquè finalment el Johnny Marr va acabar convertint aquest tema en el primer instrumental dels Smiths, en 1985. Un tema atemporal. No parlarem del Morrissey, tranquils, tranquil·les, perquè és una persona que no ha sabut evolucionar. No tinc res en contra ni a favor, simplement que la seva trajectòria ha estat prou desafortunada i l'hem pogut veure en directe i la veritat és que és molt lamentable. Fins aquí, aquí ja s'ha acabat el Morrissey, i en Johnny Marr continuem, perquè ell és el que ens manté connectats amb aquest programa, en el que escoltarem pràcticament tota la seva carrera amb els grups que ha estat pràcticament. Ara ja dels Smiths passem als The, el grup de Matt Johnson, amb el que el 1989 va editar l'àlbum, és el Mind Bomb, i escoltem el Beaten Generation, la generació golpejada. De fet, parla d'una generació que segueix molt vigent, generació desinformada i molt afectada per els prejudicis. Aquí escoltem The Beaten Generation.

Slow motion replay, a càmera lenta, arribem al crepuscle. El Johnny Marr amb els DD editaven l'àlbum Dusk, és el crepuscle, el 1992, forta càrrega existencialista. Tothom sap el que està passant al món, però ningú sap entendre el que li està passant a dins seu, no sap el que sent realment, i això és un, de fet, un dels temes que captura el que estem sentint pràcticament al segle XXI. I la gent sí, està molt connectada amb les xarxes socials, amb tot el que ens envolta, però no sabem realment. Sabem el que passa a Austràlia, però no sabem el que passa a casa nostra. I és lamentable, però és així. Això ja ho deia el Matt Johnson dels DD a 1992. I el Johnny Marr se'n sortia endavant, sense els Smiths, sense els DD. També va col·laborar amb els Talking Heads en 1988, va formar part dels Electronic en 1900, pràcticament ja a la dècada dels 90, juntament amb el Bernard Sumner, vocalista dels New Order, i aquí escoltem el hit extret del seu debut, Electronic 1989, amb Factory Records.

Així arribem a la ciutat prohibida, Forbidden City, a les electrònics, electrònic vull dir, a 1996, el segon disc del Johnny Marr en companyia de la veu del Bernard Sumner. Aquest disc està, aquest tema, vull dir, està inclòs al Raise the Pressure, pujant la pressió amb el Johnny Marr. Fins a finals dels 90 va continuar amb, amb electrònic, aquest duet, i el 99 van editar el que seria el seu últim disc, el Twisted Tenderness, la tendresa retorçada, del que escoltem Vivid, un tema vital, les composicions d'en Johnny Marr sempre mirant endavant, i aquí escoltem el tema del tercer àlbum dels Electronic, Vivid.

I així arribem al segle XXI. Johnny Marr and the Healers. El 2003 van editar el seu Boomslang, del que escoltem The Last Ride, l'últim viatge, en companyia del bateria Zach Starkey, el fill de Ringo Starr, i el baix d'Alonso Bevan, dels Kula Shaker, un grup avançat al seu temps que només va editar aquest disc, però que els vaig poder veure en directe i us puc dir que vaig al·lucinar.

Dashboard, el taulell de control, va ser composat pel Johnny Marr el 2007, formant part dels Modest Mouse, aquesta banda americana, amb el seu àlbum We Were Dead Before the Ships Even Sank. Estaven morts inclús abans del que el vaixell s'enfonsés. De fet, és l'únic àlbum que, en el que Johnny Marr va participar, i ja el 2009 va tornar a Anglaterra i va actuar amb els Creeps, amb els que també va enregistrar un àlbum en el que trobem Ignore the Ignorant, ignorem els ignorants, amb els Creeps, a la banda amb la que ell va actuar i editar aquest mateix àlbum, Ignore the Ignorant, the Creeps.

Right. I així arribem al 2013 amb el Johnny Marr fent The Messenger. The Messenger. Donant títol al seu primer àlbum en solitari després de 30 anys a l'ombra col·laborant amb altres artistes, aquí demostra que pot fer-ho tot sol, que tocar la guitarra i posar veu als seus temes amb total solvència. Johnny Marr.

Playland, així arribem al terreny de joc. El segon àlbum del Johnny Marr, editat el 2014, en solitari. Un àlbum més enèrgic i elèctric que l'anterior. No tothom sap que en Johnny Marr també va composar bandes sonores. De fet, ha acompanyat o el va acompanyar al Hans Zimmer. És tan eclèctic que també ha fet bandes sonores com aquesta en col·laboració d'aquest alemany. El tema inclòs a la banda sonora del film Free Held, alliberat el 2015.

Different Gun, un arma diferent, una manera de tocar la guitarra i una manera d'entendre la música que va més enllà. Johnny Marr sempre ha demostrat tenir un toc personal e intransferible. I aquí arribem al final de la nostra connexió eclèctica. Escoltem aquest tema extret del seu tercer àlbum en solitari, Call the Comet, cridant al cometa des de 2018. Ja se'm anava l'olla més enllà, o més enrere. Fins aquí podem arribar. Després de més de 40 anys, en Johnny Marr ha demostrat que ens pot transmetre espírit, poder i ànima. Aquest és el tema extret del Fever Dreams, el seu quart i últim disc fins al moment. El 2002, després del confinament, aquest és el treball més ambiciós del músic mancunià. Amb això us desitgem bona nit i bona sort. Good night and good luck. Be good.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc hi ha afectacions als primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció a Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, lentitud habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una altra vegada. Avui ens haurem de calçar per la calor i, de fet, ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte a ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest polsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que novament apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i sobretot amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 quilòmetres hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
4: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Lella.
1: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera, on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a l'AP7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
8: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
8: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
8: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes borilles, i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar esteclar els petards. A les típiques fonts i bateries, cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
12: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
13: No poden faltar mai a la vida, si són, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, que la dia que això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això, per mi, és de les coses més boniques que hi ha a les bateries.
12: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
13: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
12: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
14: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
16: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport de la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit tres presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
8: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
17: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
8: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró i que ahir ja us explicàvem. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Boté, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
19: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I, per tant, aquests crits, aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic, Xavi Pascual, analitza els errors comesos.
20: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebut i pèrdues han estat molt importants.
1: Manresa acollirà diumenge justament el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Ponsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume d'Alcanar Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels collviduers, els calafoc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 500 de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilardell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-25 a l'altura d'Espinelves en direcció a Lleida deixa un carril tallat. També hi ha una avaria a la A-27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord i que provoca 1 quilòmetre de lentitud. Parlem també de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, congestió a la B-20 a Santa Coloma i, de retruc, afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, densitat per la C-58 des de Sant Quirze i a l'AP-7 a Barberà, amb 1 quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figueró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4:30 de 8:15. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
3: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella.
1: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
4: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
6: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAP, amb els GRAP.
4: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
7: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
8: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
7: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
9: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
10: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
7: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles, i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
8: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Molt bon dia.
1: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
11: A veure, la venda està anant bastant bé, molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no?, perquè tanta calor. Aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu. I el que és la... El subministre no hi ha hagut cap problema perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
1: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'ns, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
11: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. Pel bosc i també diria jo que cada vegada es tiren més els petards a l'últim dia. Suposo que passa, molta gent ens diu, ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no, cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això. Els petards cada vegada es tiren menys, no, és que estan fent les coses ben fetes.
1: Amb més de 1.500 casetes autoritzades i un consum molt concentrat en pocs dies, vostè ara ens ho deia, quina és la principal preocupació del sector en termes de seguretat? Què és el que més us inquieta quan arriba justament aquesta revetlla?
11: A veure, el que hem dit, el tema de... Primer, el nostre sector, si plou, ens perjudicaria. Però també ja dic que el tema de la calor, som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades. Vull dir, que no es faci mal ningú.
1: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
11: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no està erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupem.

0: El tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït la gramatge als trons. Ara un tro ja no et pot arribar... La directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un dit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu.
1: Molt bé.
0: I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar
1: queda
0: molts
1: entès.
0: Anys, és un sector... Perdó?
1: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que
0: Molt
1: tingueu
0: bé.
1: Una bona revetlla tots plegats.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Moltes gràcies. Bona revetlla.
1: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
2: Que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias donde no haya molestias para los vecinos y sobre todo horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario y además tienen que ser actividades para su propio público.
1: Per sobre de 3:15, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemna per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta.
2: Este no puede, ¿vale? Este no puede. Este no, este no. Este no. Mira, este no puede, cámara, este no puede. Voy a... Este no, este no.
1: El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès, i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants, i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Pons Arnau. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagan.
3: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
4: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi, sobretot això, no? I demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
3: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pons Arnau, liderarà una selecció que compta amb 3 noms vinculats a l'actual plantilla del Quits de Nas. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández. Guillem Vives, jugador de la 6 de Joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
5: Molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet.
3: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país.
1: I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doplet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
6: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys, i és el meu referent.
1: El Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi" i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una cinquantena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
8: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
7: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Perara.
1: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. El ritme de les danses tradicionals dels corbilloers escala foc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha recordat al Notícies en Xarxa algunes recomanacions per garantir una festa segura.
6: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
5: Tot seguit aprofundirem en els consells per encarar una revetlla com la d'avui en conversa amb el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 23 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Són les 8 i 3 minuts, és hora punta i per tant a aquesta hora ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes i per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i li demanem a la Fina Araque, bon dia, que ens expliqui com estan les coses.
7: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació, 3 quilòmetres aturades en cada sentit. També a la B30, lateral d'aquesta autopista, a l'altura entre Cerdanyola i Barberà. També complicacions en sentit Girona, de la zona del Vallès. També destaquem aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit Barcelona, i també a la C-58 i a la C-33, les retencions habituals entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De la zona del Baix Llobregat també destaquem circulació molt intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat i també a la B-23 a l'altura de Molins de Rei fins a arribar a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, que l'hem situat a les rondes on hi ha alguns trams d'aturada, sobretot a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I els trens circulen amb uns 20 minuts de retard a la línia R14 un cop restablert el trànsit entre Montblanc i Vilaverd, també afectat, recordem-ho, per robatori de coure. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Revetlla de xafogó la que ens espera avui.
8: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, no haurem d'esperar la revetlla per estar suant la cansalada, perquè ja a hores d'ara la temperatura és ben elevada. Hi ha molts indrets del país que ja volten els 25 graus a aquesta hora del matí, i no només a la costa, com sol ser habitual, sinó també en alguns altiplans de l'interior. Per exemple, a la Catalunya central tenim aquestes temperatures que en molts casos ja volten aquests 25 graus. Avui, com a petitíssima novetat respecte ahir al matí, alguns núvols baixos han format a la Costa Brava i, de fet, els anirem tenint al llarg d'aquestes immediates hores, o boires, fins i tot, que a hores d'ara doncs toquen la Costa Brava Nord, també alguns indrets de l'Ebre. La tarda tornarà a portar unes temperatures desbocades per les dates. Arran de mar no pujarà massa, arribarem als 28 o 30 graus, però molta humitat i xafogó. Però a les comarques de Ponent i la Catalunya central, una altra vegada avui tocarem els 40-41 graus. Compta amb les tempestes, sobretot de vent, que tornarà a haver-hi al nord de Lleida, al llarg d'aquesta tarda, i la revetlla que es presenta tranquil·la amb alguna boira a l'àrea de Barcelona, tocada al mar, però sobretot amb una sensació d'enganxosa i de xafogó total. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres utilitzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella.
5: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, això vol dir nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o de fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context excepcional, Protecció Civil manté l'alerta activada i reforça la vigilància. Volem saber què preocupa exactament Protecció Civil i què demanen a la ciutadania. I ens hi ajuda Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció i Protecció Civil de la Generalitat. Senyor Cabello, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia i moltes gràcies.
5: Aquesta nit de Sant Joan arriba amb onada de calor, ho explicàvem, nits tòrrides i risc d'incendi molt alt. A més també amb la pirotècnia i les fogueres de Sant Joan. En un escenari tan tens com aquest, quin és el factor que més us preocupa? Què és el que ara mateix requereix més vigilància per part de Protecció Civil?
10: Bé, és una mica una combinació de tots aquests factors que estàveu explicant realment, perquè estem en una situació, segurament en un dels pitjors moments per tenir una onada de calor, que és doncs, una festa que a Catalunya és molt, diguéssim, molt celebrada, com un Sant Joan, i a més doncs, coincideix amb un estat dels boscos doncs, que realment doncs, és preocupant perquè doncs, tenim un risc molt alt d'incendis forestals a bona part del territori. Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
5: Nosaltres explicàvem ara una mica quins dispositius hi han previstos per una nit com aquesta, però em referia en concret a una situació tan excepcional. Què heu preparat de més a més en una nit com aquesta, que és més amb unes casuístiques molt diferents a les de millor d'un altre Sant Joan diferent, amb aquesta onada de calor, insisteixo, aquestes temperatures extremes. Què heu preparat de més a més?
10: Sí, aquest és el dispositiu que estàveu explicant una mica entre tots els companys d'interior. Doncs és un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. I també a l'Infocat... Disculpeu. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
5: Actuem amb prou responsabilitat la ciutadania, tot i les crides que ens feu en una nit com aquesta? Quins comportaments us preocupen més?
10: Sí, de forma general, la revetlla se celebra de forma segura. De tota manera, nosaltres, i amb l'ajuda de tots els mitjans de comunicació que ens doneu suport, doncs sempre incidim en els consells d'autoprotecció perquè la gent doncs això, vigili de no tenir problemes amb l'ús de la pirotècnia, que no es facin mal, que no tirin llancin petardos a zones molt properes a zones forestals. Fins i tot també a vegades diem doncs, que malgrat no estiguin en zones forestals doncs, també vigilin l'entorn, vigilin que no hi hagi doncs, tant danys estesos, roba que pugui prendre. Però bé, en general el comportament de la ciutadania és el correcte, però nosaltres sempre volem incidir perquè aquelles persones que potser encara no han pres consciència doncs, acabin de prendre-la i facin doncs, una revetlla segura i puguem estar tots tranquils.
5: Doncs així ho esperem. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció i Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquest dia tan especial, a la prèvia a la revetlla. I això, que tingueu bona revetlla i no gaire feina. Que vagi molt bé.
10: Igualment, gràcies.
5: Com afecta això el dispositiu d'emergències en una nit de Sant Joan com aquesta? Doncs a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que és la patronal del sector i que, a més, també és propietari de Petardos CM.
6: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
5: Però està clar que, a banda dels petards, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar les tradicionals coques de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que, en els darrers anys, s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per a la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones, per exemple, rondaria els 25-30 euros. I quan són un quart de nou del matí, avui també us expliquem que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer cap referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat, en canvi, la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
11: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després d'aquesta condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
5: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
13: no hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
5: I en aquest context afegim encara que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Ens ho explica la Carina Bellvé.
14: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
15: I és que de tots aquests procediments que el Reial Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
14: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants, que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense, però, voler-ne concretar una xifra.
5: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. És una informació de la Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
17: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
17: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
5: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall.
18: Thank you.
5: El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
18: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
5: El Barça de futbol sala tindrà avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se a El Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Ens ho explica el David Navarro.
19: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
20: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
19: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
5: I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de la música tradicional dels corbillers escala foc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Radio Caldas. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: Estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
4: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. En parlarem tot seguit amb Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de de 200 agents rurals per tot el territori. Mentrestant, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
5: Per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
4: Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
6: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat avui a 80 allà on tenim velocitat variable per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a l'Ella.
4: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o fer servir material pirotècnic. La Barceloneta és un dels barris de la ciutat catalana que viu de manera més autèntica la revetlla de Sant Joan. Ho fa al costat del mar i atraurà aquesta nit centenars de persones. Els veïns barcelonins es preparen per a la celebració de la revetlla, però també mostren la seva satisfacció per l'operatiu de neteja que es posarà en marxa demà dimecres, dia de Sant Joan, a primera hora del matí. Diuen que es tracta del dia de l'any en què la Barceloneta està més neta que mai, fins i tot diuen. En Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són just en aquest punt d'aquest barri barceloní, preparats ja per la revetlla. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Helena. Si som al cor de la Barceloneta, a la platja Sant Miquel, quan falten poques hores perquè Barcelona, i especialment aquest indret de la capital catalana, celebri la revetlla de Sant Joan. És una de les nits, per no dir la nit màgica per excel·lència de l'any, però una nit que, tot i màgica, provoca neguits i alguns problemes als veïns de la Barceloneta i amb Rosa Romeu. Ella és portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Rosa, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Com estan els ànims?
8: Pues a mi una mica expectant, perquè sabeu el que significa tota la part de la revetlla, que baixarà moltíssima gent a celebrar, a donar-se un bany, que és el que realment toca, però després l'estat de la platja i del barri és la part que a més ens s'amoïna de com queda de deixalles, de pixams o el que sigui, quan veiem que tenim tots els urinaris i papereres a la nostra disposició i la gent deixa les coses a la platja, quan és un acte molt senzill de recollir les coses i deixar-les al seu lloc.
7: És per això que els veïns de la Barceloneta sempre aplaudiu l'operatiu de neteja que es desplegarà demà al matí, el dia de Sant Joan, i de vegades també reclameu que aquests estàndards de professionalitat, aquest operatiu més ambiciós de neteja, es mantingui al llarg de l'any, almenys durant tot l'estiu.
8: Almenys durant tot l'estiu. Penseu que amb el canvi climàtic i tot això, nosaltres comencem a patir els efectes de l'estiu a partir de Setmana Santa i fins gairebé octubre, novembre. Es fan molts coses esportives i baixa molta gent, llavors la neteja s'ha de potenciar, sobretot el que seria la franja de cap de setmana, que començaria dijous a la nit fins dilluns al matí, perquè realment és... Bueno, és important.
7: Elena, aquests són unes hores, és un dia amb reclamacions i consells constants per part de les administracions per poder gaudir amb pau i amb tranquil·litat la Revetlla de Sant Joan. I els veïns de la Barceloneta també teniu algunes recomanacions perquè interpel·leu els ciutadans a gaudir de la Revetlla però a assumir la seva responsabilitat.
8: Exacte, que la responsabilitat seria el que heu baixat per menjar, per gaudir tot això, recollir-ho, deixar-ho als contenidors, a les paperers, utilitzar els urinaris públics. Penseu que ni el terra és una paperera ni els contenidors són urinaris, i després que moltes coses que deixem vora mar, després el mar se l'emporta i després ens el torna i tu banyaràs una platja que no està en condicions i és un espai de lleure per gaudir.
7: Rosa Romeu, portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, fer-nos la llista de recomanacions per viure bé i amb tranquil·litat la Revetlla, i bona Revetlla.
8: I bona Revetlla, que és l'important. Fins ara.
9: Molt bé, Anna, i el que segur que no faltaran en aquesta platja, i en aquesta i en altres platges, són les coques de Sant Joan. I és que avui forns i pastisseries treballen a ple rendiment per elaborar-les. Indispensables, com dèiem, per passar una Revetlla com cal. Les de fruita confitada continuen sent les reines de la Revetlla, però enguany els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3%, per l'encariment de productes pel context econòmic internacional. Anem ara cap a Olot, a una pastisseria on hi tenim l'Aniol Puigvert i el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió. Bon dia, Gerard. Com van les vendes per aquesta Revetlla? Parlem de coques, està clar.
10: Bon dia, Elena. Doncs es preveu un bon Sant Joan, jo crec, pels pastissers, perquè a més ara ens ho explicarà, però cauen un bon dia de la setmana. Mireu quines coques tan i tan bones que ens pot ensenyar l'Aniol, que avui d'aquestes se'n vendran. Es calculen que unes 300 o 400 en aquesta pastisseria rutina. Estem amb en Jordi Ferrer. Jordi, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Dies de moltíssima feina, i aquest any ens deies que Sant Joan cau en un bon dia, no?
11: Correcte, vull dir, el no ser un pont que pots agafar de festa fa que la gent es quedi més aquí, perquè ha de treballar abans o després, i fa que la Revetlla sigui molt celebrada.
10: Escolta, quins tipus de coques feu? Perquè aquí veiem aquest tipus de coques que ara ens ensenyava l'Aniol, però quines feu aquí habitualment?
11: Aquí tenim el que són les coques tradicionals, la brioche amb fruita, però les que surten més són aquestes farcides de crema o de crema cremada, sobretot la de crema cremada. Després també en fem les que són, ara potser ja menys, les de cabell d'àngel, però una de les que també es fa molt més ara és la de crema de cacau i avellanes, que bueno, és un altre, aquest gust de xocolata que li podem acabar donant la coca.
10: Els pastissers sempre esteu atents també al preu de les primeres matèries. Aquest any sabem que els pinyons s'han encarit una miqueta, però pel que fa a nivell general, augmentaran de preu aquestes coques que tenim aquí aquest any o no?
11: Mantenen el preu de l'any passat. Potser sí que és poc el que ha pujat el pinyó, però l'altre, com que s'ha mantingut, o potser fins i tot baixat una mica el tema dels ous, per exemple, han començat a baixar una mica, doncs, per tant, els preus es poden mantenir.
10: Escolta'm, en compra tothom de coques encara, gent jove, gent gran, és una tradició molt arrelada, aquest.
11: És molt arrelada, compro molt gent gran, però cada cop més la gent jove també celebra la festa, i com que aquí a Olot, i jo diria que a Catalunya en general, tothom li agrada molt mantenir les tradicions, ens fa que la coca sigui una cosa que no pot faltar a la taula el dia de la Revetlla.
10: Us queden energies per fer-ne gaire més avui?
11: Venen justetes perquè portem carretejant ja, si comencem des de Nadal, Setmana Santa i ara Sant Joan, estem aquí a la recta final, a punt aquí a Olot, si més no per fer vacances, però aquí estem a tope, fins avui, demà i fins a arribar a la Revetlla Sant Pere i ja està.
10: Doncs ja ho veieu, Aniol, ensenya-les perquè farem venir gana tota la gent que ens mira del Next Matí. Mentrestant en Jordi agafarà un tall de coca, la tastarem perquè si no, no... Agafa-la i parteix-la per la meitat. En menjarem un deuet cada un. D'aquests avui, d'aquestes coques, se'n menjaran moltíssimes, com diem, se'n vendran centenars en pastisseries com aquesta perquè és un aliment imprescindible en una nit com la d'avui.
9: I tant que sí, Gerard, que la gent jove també teniu bon gust i bon paladar. Gràcies i que aprofiti. Teníem l'escenari, tenim la coca, i ara només ens falta la pirotècnia, i és que les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de petards, viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja.
12: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
9: Tres quarts de nou, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la que s'imposa a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar

0: ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. Ens ho explica la Maite Polo.
1: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
2: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
1: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats, com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
2: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada, que és diferent de la que es dona als adults.
1: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: I avui arribarem a les 9 amb la informació esportiva que, com sempre, com cada dia, ens acosta la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
3: Molt bon dia.
0: Ensopegada del Barça a la Lliga ACB, eh?
3: Sí, derrota davant el València al Palau Blaugrana en el tercer partit de la sèrie, 80-88, a favor dels valencianistes, que se situen 2-1 en aquesta final, de manera que el Barça torna a cedir al factor pista. Els blaugranes van arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart van empatar el marcador a 73. Ara ve un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final, va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
4: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
3: El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se al Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. I l'Igualada i el Liceo es jugaran aquesta nit a Caixa o Faixa el títol de campió de l'hoquei Lliga Masculina. S'enfronten a la pista gallega en el cinquè i definitiu partit de la final, després que tots dos conjunts hagin guanyat dos duels. Després de 19 anys sense aixecar el trofeu, els igualadins busquen la que seria la sisena Lliga de la seva història. Ens apropa la prèvia des de Canal Taronja Central, Laia Serarols.
5: Aquest dimarts, a 9:15 del vespre, l'Igualada Rigat s'enfrontarà al Deportivo Liceo en el cinquè i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. Després dels dos últims partits a les Comas, on l'Igualada n'ha sortit vencedor, els arlequinats es preparen per viatjar a la Corunya el mateix dia del partit, dimarts al matí, 48 hores després del darrer partit.
6: Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit, perquè nosaltres venim amb una càrrega més important, els nostres jugadors, alguns, per no dir més de la meitat, avui treballaran, els seus no, aniran avui, descansaran, els tocaran els fisios, els nostres no. Però bueno, tot això ja hi hem lluitat durant tot l'any i hem pogut estar amb ells allà dalt, hem pogut estar aquí a la final, estem 2-2 i crec que ara mateix és un moment on la il·lusió mou muntanyes o la fem mou muntanyes, doncs ens hem d'agafar amb aquesta frase i demà la il·lusió ha de ser més important que qualsevol cosa que passi.
5: Aquest dimarts es jugarà l'enfrontament decisiu a la Corunya, on es decidirà quin conjunt s'emporta el títol de la Lliga. Fa més de 20 anys que l'Igualada no assoleix el títol de la Lliga, per tant, els arlequinats es troben ara mateix a un pas de poder tornar a fer història.
3: I Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, el tècnic que fins ara dirigia el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, a més de l'Alavés i el Llevant. Álvarez es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
7: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
3: I el Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada. La que vol que sigui l'equipació de l'ascens es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Doncs tant de bo sigui la samarreta de l'ascens.
8: Això mateix, la fe mou muntanyes, deien, eh?
3: I tant.
8: Gràcies, Cristina, bona revetlla.
3: Igualment.
8: Que vagi bé.
3: Fins demà.
8: I a vostès igual, que vagi molt bé. Bona revetlla i compta amb la coca i els petards. Adéu-siau.

0: La xarxa de... Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada. Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmix ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Sí, sí, de ganes de llegir més i això. I crec que és una bona idea, no? I en aquesta línia, jo no sé si tu, Clàudia, ets conscient de l'èxit de la sèrie Off Campus.
2: Sí, però no l'he vista.
1: Vale,
2: sí,
1: no.
2: Soc conscient,
1: no, jo tampoc,
2: eh? Soc conscient del seu èxit, he vist que hi ha bastant de renou, sí. De renou, però no l'he vist. No,
1: no l'has vist. Bueno, pues una bona idea potser seria llegir els llibres en què s'inspira la sèrie, no? Que és els llibres d'El Kennedy, que es diuen Kiss Me. Què més? La novetat de la Megan Maxwell, Riete de les bodes. Bueno, la Megan Maxwell sempre és una autora de novel·la romàntica que agrada molt. Canviem de gènere, anem als thrillers. Potser és moment de fer un repàs als thrillers de l'any que han tingut tant èxit, bueno, de l'any o dels anys, eh? Perquè en primer lloc que us ho porta l'assistenta, que ja, no sé, jo crec que ja serà com el seu tercer estiu i segueix, la gent el segueix llegint moltíssim, com això, com a lectura fresca, com a lectura addictiva, com a lectura que enganxa molt, com que et queden ganes de llegir el segon i el tercer, tot i que són autoconclusius. I bueno...
3: ja escull del seu conseller i consellera i ja procurem que hi hagi un retorn entre les sessions del Consell i l'escola. Això a vegades aconsegueix més i a vegades menys, depèn de, també entenem que les escoles pues, tenen un volum de feina molt elevat i a vegades s'aconsegueix més o menys, però el resultat sempre és positiu, no? Que crec jo que és que els infants pugueu dir el que penseu, no? I com veieu Caldes i que creieu que és el que és important. Fem una valoració i normalment les valoracions que diuen els infants, i ara la Irene aquí ens ho podrà dir,
4: sí,
3: si ho creu així.
4: És això, és aquest, perquè de fet en si el curs va també per la durada del curs, no sé si comencen a l'octubre o jo diria...
3: De gener a maig.
4: Vale, de gener a maig, és a dir que són
3: 6 sessions.
4: D'aquestes 6 sessions, quin balanç tu fas? O tenint en compte també el que heu parlat amb els teus companys?
5: Doncs jo crec que el Consell d'Infants ha sigut una experiència molt divertida que m'agradaria repetir, però que la meva
4: aquest
5: escola...
4: Aquest any ha estat la primera vegada? Ah,
5: sí.
4: No deixa repetir?
5: No, a la nostra escola no ens deixen repetir, ni delegat, ni conseller, ni res. Per tant, m'agradaria repetir-ho, però no puc. Per tant, us recomano a tots els infants que els hi podria agradar i que tenen ganes de canviar petites cosetes, perquè poden.
4: I tant. Han estat 6 sessions. Recordes, més o menys des de la primera a l'última, les preguntes que vosaltres heu fet, heu interpel·lat aquí a...
6: Ah, per què? Meryl Streep, per començar, espectacular. Amanda Seyfried, espectacular també. Colin Firth, espectacular. Uau, també. Pierce Brosnan. Us podria dir a tots...
4: Podria que tots estan espectaculars.
6: Tots espectaculars. És que és la pel·lícula més estiuenca que existeix ara mateix.
4: I a més tant... a més d'aquelles que mira, te lo passes bé.
6: Clar, no has de pensar.
4: No has de pensar.
6: Hi ha drama. És d'aquelles pel·lícules que et ve de gust veure després d'estar tot el dia a la platja i dius, uf, és que no vull pensar. És que tant de sol m'ha deixat les neurones fregides. Vaig a veure Mamma Mia. Que tu passes bé. I a la segona surt Cher. I jo aquí em declaro fan de la Cher.
4: Jo també. No sé vosaltres, però jo particularment molt fan de la Cher.
6: Molt fan de la Cher. Apareix allà amb l'helicòpter i tal. Magnífic, fantàstic. Després us porto el que jo ja considero un clàssic, que és Call Me By Your Name, del 2017, de Luca Guadagnino. Els actors són bastant problemàtics, s'ha de dir. Un d'ells és el Timothée Chalamet.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
1: Un país es defineix no tant per les seves lleis, sinó per les seves festes i per allò que decideix oblidar. Això és una frase de Joan Fuster. I amb així ja puc dir molt bon dia, Caldes. Avui, vigília de Sant Joan, pot ser convé recordar que les festes no són només tradició, són un mirall que celebrem i del que preferim no mirar massa estona. Perquè avui és el Dia Internacional de les Enginyeres i encara cal un dia per recordar que hi ha professions que durant dècades han tingut la porta mig tancada per a elles. També és el Dia Internacional de les Vídues, un recordatori incòmode que hi ha realitats socials que continuen invisibles, com si la vulnerabilitat fos una qüestió privada i no un assumpte de país. I mentrestant, ens preparem per a la nit de Sant Joan, la nit més curta de l'any, la nit del solstici d'estiu, la nit en què el foc purifica, crema i transforma. Una nit que ens agrada imaginar màgica, però que sovint es revela més del que voldríem, com celebrem, com convivim, com ens cuidem o com no ho fem. I aquí és on entra el sarcasme inevitable. En un país on es poden cremar petards, però no sempre es poden cremar decisions judicials sense cap ni peus, d'aquelles que arriben avalades per la dreta i l'extrema dreta i que ens recorden que la justícia, a vegades, té més de foguera que de balança. Decisions que no il·luminen, sinó que enfosqueixen. Decisions que no protegeixen, sinó que castiguen. Però avui no venim a pagar res, venim a encendre consciències, converses, comunitat. Perquè Sant Joan és això, una flama que ens uneix. Sí, però també una flama que ens interpel·la. Què volem cremar? Què volem salvar? Què volem recordar i què volem deixar d'oblidar? I mentre ho pensem, deixeu-me acabar amb una veritat incòmoda i una mica divertida, que només et pot dir un dia com avui. Benvinguts a la nit més curta de l'any, l'única en el que els nostres polítics ens permeten cremar diners públics en petards. Pot ser perquè aprenguem a fer-ho nosaltres mateixos amb les seves pròpies promeses. Benvinguts al Fòrum. Amb aquesta reflexió iniciem aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la veu viva d'un poble que ens mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importa, de tot allò que ens afecta i que ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 23 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs, de seguida, entrarem a la sanitat a debat, un espai per posar el focus en qüestions que ens afecten directament i que formen part del nostre dia a dia. Avui amb Marilú Talavera i Xesca Zapater, que ens portaran un nou tema de pes i actualitat posant el focus en el que és l'atenció primària, com va començar, fortaleses, debilitats i reptes de futur. La segona hora estarà dedicada a la celebració de la Revetlla de Sant Joan a Caldes, que enguany porta per lema la flama que ens uneix, una celebració que recupera el format més comunitari i festiu gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament amb associacions de veïns i entitats locals. Una nit per compartir cultura popular, festa, amistat i comunitat. Aquí al Fòrum ens avancem per parlar del que representa aquesta festa tan arrelada al territori i de com hem de viure-la en diversió, sí, però també en respecte i civisme. Per parlar-ne, en aquesta segona hora ens acompanyarà la regidora de Cultura, Laia Cuscó, Josep Manel López, cap de la policia local i altres persones que donen vida en aquesta flama. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I ara sí, entrem directament a la sanitat a debat. i per parlar, o sigui, justament per parlar de salut. I a més, avui, amb la participació de dues de les tres persones que han portat a aquesta secció durant tot el que hem portat d'aquesta temporada del fòrum, no? Perquè justament avui acabarà el que seria la temporada d'aquesta secció. A la ràdio la temporada l'acaba el divendres. Però sobretot, benvingut, Marilut Talavera i Xesca Sabatet. Benvingudes.
2: Bon dia,
3: Conxe.
2: Gràcies.
1: Tot i que sigui avui justament per tancar, però bé, era una manera de que estiguéssiu les dues, ja que Pilar Loncang, l'altra, podríem dir, aixa d'aquesta, de la sanitat de debat, doncs no podia estar. Ella ha començat les seves vacances una miqueta abans, eh? Per entrar en matèria, avui parlareu d'un tema que ens toca de ben a prop i del que vosaltres en sabeu molt. En tot cas, nosaltres ben a prop perquè l'atenció primària és la que tenim més propera, eh? I vosaltres perquè tota la vostra professió, podríem dir que ha estat sempre amb l'atenció primària. Doncs així, que no sé, per començar, doncs, de fet, els temes, o sigui, a banda de saber com va néixer l'atenció primària, podem començar per aquí, no?
3: Sí, començo jo, el Conxe. A veure, de metges de capçalera i practicants als pobles i a les ciutats n'hi ha hagut sempre, que era d'alguna manera una certa atenció primària, però l'atenció primària tal com s'ha conceptualitzat i com la coneixem ara va començar l'any 1984 arran del decret sobre estructures bàsiques de salut, un decret que va fer el govern d'aleshores, el govern estatal d'aleshores. Va ser la primera reforma de calat del sistema sanitari després de la dictadura, perquè als anys 60 i 70 els hospitals es van anar desenvolupant i van anar entrant en una dinàmica de creixement i d'una prestació de qualitat, però el que era l'atenció als ambulatoris o als pobles, que no hi havia ni tan sols ambulatoris o hi havia consultoris o la gent treballava a casa seva, doncs bé, era realment molt deficient, no? Doncs amb la fita històrica d'aquest decret del 84 es va transformar profundament el model assistencial tradicional de l'atenció primària. Vam passar de consultes de dues hores que feien els metges i els practicants a més de 40 pacients, treballant cadascú pel seu compte, unes infermeres que gairebé es dedicaven exclusivament a fer cures i a posar injeccions, i vam passar a un sistema multidisciplinar dels equips d'atenció primària als centres de salut, que a Catalunya, la resta d'Espanya es diuen centres de salut, però a Catalunya es van dir centres d'atenció primària, tot i que encara alguna gent en diu ambulatoris. O sigui, els ambulatoris sí. Era abans de l'any 84. Imagina't si anem endarrerits.
1: Però jo diria que de totes maneres, ambulatori, que ara ja no es fa servir tant, però el CAP, així tal qual, centre de salut, que el centre d'atenció primària quedaria per al CAP, no? Perquè és més curt, no? I el centre de salut.
3: És equivalent, només que oficialment a la resta de comunitats es diuen centres de salut, sí. I aquí a Catalunya se'ls va anomenar centres d'atenció primària per allò de ser diferents, que de fet el decret del 84 de l'Estat va ser el 85 el 86 que es va fer el propi català, i aquesta reforma es va començar el 87, de fet, a Catalunya. Bé, amb aquest nou model es van incorporar jornades de 8 hores, o sigui, de les dues hores es va passar a treballar 7 i mitja, no 8, exactament en 7 i mitja, a tenir especialistes en medicina familiar i comunitària i a donar-los un paper més ampli a les infermeres, que van passar de posar injeccions a fer tasques d'educació sanitària, de prevenció, de seguiment de malalties cròniques, tota una sèrie d'activitats que han anat fent, no? I aquest canvi històric va ser possible gràcies a un marc conceptual que es va definir a la conferència d'Alma-Ata, que es va fer el 78, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut i la UNICEF, que va establir que l'atenció primària de salut havia de ser l'eix central dels sistemes sanitaris de tots els països i que era la millor manera de fer arribar la sanitat a la major part de població. Tinguem en compte que clar, l'OMS i l'UNICEF tenen al cap el món, no només un país, sinó tot el món, i que hi havia i que encara hi ha molts milions de persones que no tenen accés a la sanitat. Doncs bé, amb l'atenció primària ells deien és la millor manera de fer arribar els sistemes de salut a la població i la millor manera de millorar la salut de les poblacions. Aquest va ser el marc conceptual, el marc polític també de desenvolupament de l'atenció primària. Un altre canvi que va impulsar la reforma va ser la creació de l'especialitat de medicina familiar i comunitària, que també es va fer l'any 78, el mateix any de la declaració d'Almata, i que va decretar que els metges que havien d'exercir l'atenció primària havien de ser especialistes. Fins aleshores eren metges llicenciats sense especialitat i a partir d'aleshores es va fer una formació pròpia de l'àmbit d'exercici professional de l'atenció primària en formació, en prevenció, en clínica, amb aspectes clínics molt propis de l'atenció primària, amb investigació, amb docència, i va obrir el camp del que era la medicina de família. Avui, i a partir d'aquest decret, els metges de família tenen el mateix estatus acadèmic que qualsevol altra especialitat. O sigui, tenen els mateixos anys de formació i el mateix reconeixement en quant a categoria de...
2: A més, metgessa de família, has de fer el MIR, que l'especialitat que són, no sé si són 4 o 5 també.
3: Primer eren 3 anys i ara són 4. Sí. O sigui, tenen els 6 anys de grau, com tots els metges, i llavors 4 anys d'especialitat. Per donar compte de la importància que té aquesta especialitat en el sistema, si els primers anys es convocaven 600 places, més o menys, centenars de places no arribaven a 1.000, aquest últim any se n'han convocat més de 2.500. Vull dir que és l'especialitat que més places convoca a MIR.
2: De fet, també perquè... els CAPs, els centres de salut, normalment sempre qui estan més són els especialistes ara, clar, excepte que encara pot dir que està el pediatre, no, la pediatra, però és que si no són metges de família.
3: Clar, és que el pes del sistema sanitari ho porten els metges de família i les infermeres,
2: però exacte.
3: En el camp de la medicina són els metges.
2: Cada metge, perquè en el centre de salut hi han diversos metges, metgesses de família, no? I cada metge doncs té les seves infermeres i infermers. Sí.
4: Però el que tu dius de pediatra, molts dels que estan fent de pediatra són metges de família.
2: També són metges de família, a més, vull dir que...
4: Perquè part de la formació del metge de família és rotar per pediatria, també. Tenir formació en pediatria.
2: Clar. Clar, perquè són els aquí entrarien els infants, no? Perquè ve a ser, diguem, el mateix metge que està...
4: La mirada del metge de família és des del nen petit fins a la persona en el seu moment de la mort. És una mirada àmplia i llarga.
2: Global,
4: vida, no?
2: Sí, sí, de tota la edat.
3: De la cuna a la tumba, diuen els castellans. Bé, doncs, què dèiem, el Real Decret aquest que va possibilitar aquest canvi es va anar aplicant mica en mica. No va ser així de cop i volta. Els primers equips d'atenció primària a Catalunya es van posar en marxa l'any 87, però no es va acabar fins l'any 2000 a Barcelona.
2: O sigui, 13 anys.
3: Va tardar 13 anys. O sigui, l'any 2000 a Barcelona encara hi havia metges i practicants que treballaven 2 hores. Per què? Perquè primer que posar en marxa tot això era molta inversió, s'havien de fer centres, s'havia de contractar personal, vull dir, era una inversió substancial. I per una altra part hi va haver unes certes resistències d'alguns professionals. Sí que hi va haver molt compromís i molt entusiasme per una part dels professionals, però també hi va haver resistències. I aquestes resistències es van donar sobretot en l'àmbit urbà. Llavors tot això va fer que a ciutats i a Barcelona en concret no s'acabés la reforma fins l'any 2000, o sigui que va ser una gestació llarga i un part molt llarg, no? Llavors hi ha un altre paraigües legal, un altre tema legal que és important a destacar, que és la Llei General de Sanitat, que es va fer l'any 86. Amb aquesta llei es va consolidar el decret de reforma de l'atenció primària del 84, que s'havia fet 2 anys abans, va consolidar aquest decret i, a més, va suposar un canvi de model sanitari. Es va passar del seguro obrero de enfermedad, que es va crear als anys 40, sota el franquisme, a un sistema nacional de salut. El seguro obrero de enfermedad donava cobertura als treballadors i als seus beneficiaris que se'n deien, les seves famílies, però deixava de banda molta part de la població que no tenia dret a l'assistència. Amb la Llei General de Sanitat es va decretar la universalitat de l'atenció i el seu finançament no en base a les quotes del treball, sinó en base als pressupostos generals, als pressupostos generals de l'Estat. O sigui que està finançat per impostos. De la mateixa manera que encara hi ha algú que diu ambulatoris, encara hi ha gent que diu seguretat social, i no, el nostre sistema ja no és de seguretat social, eh? O sigui, anem a la sanitat pública.
2: Clar, i, sempre, que... i encara no es pot, no oblidem mai de, i sempre diem la seguretat social, és no, cert, eh?
3: No. Hem de dir la sanitat pública,
2: sanitat
3: o el sistema pública,
2: pública totalment.
3: O el sistema públic de sanitari, o el sistema públic de salut, perquè ja no té res que veure conceptualment ni funcionalment amb el que era el seguro...
2: Pues encara es diu molt, eh?
3: La seguretat social.
2: Pues això de, doncs... diu, tu tens seguretat social? És una frase.
3: No,
2: que no la treien,
3: no,
2: totalment
3: ja no
2: incorrecta.
3: Des de l'any 86 ja no existeix.
2: Pues, doncs mira que l'hem anat...
3: Ha passat temps, eh? Doncs encara
2: 86,
3: tenim aquestes coses...
2: Han passat 20 anys.
3: I que, no, 40.
2: O 40, 40, és veritat.
3: 40.
2: 40 anys, eh? Que han anat seguint dient seguretat social.
3: Sí, no es va concretar l'any 86, es va fer els anys successius, amb decrets de creació dels diversos sistemes autonòmics de salut, bé, tots els canvis que s'havien de fer, però bé, el tall legal va ser 86.
2: Mm-hmm. I aquí pot ser que siguis tu. Quines són per vosaltres les grans fortaleses? Podeu respondre les dues, eh? Però
3: sí, sí.
2: Com ja aneu així, no? Les grans fortaleses de l'atenció primària.
4: Doncs,
2: I que funcionen bé, clar.
4: Jo volia dir, abans de parlar de les grans fortaleses, jo vaig viure els dos sistemes. Prèviament, el que diu la Cesca, el meu germà no tenia seguretat, el seguro obrero, perquè estava estudiant, i van haver de pagar, el va tenir un fill, i van haver de pagar el part tot, perquè, i això va suposar a nivell econòmic, a nivell familiar, una despesa molt important. I imagina't, perquè no tenia cobertura sanitària. Aleshores, jo crec que l'atenció primària en la Llei General de Sanitat i el canvi que va haver-hi va suposar una gran riquesa per a la societat, impressionant. Les fortaleses que estan descrites i que nosaltres, jo les he anat descobrint treballant, no? És la proximitat i l'accessibilitat. Aquesta és una de les grans fortaleses. Jo quan vaig començar a treballar vaig arribar a Caldes a l'any 90 i van dir, com que ets l'última en arribar perquè tenia una baixa maternal i això, aniràs a Sant Feliu de Codines. I allà vaig descobrir la fortalesa que té aquesta proximitat i accessibilitat, el que pogués venir una persona i dir, mira, tinc la iaia que no es troba bé, podries venir a veure-la, i que sense cap entrebanc de per mig poguessin venir a demanar-te que anessis a casa a veure aquesta persona, no? Això és una fortalesa impressionant, la proximitat i l'accessibilitat, el que no hi hagi aquestes llistes d'esperes, el que la gent pugui arribar i que es trobin com a casa i que hi hagi l'acollida que ha d'haver-hi, no? És la porta d'entrada més directa i al sistema sanitari, no? I que no es necessita cap instrument per poder accedir, només que la persona demani ajuda, això és l'únic que necessita, no? Una altra fortalesa és que hi ha una atenció integral i continuada. És a dir, s'ofereix el que deien abans de la cuna a la tumba, no? El seguiment al llarg de tota la vida. Però amb una mirada no de malaltia, no es mira aquesta persona té diabetes, aquesta persona... No, és una mirada integral de tota la persona, perquè la persona no són malalties, són persones,
2: i
4: no?
2: Tant.
4: I aquesta atenció integral i continuada és el que ofereix l'atenció primària al llarg de tota la vida, no? Tant per les malalties agudes, per el control de les patologies cròniques, per la prevenció... és una continuïtat al llarg de la vida. el que hem anat dient en aquests dies aquí, la longitudinalitat.
2: Exacte. Que continua, no sortim més.
4: Aquesta longitudinalitat, sí. Què ens dona? Un coneixement del pacient i del seu entorn clau, no? A l'hospital veuen el pacient que està una setmana en un llit i veuen una malaltia. Nosaltres sabem l'entorn d'aquest pacient, la seva família, com viu, a qui estima, quins problemes té. Aquest coneixement tan extens del pacient és el que ens dona una fortalesa, perquè jo puc entreveure si aquest pacient farà un bon compliment de tractament. Puc entreveure si tindrà dificultats, no? I la meva actitud pot canviar segons aquest coneixement, no? Els equips coneixen l'historial clínic, l'entorn familiar, les necessitats socials, no? I això què ens dona? Pues, ens dona una atenció més personalitzada, no? És la gran longitudinalitat, que és el valor per mi principal de l'atenció primària.
2: Uh-huh. No sé si encara pots afegir més.
4: Sí, una altra cosa és que els professionals estan molt qualificats. Són professionals que estan molt preparats. Jo crec que el metge no té molta diferència si un metge té l'especialitat d'infermeria familiar i comunitària o no. I també a nivell d'infermeria, les infermeres que estan fent l'EIR també, les que estan sortint especialistes, jo el meu bagatge l'he anat aprenent al llarg dels anys. Elles ja venen amb una experiència i una motxilla cargada molt gran, no? Tenen una formació molt bona. Aquests professionals que estan molt qualificats en la incorporació també de les infermeres especialistes fan que es tingui una capacitat de resolució en els equips d'atenció primària molt gran. La major part dels problemes es poden resoldre a l'atenció primària, sense necessitat d'anar a l'hospital. Hi ha patologies que sí que s'han de ser visitades i resoltes i seguiment a nivell hospitalari, però dirien que són les mínimes. La major part es poden resoldre a l'atenció primària. I això es fa perquè es treballa en equip multidisciplinar. Quan vaig arribar a Sant

0: el colze a colze, el que tenim, no?, l'atenció primària. I després, el gran canvi que va haver-hi també és que cada les infermeres no tenien un cupo de pacients, tenien una hora que anaven a posar injectables o a fer cures, però quan es va donar un cupo de pacients, jo me'n preocupo d'aquests pacients, he de fer seguiment d'aquest... Això també és un valor molt important, no?, perquè afavoreix el tema de la longitudinalitat, no?, el seguiment d'aquests pacients. I jo crec que aquests són uns valors importantíssims a nivell de l'atenció primària.
1: Les fortaleses, no?
0: Les fortaleses, sí.
1: I què impacte real creieu, no?, que ha tingut la burocràcia en el vostre dia a dia?
0: Jo crec que la burocràcia que hi ha avui en dia
1: podeu
0: és un impacte molt negatiu. En aquests moments, per mi, és un impacte molt negatiu. Hi ha molta, molta burocràcia, moltíssima. Per tot s'ha d'omplir, que és molt diferent de quan van començar, que per tot s'ha d'omplir tests, s'han de fer la tira de fulls... La burocràcia jo crec que és un lastre que s'ha de posar en el punt de mira, no?, que és un dels grans reptes que s'han de millorar.
1: Ah, quedava pel tema també el tema de les debilitats estructurals, eh?
2: Sí, sí, sí, això que diu la Mari Luz és una de les debilitats,
1: sí,
2: de les febleses de l'atenció primària, aquesta burocràcia que fa que el temps que es té no es dediqui a l'atenció directa al pacient, a mirar la cara, a escoltar, a pensar en el que li passa i en el que es fa i compartir la presa de decisions, tot això és un temps, sinó que s'ha de dedicar a això, a fer registres, a fer papers que en diuen, però que no, fonamentalment ara ja no són papers, són registres, i això és un dels problemes que té. I altres problemes, perquè clar, l'atenció primària té moltes fortaleses, té moltes coses bones, sens dubte ha suposat un canvi radical en l'atenció a la població, però hi ha coses que no funcionen i que també s'han de reconèixer i s'han de dir, no? Una d'aquestes debilitats és el tema dels professionals. Falten, es diu, professionals tant de medicina com d'infermeria i també d'administració als equips d'atenció primària. Abans dèiem que es creaven 2.500 places de medicina familiar i comunitària i tots aquests 2.500 que sortiran d'aquí 4 anys, però els 2.000 que han sortit aquest any o l'any passat, no s'integren tots a l'atenció primària. Aquest és un dels problemes. Van a altres dispositius, van a serveis d'urgències, van a serveis privats, van a mútues, van a unitats de crònics, unitats
1: o consultes,
2: de
1: pal·liatius... Se posen consultes privades també.
2: O les privades, eh? I aquest és un problema. Com tots els especialistes que es formen no van a parar a l'atenció primària pública i aquesta doncs, es troba que li falten professionals. Amb l'edat que tenen hi ha també molts metges i...
1: Bé, necessiten
2: les jubilacions que tenim a la vista.
1: Necessiten el relleu, no?
2: Sí, es pensa que serà un problema.
1: Tot i que... Amb això és que, recordant la setmana passada, la Pilar parlava del que pot representar de benefici, no?, en aquest sentit, la intel·ligència artificial, sobretot per això que has comentat, no?, la part més burocràtica de fer informes, vull dir, tot una... que és una necessitat i no pots estar precisament pel pacient, no? I parlava
2: sí.
1: ella d'això.
2: Sí, sí, sí, jo estic segura que la intel·ligència artificial aportarà recursos.
1: En aquest sentit,
2: Sí, també altres generarà problemes, com tot,
1: sí,
2: eh?
1: Però
2: tot
1: el respecte també...
2: Problemes, però aportarà també uns recursos que veurem com s'aprofiten, no? I amb el tema del personal, no és que no se'n contractin, o sigui, se'n contracten cada vegada més. O sigui, l'ICS cada vegada contracta més professionals, però que es troben amb això, que els que es contracten tenen més feina, que tenen més població a atendre perquè la població ha augmentat i tenim en compte que la gent també té tendència a demandar més cada vegada serveis sanitaris i que la gent més gran, que hi ha una franja de població més gran, també té més necessitats sanitàries. O sigui que no, viure més està bé, però vol dir que

0: també tenim més necessitats sanitàries i sobrecarrega el sistema. Bé, altres debilitats seria les dificultats per l'accés i les llistes d'espera, aquestes que es diuen. Tinguem en compte que només el 50% de persones que demanen visita pel seu metge de capçalera o per la seva infermera són ateses en 48 hores, només el 50%, i això fa que una disfunció, perquè fa patiment, fa retards diagnòstics, crea malestar, crea insatisfacció i crea un ús inadequat d'altres serveis, com ara els serveis d'urgències. No en poden veure cap, doncs em vaig a urgències hospitalàries, que sempre estan obertes. Els caps no estan sempre oberts, però les urgències hospitalàries sí. Sí. És una disfunció del nostre sistema.
1: És algo que és una debilitat, és una mancança que tenim avui, no? Senzillament, no? És una mancança total que no poder tenir les urgències, que mira que es va lluitar, això recordeu, no?
0: A Caldes,
1: vull dir, per i primer es va quedar fins a les 12 de la nit, però ara ja estem a les 8.
0: Sí. Clar, més que les urgències, no? Si jo tinc un mal de pany de ventre o tinc una febre i no em donen hora, encara que sigui de dia, que no sigui hora dels serveis d'urgències, doncs tinc accés a anar a l'hospital, i això és un greu problema, perquè no s'atendrà igual l'hospital. Si l'hospital serveix molt bé per un ictus, per un infart, per una fractura...
1: Sí, per una cosa més greu.
0: Per una cosa més greu i que necessita un equipament hospitalari. Els problemes que no necessiten un equipament hospitalari són més... ben atesos, l'atenció primària que els hospitals. Això la gent no ha de tenir clara, cosa que no sempre està clara. No? I una altra debilitat, ja sé que anem justes de temps, seria alguns canvis organitzatius que s'han fet en els últims anys, que trec a la longitudinalitat aquesta que parla la Maria Luz. No? Que aquesta confiança que genera per relacionar-se a un metge i a una infermera amb un malalt durant anys, no? Per tots els problemes, si això es trenca, crea problemes. I això es trenca pels equips d'atenció domiciliària, per les consultes de baixa complexitat, per l'atenció a malalts terminals, les especialitzacions per sectors de població. I això és un problema, jo espero que sigui una moda i que en uns anys es torni a resituar el tema aquest i torni a valorar-se la longitudinalitat i que el metge i la infermera ha de ser per tot.
1: I així arriben als reptes, restes de futur que creieu que són inajornables.
2: Doncs un dels més importants és recuperar i augmentar el pressupost destinat a l'atenció primària. L'atenció primària rep aproximadament un 15% del pressupost de sanitat. Hospitals, el 60%. Però és que el tema de la farmàcia, la despesa farmacèutica, té un 24%, més o menys, no? Llavors, això s'ha de revertir d'alguna manera, perquè són vasos comunicants, no? Si nosaltres, atenció primària, rebem un pressupost molt petit, no podem resoldre molts problemes ni fer derivacions adequades, perquè ho estan fent altres entitats, no? Com a nivell hospital. I el tema de la despesa farmacèutica innecessària, no? S'ha de reduir molt el tema de la farmàcia, del consum de fàrmacs. L'altre dia una companya ens deia que, bueno, que tenien dades de que s'estava reduint les benzodiazepines, que és un de les grans bosses de consum que hi ha actualment a nivell de Catalunya i d'Espanya, però en contra estaven augmentant el consum de fàrmacs antidepressius, no? Llavors, això ens ho hem de replantejar d'alguna manera, no? El tema de la despesa farmacèutica. Uh-huh. El tema també d'augmentar el que diem, la capacitat resolutiva dels CAPs. No pot ser que des del CAP el metge de família no pugui demanar certes proves, a lo millor, o en caràcter d'urgència, que ell consideri necessàries, no? Això ens dona una capacitat resolutiva també. Podem resoldre problemes si tenim proves diagnòstiques a vegades, no? I hem d'augmentar la cartera de serveis que tenim en atenció primària i ser unificat aquesta cartera de serveis, que en alguns centres tenen uns recursos i en d'altres no? consolidar els equips d'atenció primària, no? Que siguin equips estables i cohesionats. Hi ha equips on el metge cada any canvien de metge perquè els ofereixen a lo millor uns contractes millor. S'han de tenir contractes que siguin prou atractius tant a nivell d'infermeria com d'administratius com de metges per poder cohesionar. Un equip cohesionat té un poder a nivell de la població impressionant a nivell de treball, no? I de qualitat. S'ha de potenciar també el paper de les infermeres. En Caldes, per exemple, les infermeres estan atenent patologia aguda, patologia aguda de fàcil resolució, i es fa gairebé tot el seguiment de la patologia de pacients crònics com pacients diabètics, MPOCs. En altres centres de salut això no passa, no? S'ha de potenciar aquest paper de les infermeres perquè bé, tenim moltes capacitats, no? I un altre repte és garantir la longitudinalitat, el que deia la Cesca, evitar aquests dispositius com ara els equips d'atenció domiciliària, que hi hagi equips d'alta i baixa complexitat. Tot això, des del nostre punt de vista, s'han d'evitar, no? Perquè la infermera, el metge han de ser els que tinguin aquesta continuïtat al llarg de la vida dels pacients, perquè la mirada és diferent, no? I bé, jo crec que aquests són els grans reptes, no? Que realment se sap que si millora l'atenció primària està millorant el que és disminuint la mortalitat dels pacients i de la població que atenen. Això està claríssim.
1: Arribem al final, sap greu, perquè és sempre tan interessant, i el que em sap més greu és que fins a ara, avui és l'últim dia d'aquesta secció, perquè el divendres ja acaba la temporada d'aquesta temporada de la ràdio. Mariluz, Cesca, moltíssimes gràcies per la vostra generositat, per la claretat, per la paciència i per totes les aportacions que heu fet al llarg de tot aquest mesos que heu estat aquí a la Sanitat a Debat. Aquest espai, no, té sentit perquè vosaltres hi poseu coneixement, mirada i humanitat. I avui tanquem la secció fins al setembre, espero, eh? Però, i per això espero que ens retrobarem en aquesta propera temporada per continuar parlant de salut, de comunitat i de tot allò que ens ha fet de prop. Gràcies per ser-hi i ens retrobem al setembre, i molt bon estiu.
2: Moltes igualment gràcies, Conxi.
1: A vosaltres, Conxi. I gairebé són les 10 i, com passa cada hora, és el moment del butlletí informatiu. Fem una pausa, però no marxeu, que de seguida tornem amb la segona hora, que avui està dedicada a la revetlla de Sant Joan.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Aquest Sant Joan. Passen pocs minuts de les 10, iniciem la segona hora del fòrum, que avui dedicarem íntegrament a parlar de la revetlla de Sant Joan, una celebració que aquest any recupera el format més comunitari i festiu gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament amb les associacions de veïns, entitats, no? I associacions de veïns i les entitats locals. Una nit per compartir cultura popular, festa, amistat i comunitat. Aquí al fòrum ens avancem per explicar què representa aquesta festa tan arrelada al territori i, sobretot, com hem de viure-la en diversió, sí, però també en respecte, en civisme. Anava a dir en cinisme, no, amb això no pot ser, en civisme. Per parlar-ne, ens acompanyen avui Laia Cuscó, regidora de Cultura. Benvinguda, Laia, vull dir que aquí ja tens la teva casa.
3: Moltes gràcies, molt bon dia.
2: Josep Manel López, cap de la policia local. Hola, Josep Manel, és la primera vegada que vens aquí al fòrum, suposo que a la ràdio no, però benvingut.
4: A la ràdio no, aquí sí, la primera vegada, molt bé, molt
2: bé. No, a la ràdio suposo que has vingut moltes vegades. No sé si a l'antiga o a la nova.
4: Algunes.
2: Molt bé, molt bé. El Xevi Xefles, que és el cuiner, el xef, com ho dirien aquí, d'aquesta nit popular, d'aquesta... Podríem començar revetlla, en principi, no? Aquesta festa, que recuperem. I també ens acompanya el Jordi Martí, que és el que portarà el karaoke dinamitzador. Vull dir que estarà molt bé el tema, eh?
5: Hola, bon dia.
2: Aquí ens hem de posar tots acantats.
3: I tant.
2: De fet, al telèfon en algun moment determinat, doncs, així quan toqui parlar el tema del karaoke i el Jordi i tal, doncs també tindrem el Ferran de Besa, que no pot estar per motius de feina. I també, doncs, tot i que no estigui aquí, però sí que a la que parlem de les activitats i sobretot quan toqui amb l'Anna Tantinyà, que és aquesta veu també tan entranyable amb els contacontes, no? I en aquesta història tan bonica que ella explicarà, però que no podem fer spoiler. Vull dir, tindrem la seva veu, explicar una mica de què va, però res més. En fi, no sé si per avançar el contingut d'aquesta flama, pot ser que te lo diria, tu demanaria, perquè jo no tinc tot aquí apuntat, però millor que ho facis tu. Primer, el contingut. El contingut són aquestes activitats que comencen a la tarda, no? A partir de les 7, en aquest cas amb la rebuda de la flama del Canigó. Però això sí que siguis tu, Laia, que és l'organitzadora de tot plegat, que ho digui. Després aniran més preguntes.
3: Moltes gràcies, Conxi. Si comencem a les 7 de la tarda amb un acte que es fa des de fa 30 anys, realment,
2: sí, avui... Sembla que és mentida, però és que avui com agafa més força, perquè pot ser que en els darrers anys, que tot i així, a través de l'associació de l'Acció Cívica Calderina, no? Doncs ja fa molts anys, vull dir 30, imagina't.
3: 30, avui celebrem el 30è aniversari de la rebuda.
2: Podríem dir que eres una criatura, tu, llavors.
3: Bueno, era petitona, sí. Però recordo, jo de petita anava a rebre aquest acte, anava a rebre la flama, me'n recordo, i que era un moment molt familiar, molt, molt emotiu. Aleshores, doncs, continuem rebent la flama aquí a Caldes, com a tradició, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó, Acció Cívica Calderina, fa aquest acte més institucional, més formal, perquè hem de donar aquest valor i aquest protocol a la flama que s'ho mereix. I després, un cop ja totes les associacions de veïns i veïnes han recollit aquesta flama, doncs plegats anirem a encendre la gran foguera que s'ha generat darrere de l'Ajuntament, a la plaça 11 de setembre, una foguera preciosa que aquest matí s'ha acabat de muntar, perquè aquests dies tot just estàvem llançant-hi els mobles amb fusta, però avui ja té aquesta forma de piràmide i fa més de 3 metres, per tant, serà un moment bastant impactant. Doncs després de recollir la flama, anirem a encendre la foguera amb els veïns i veïnes, ballarem una sardana de germanor, perquè la paraula germanor s'està perdent també, aleshores cal fer aquesta sardana de germanor, i tot seguit començarà l'Anna amb aquest contacontes que li vaig demanar que escrivís expressament per fer arribar a la canalla, a la gent més jove, el significat de la flama, perquè... Potser sí que la gent ho veiem per la televisió, però no sabem d'on ve, quina és l'essència, què significa i quina és aquesta tradició.
2: Doncs mira, en aquest moment, si vols, podem posar aquesta veu que tenim, que ens ha passat l'Anna, perquè ja ha dit, també per feina, no pot estar present.
3: Perfecte.
2: I ni tan sol per telèfon, perquè això que dius... Estan
3: treballant.
2: Però no pot, vull dir, quan estàs treballant. Però si vols, podem, ara que estaves tu parlant, això d'aquesta contacontes i tal, ella explica una mica, molt breument, el que és aquest contacontes, el que vol dir ella.
5: Bon dia. Doncs aquesta tarda explicaré el conte La guardiana de la flama, una història que ens parla de la importància de mantenir viva la llum de les tradicions i de la germanor, com és la flama del Canigó. I la protagonista d'aquesta història té una missió molt important, que és que la flama arribi amb molta força a Caldes i descobreix, doncs, que si la compartim entre tots és la flama més bonica i més especial del món. Per fer aquest conte, doncs, més bonic i que els infants hi puguin participar, i posaré jocs entremig i unes cançons relacionades amb aquesta nit de Sant Joan. Així, doncs, els infants i les famílies podran participar en aquest conte. Així que us convido a tots i a totes a venir amb nosaltres a la plaça 11 de setembre, perquè farem moltes activitats i serà una tarda i un vespre molt especial i molt bonic.
2: Doncs era això, i val la pena, perquè a través d'aquí, que tu ja anunciaves, doncs tenir també aquesta veu, que sense explicar res més de la guardiana de la flama, no. Perquè no es pot explicar, això és en el moment que estiguin tot, i sobretot els infants, i els que no són infants, perquè jo penso que aquest conte ens anirà bé a tots, escoltar-lo.
3: De fet, la cultura catalana es transmet moltíssim per tradició oral, el que expliquem, el que es diu, el que es deien a les contrades, per tant, tornar a tenir en compte, doncs, una contacontes, crec que també forma part d'aquesta tradició. I tot seguit, després de l'Anna, tindrem un duo molt jovenets, que són gironins. Els vaig conèixer fa temps, que els seguia per Instagram, perquè són dos germans que canten música tradicional catalana. I em cridava molt l'atenció, perquè a més van tenir un vídeo força viral, que era la Marieta Cistellera, que jo feia molts anys que no sentia cantar tan bé aquesta cançó tan nostrada, i em va cridar l'atenció, i vaig dir un dia...
2: M'agrada molt la paraula nostrada,
3: nostrada,
2: perquè són paraules nostrades, en desús.
3: En desús. Doncs se'm va ocorrer dir, bueno, no, ja el tinc, escric un Instagram i a veure si venen. Doncs escolta, al moment em van contestar que justament per la Revetlla no tenien cap bolo i que baixarien cap a Caldes. I estan emocionats i emocionada, l'Anna també. Bé, el Jordi és un encant. Tindrem aquest petit concert de música tradicional catalana, que no vol dir folklòrica, eh?
2: Sí, no,
3: vol dir
2: tradicional. Populars.
3: Populars, correcte. I de sempre, perquè també portaran cançons de Lluís Llach, de Serrat, també fan un repertori una mica més extens, però que són una miqueta de les nostres tradicions. I quan acabem això, començarem el super sopar del Xevi, que aquí s'està fent una feinada, perquè cada dia li canvio els números, i ara botifarra, ara vagar, ara més infantils, ens estem fent un fart de riure.
2: No, ja li farem parlar.
3: Però serà un sopar boníssim, segur. I després del sopar, bueno, el Jordi i el Ferran ens dinamitzaran un karaoke, que aquesta idea la vaig treure, no és meva, és seva, del concurs de karaoke que van fer fa unes setmanes, que va ser un èxit rotund, va ser molt divertit.
2: No me vaig assabentar,
3: A la Font dels Enamorats, va ser fantàstic, ens vam passar superbé, vaig dir, aquesta idea me l'he de quedar, i l'hem aprofitat per aquesta Revetlla, perquè és això, Revetlla és una miqueta trobar-nos, fer festa, diversió...
2: Comunitat.
3: I comunitat, cantar junts, ho hem de cantar tot, de fet a Caldes ho cantem tot, i no hem de tenir vergonya. I acabarem amb un punxadisc, el Jaume Vila, que també amb una mica de gresca, recuperarem, atenció, que no ho sap molta gent, el Ball del Fanalet. A les revetlles antigues sempre es ballava el Ball del Fanalet, que és un vals, que acaba amb un vals jota, que balles amb un fanalet que és amb una espelma i has d'aconseguir ballar sense que t'encengui, perquè és com una mena de flor feta amb paper, i guanya qui no se li crema aquest fanalet. I és molt divertit, és molt, bueno, hi ha un canvi de parella, bueno, és molt...
2: Això és sorpresa. No, almenys no m'he adonat en el programa.
3: Perquè no ho podia posar.
2: Clar, està molt bé.
3: I el que passa que com que s'està perdent, no trobo botigues on abans es podien comprar els balls de fanalet.
2: Sí.
3: Ai, els balls, no, els fanalets.
2: Els fanalets.
3: Total, que els he fet jo. Però m'ha fet molta il·lusió poder-los fabricar.
2: T'has hagut de fer tu quants fanalets?
3: No, n'he fet poquets, 50.
2: Bueno, d'un i do, eh? D'un i do, 50.
3: No, era molt fàcil. He fet una versió molt, molt fàcil, bueno, que prenguem la bona voluntat. L'any que ve, ja demanat en temps, ja ho podrem fer.
2: Es podrà demanar
3: fet,
2: alguna
3: altra. De fet, crec que liaré alguna entitat de gent gran de, va, posem-nos a fer manualitats i en un moment ho fem perquè és molt fàcil i molt divertit. Per
2: molt
3: tant,
2: bé.
3: Recuperem el Ball del Fanalet.
2: Molt bé, Laia. I continuo amb tu, no? Què representa per Caldes recuperar aquest format comunitari de revetlla? Perquè jo dic comunitari perquè fa l'efecte de que feia molts anys que no es feia de manera així, una festa popular en el que es pugui venir tothom, no? Que pugui acollir a tothom, no? Sí que per cada barri podies fer o particularment, no? De festes i tal, no? Però així, d'una manera que aglutini a molta gent al poble.
3: Doncs és un tresor més. Caldes de Montbui, anem recuperant tradicions i per mi les tradicions són joies, per tant tenim tresor més. I és una mica allò que deia la meva mare de predicar amb l'exemple. Portem temps perseguint a les associacions de barri de recuperar les festes de barri. Doncs una manera de dir, es pot fer i és molt divertit i val la pena perquè la gent respon és creant-ne també una. Doncs aquest inici de les festes de barri de tot l'estiu serà aquesta revetlla,
2: aquesta,
3: on tots els barris ens trobem i després a partir d'aquí doncs ja anem a cada barri. Ens hem d'animar a participar a les festes de barri perquè si no és quan diem, ah, és que s'està perdent. Bueno, quina responsabilitat hi tens tu sobre aquesta festa? Perquè que organitzin els altres és molt fàcil, però tu participa-hi.
2: Mm-hmm.
3: Perquè no s'està perdent, però tu quantes has anat? Mm-hmm. Perquè jo vaig anar a totes l'any passat.
2: Mira, avui
3: absolutament
2: no,
3: a totes.
2: Hauria estat bé que hagués també algun representant de l'Associació de Veïns de Barris, perquè hauria també estat bé. Però bé, com tu ben dius, encara han de venir les... Tot i que acaba la temporada de la ràdio, però aquí continuem. Vull dir, amb les entitats també de les associacions de barris també parlarem del tema de les festes de barri. Vull dir, perquè també, com tu ben dius, s'està perdent, no? I mm-hmm. si es recupera, doncs molt millor.
3: Ara s'ha fet un canvi, portem un parell d'anys que cada any hi ha algun barri més que s'afegeix, per tant, aquest any... Ho dic de memòria, crec que són 6 barris ja que faran la seva festeta i amb tot l'acompanyament i suport serem allà.
2: Molt bé. Aniré intercalant les preguntes, tot i que després d'aquí una estona tornaré amb tu i tal, però és que si no me queden aquí tots els convidats a la resta com una mica dient, bueno, i
3: perdó,
2: jo quan...
3: Perdó.
2: No, si és que jo ja...
6: Jo estic molt a gust escoltant, eh? Sí. És fantàstic tot el que s'està dient.
2: Però mira, aquí amb el Josep Manel també, doncs, tot i que en aquest no formaries part de la festa, però sí... Sí, perquè és una part molt important, sobretot a l'hora del control, no? Del dispositiu de seguretat. Com ho teniu preparat per aquesta nit?
4: Jo el que no... Sembla que no pinti res amb aquesta taula, perquè sembla
2: no,
4: que...
2: No, sí que pinta, sí que pinta.
4: A les afaguitarres,
2: sí, sí,
4: tots
2: pinta.
4: Produint festa, i ara ve el que controla.
2: No, controlar no, és necessari.
4: És.
2: I això la regidora ho sap també.
4: És una broma. Soc conscient que ho sap i treballem, col·laborem permanentment amb tots els actes que fem a Caldes, que són moltíssims, com ja sabeu. Bé, doncs, des del punt de vista de policia, esperem que sigui una festa com totes les que es fan, amb un ordre i amb una convivència, doncs, hiperplàcida. Des del nostre punt de vista, què farem? Presència preventiva, com fem sempre, intentarem participar el menys possible de la festa, deixar que participi qui ha de participar, els que l'organitzen, els que fan els actes i els que els gaudeixen, i nosaltres serem, espero, segur, actors secundaris, com a mínim, i garantint que no passi res extraordinari que impedeixi que desenvolupin totes les accions que estan previstes. Nosaltres continuarem a més llocs que aquí, perquè la revetlla, doncs, malgrat no hi hagin actes planificats, passa a tot Caldes, que l'activitat d'aquesta nit, doncs, és més alta, i llavors tindrem, com cada any, això també està garantit, requeriments múltiples per queixes, molèsties, petards, danys i tot això.
2: Mm-hmm. Vull dir que és aquest control que d'alguna manera és necessari i totalment necessari. I per això vull dir, però i teniu en compte també que hi hagi, perquè tot i que aquí es faci la festa al centre del poble, a la plaça 11 de setembre, és allà, no? Mm-hmm. Que, doncs, però clar, no es pot evitar que després en cada barri, sobretot els barris que estan com més, que ja no estan en el nucli urbà, que estan més allunyat, no? I que a vegades doncs poden fer, bueno, lo típic, no? De si els petards, etc. Però també hem de tenir en compte la nostra riquesa forestal, que és molt ampla, i que això pot provocar un problema. No sé, això també ho teniu en compte, no?
4: Sí, estem obligadíssims a tenir-ho en compte i, de fet, jo crec que és el més important que tindrem a controlar des de fa ja un parell de dies que ho estem fent i bueno, aquesta nit també per sobretot per l'ús de petards. Podem concentrar aquí, que és el que més ens preocupa. Els petards, sento tirar de normativa, però els petards estan prohibits, com igual que fer focs, a menys de 500 metres de massa forestal, i oficialment a Caldes no tenim cap punt que estigui a més de 500 metres de massa forestal, perquè les lleres de les rieres i els torrents també es considera massa forestal. Per tant, oficialment, que no oficiosament, no es podrien llançar petards. Llavors, bé, nosaltres evidentment no podem controlar tot això. El que sí que anem intervenint en funció de la gravetat dels fets o de lo que nosaltres puguem preveure que allò pot suposar, doncs, per la massa forestal, per camps, per diferents coses, no? La ciutadania tingui present que no es poden llançar petards per risc d'incendi a la revetlla de Sant Joan és complicat. Mm-hmm. És complicat perquè això és una tradició i, tot i que ha baixat moltíssim l'ús i l'ús és molt més acurat i la gent és molt més sensible als riscos que comporten, però bueno, hem d'estar a sobre. Intentem fer-ho amb flexibilitat màxima, amb pedagogia màxima i no amb sancions, però, bueno, sobretot, com tu deies, en els barris perifèrics, extraurbans, doncs hem d'estar molt a sobre perquè estan molt a prop. Vull dir, totes les urbanitzacions de Caldes tenen massa forestal a tocar.
2: A tocar.
4: I la cosa està, no vull espantar ningú, però poso els dos exemples. Hem tingut dos petits incendis, molt petits, per l'ús de maquinària. És a dir, en un cas una radial i en l'altre una desbrossadora a prop de camps. En un cas zona urbana, un barri d'aquests, doncs simplement la pròpia herba que havia crescut i s'havia secat a la mateixa parcel·la, doncs va provocar un petit incendi, i en l'altre cas una espurna va marxar cap al camp que hi havia al costat i ens va cremar uns quants metres quadrats de cereal. Vull dir que és molt fàcil, ara està tot molt sec, hem tingut un hivern i una primavera fantàstica, però tan fantàstica és que ens hem passat de frenada i ara tenim tot l'herba altíssima, incontrolable, no dona temps a tallar-la tota, i molt seca. Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, una cosa més perquè la gent sàpiga i prengui una mica de consciència respecte d'això, d'aquest perill.
2: Això ho deia ahir justament el coordinador dels bombers voluntaris de Caldes, el Jordi Soler, doncs parlava, no?, del respecte, no? Perquè, clar, suposo que també esteu coordinats, no?, en el cas de que pugui produir un petit foc o el que sigui, doncs que aquestes entitats, com en aquest cas bombers voluntaris, o també Protecció Civil, que estaran, també estaran presents, no? Vull dir, tots una coordinació total.
4: Sí, la coordinació ja està feta, el servei ja està preparat, apuntem a diferents focus. Un focus molt, molt concret és el tema de la revetlla, i aquí hi haurà intervenció de policia local i de Protecció Civil massiva perquè tot es desenvolupi amb ordre i garantir que la foguera s'encengui i s'apagui bé. i que l'ús de petards no provoqui incidents. I després tindrem un servei paral·lel, més amb bombers i més amb altra policia.
2: Pel cas de que sigui necessari.
4: Per la resta del municipi.
2: Sí. Molt bé. No, continuarem parlant. Jo és que així vaig deixar que parlin tothom, no? Tenim aquí el xef, no? En el teu cas, Xavi, doncs com, des del que tu fas, no? En aquest cas és el sopar. Com s'organitza un sopar popular? Perquè quanta gent està prevista, Laia?
3: 150 persones.
2: Només? Vull dir, aquestes són els tíquets que estan tíquets ja venuts. Ja estan venuts.
3: Ja estan venuts.
2: És a dir, que si jo me vull apuntar, no pot ser.
3: Amb la compra per tíquets,
7: sí.
3: No?
7: Bueno, fins a...
2: Bueno, ara sí. Aquí el xef, vinga. Però, sobretot, com s'organitza aquest sopar popular, en aquest cas, per a 150 persones?
7: Bueno, ja ho tinc una mica per mà, perquè ja em porto uns quants. I res, quan va arribar la proposta de l'Ajuntament em va fer molta il·lusió, perquè, com sempre he dit, m'agrada molt la cultura catalana i participar en aquest granet de sorra, pues, m'encanta fer-ho. I res, preparar-ho sempre porta feina, perquè clar, som 150 persones que bueno, va. Sí que el que d'allò també me facilita molt la gent, perquè tot el gènere és de proximitat, és de Caldes, i la gent també, els proveïdors m'ajuden tots, i bueno, entre tots ho fem tot.
2: Oh, molt, molt, molt important això.
7: Sí.
2: I què té d'especial el menú d'aquesta nit? Perquè és un menú també popular.
7: Sí, més que res, bueno, la Laia em va comentar que volia un menjar, no?, molt tradicional i tal, i em va proposar fer botifarrons seques.
2: Molt tradicional.
7: Sí, clar. Molt tradicional. I, bueno, al principi li vaig dir, bueno, mirarem de fer una altra cosa, aviam què, però després vaig pensar, més tradicional que això no hi ha res, i bueno, em va agradar la idea, com que ja ho portava per mà, que també ja ho havia fet en altres ocasions, dic, pues, farem això i perfecte.
2: I per les persones que no mengen carn, que són veganes?
7: Sí.
2: O vegetarianes?
7: Sí, sí. Sí, l'opció de vegana cada vegada s'ha de tenir més en compte, perquè sempre hi ha, cada vegada hi ha més gent, no? I res, fem hamburgueses veganes, i com que les mongetes i tot l'altre ja és vegà, pues cap problema. Després, bueno, hi ha tomates del Picanyol, bueno, ja tots els productes són d'aquí Caldes. És el que he dit abans, vull dir que tot correcte.
2: Molt bé.
3: Deixa'm afegir,
2: sí,
3: perquè
2: no, tu afegeix.
3: El Xavi és una passada, perquè bueno, és molt valent, perquè justament dos tradicions o dos festes que volem recuperar a Caldes, ell a la primera s'hi puja al carro, perquè a Sant Sebastià també, el primer cop que fèiem la paella popular, li vaig demanar a ell, i vaig dir, Xavi, 40, amb 40 racions fem? Diu, ja veuràs que ens quedem curts i vam fer...
7: Sí, quantes... 165.
3: De 40 a 165,
7: sí, sí.
3: I ara aquesta també, bueno, qui vindrà a sopar per la Revella... Però ell ràpidament, som-hi, Laia, ja veuràs, no perdis la sí, fe, sí. Que la gent de Caldes s'apunta.
7: Sí, sí, apreto bastant a molta gent i tinc bastants seguidors, diguem-ho així, d'amics, d'amistats i això, i a part l'altra gent del poble, que suposo que tothom en diu el mateix, no?, que recuperar aquestes festes està molt bé. La plec de Sant Sebastià, la meva dona sempre em parlava, jo no ho havia viscut mai, perquè sempre aquí anava, érem poquets, no?, i quan m'ho van proposar també, la meva dona em va dir, ja has d'anar, ja has. I va ser així.
3: Ens ho vam passar superbé.
7: Sí, sí,
2: a més, és una altra festa que s'ha recuperat,
7: sí.
2: La plec de Sant Sebastià. Vull dir,
7: sí,
2: que,
7: sí.
2: En aquest sentit ho portes, Laia, vull dir, de recuperar.
3: Sí,
7: sí, perquè o sigui, de Rosa en van fer 165, però allà hi havia 300 persones segurament, perquè la gent que participava en el concurs de paelles i gent que passava per allà, excursionistes, vull dir, va ser un èxit
3: vam
7: brutal.
3: Vam comptabilitzar unes quasi 1.000 persones.
7: O 1.000, mira, jo deia 300.
3: Quasi 1.000 persones.
7: Sí, sí, hi havia molta gent, En total, sí, sí.
4: Sí, sí, 1.000 persones, no. Perfectament.
2: Jordi, te toca. A veure, en aquest cas, a veure, tu és una persona que a la que et demana o puguis contribuir amb alguna... Tot el que sigui aportar, no? Aportar la manera de fer, com per exemple podrien ser en el cas dels miserables, no? Si era cantant o... I clar, i el tema del cant ho portes molt a dins, no? Fins i tot ara aquí és amb el karaoke.
6: Sí, jo sempre quan toca la disbauxa xerinola a festa sempre m'hi apunto. sempre m'hi apunto. I sí, tota la vida doncs, també he estat cantant, a forma amateur, i bueno, ja que has tret el tema dels Miserables, Els Miserables va ser espectacular, va ser un repte molt gran, vaig tenir l'oportunitat de poder ser Jean Valjean, i això em va donar molta vida, tota la gent de Vocàlic, preciosa, encantadora, i jo era el primer musical que feia amb ells, em van agafar amb els braços oberts i bueno, va ser fantàstic. I aquesta nit doncs toca una altra vegada Gresca i ho farem amb un karaoke que, bueno, la gent s'ha de deixar anar, avui no és cap concurs, avui és un karaoke i els karaokes autèntics s'ha de desafinar, s'ha de fer malament. Quan un Lali amb una nota allò que es tira endarrere, ai mare meva el que he fet, això és el karaoke autèntic que hem de tenir aquesta nit, o sigui que la gent s'ha de treure les vergonyes, ha de pujar a dalt a l'escenari individual, en parella, en trio, en grup. Jo posaré 3 micros, o sigui que 6 persones, no sé a l'escenari si al final hi cabran o no hi cabran. I ja està, i això. Llavors, si entremig d'aquests calvaris surt algú que ho fa molt bé, escolta, doncs també se n'ha agraït, escoltar-ho.
2: Mira, ara crec que el telèfon el tenim a l'altre animador, no?, d'aquest karaoke, que és el Ferran de Besa. Ferran, bon dia.
8: Molt bon dia, què tal, com esteu?
2: M'agradaria que millor estiguessis aquí, però ja veig que no és possible. Estàs treballant?
8: Exacte, estic enfeinat, ara mira, he aprofitat i va, faig un moment de parada. Us estava escoltant, per això? Us estava escoltant.
2: Doncs mira, sí. La taula estaria més plena, però bé, també el telèfon funciona molt bé i la teva veu, la veritat és que acompanya molt, també, tot i que sigui per telèfon,
8: Molt bé, merci. Mira, tinc un dubte que m'acaben d'obrir per WhatsApp i això, Laia i tal, a veure si em podeu ajudar. Perquè m'han preguntat gent que ve, diu, escolta, és que no sé si he de portar cadira, no he de portar cadira, ni hi haurà allà, no? Llavors, tema logística, què?
3: Doncs hi hauran taules, hi hauran cadires, en principi comptabilitzades per la gent que ve a sopar. La gent que té tiquet té taula i cadira assegurada. La gent que vingui de més, doncs ens anirem tornant. No
2: o, passa res. O portar la cadira, tampoc d'aquestes que són plegables, també hi queda
3: pot
2: aquesta
3: ser,
2: possibilitat,
3: pot,
2: no?
3: Pot ser, però que com a tota festa, doncs ara van uns i després uns altres, però en principi les 150 persones que han comprat el tiquet tenen lloc assegurat.
2: Molt bé.
3: Muntarem dos llocs de pícnic amb taules ben parades, fins i tot posarem un detallet que cada taula estarà decorada amb un fanalet amb la flama, per tant, que tot té lligat. I estem preparant l'espai com les rebelles d'abans. Jo us convido que vingueu a veure'l.
2: Ferran, quina previsió teniu tu i el Jordi a l'hora de presentar aquest karaoke?
8: Cap ni una.
2: Va, improvisació total.
8: Clar, o sigui, a veure, pensa que 150 persones, una nit de Sant Joan, amb la foguera, amb les ganes de festa, amb les ganes de viure i de xerinola, com ha dit el Jordi, jo crec que la previsió és que en una hora farem poc, val? Llavors ens quedarem curts, haurem de començar abans, haurem d'acabar després, hi haurà baralles amb el DJ perquè no, encara tenim un llistat, llavors haurem de gestionar-ho. I això sempre necessita d'improvisació, necessita de recursos i de... A veure, mira, jo en el meu cas, el tema és, allà no pot quedar ningú sense ballar. Aquesta és la premissa.
2: Sense ballar i sense cantar, perquè la gràcia és aquesta. Com ha dit el Jordi, aquí fora vergonyes.
6: Sí, però Ferran, 150 persones, si han de cantar tots, encara que sigui en grup, són molts temes,
2: Se necessitaria moltes...
6: Siguem 4 hores,
3: Però, sí. Però escolteu-me una cosa, que 150 són a sopar, jo espero que vingui gent a cantar i a ballar i a la festa. No, la plaça és molt gran,
7: Sí.
8: Tinc gent, Laia, que m'ha dit que vindrà des de Barcelona.
3: Que bé. Perquè a Barcelona no són iguals les rebelles, ja us ho dic.
8: Exacte. No, però és que hi ha gent que té falera a Barcelona i voltants de gaudir d'una rebella de poble.
2: Ah, A mi m'encantarà. I que poder veure, tot i que si no puc anar al sopar perquè els tiquets igual ja estan exhaurits, però anar cap allà i veure, a veure si és possible participar també, no? Però sobretot
8: Conxi,
2: és que...
8: Conxi, digues... Conxi. Aprofita, a veure, quina és tu, no, clar, tu seràs la primera en sortir a cantar, quina és la cançó que vols cantar?
2: Ah, jo? Aquella de com és? A qui li importa lo que jo haga, a qui li importa lo que jo diga.
3: Jo amb tu,
6: jo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré.
2: Aquesta la cantaré, Ferran, pots estar segur. I la xica Yeye, no la podem oblidar, no, tampoc, ostres, la Yeye.
8: Correcte. I les 300 persones que estiguin allà cantaran amb tu a quin li importa,
2: pues sí.
8: De l'Alaska.
3: Clar que sí.
2: No, sí. Allí la cantaré. També m'agradaria veure altres persones, per exemple, si està el Josep Manel allà present, per què no que poder veure el cantant, no?
3: ¿Quién es?
2: Josep Manel López.
4: Soy yo. Jo faré el de Village People, doncs, amb l'uniforme.
3: YMCA, la cantem. O sigui, avui la liem. Sabeu per què es diu karaoke?
2: No.
3: Tu tens cara.
2: Mira,
3: o què?
2: Estem sentint la de... A qui li importa? No, digues.
3: És perquè per sortir a ballar, ai, a ballar, a cantar és... Tu tens cara o què? Cara o què?
2: Tu tens cara o què? Molt bé.
3: Aquesta és l'expressió. Per tant, som-hi a cantar tots i totes.
4: Són dades oficials, aquestes?
3: No. No està recollit. Joan Amades ara mateix m'està... Les tradicions no són aquestes, Laia.
2: I vosaltres com ho fareu, Ferran, a l'hora de fer... De fer sortir a la gent, perquè al millor al principi hi ha com una mica de sensació que diu, ostres, jo em fa una mica de cosa, no? De treure aquesta fredor, no? Doncs, i per dir, vinga, doncs tu mateix, no sé com, sereu vosaltres el que donareu exemple, no? A partir d'ahí, per exemple, el Jordi, això... tu faràs sí, Ferran, que surti el Jordi.
8: Exacte, jo faré que surti el Jordi, i el Jordi cantarà, llavors la gent quedarà encisada. També és veritat que un ús responsable de l'alcohol farà que també, a mesura que avanci el sopar...
2: L'alcohol no podem passar-nos, perquè a més estaré controlat.
3: No, però hi haurà barra, amb còctels?
8: Ús responsable.
3: Això, clar,
8: amb còctels, Laia?
3: I tant. El Víctor de Soul ens prepara uns còctels ben xulos aquesta nit de revetlla.
2: Sense alcohol.
3: Hi haurà sense, però tots amb responsabilitat, doncs es
2: clar.
3: Pot fer.
2: No, i tant que sí, es tracta d'això.
3: I el karaoke comença a les 10. No és una hora de... Bueno, no és molt tard. I la festa acaba a la 1, fins a quarts de 2 que estiguem per allà, jo crec... No, Josep? No,
6: sí, a la 1 tots cap a casa?
3: A la 1 tots cap a casa.
4: No, tots cap a on vulguin.
3: Bueno, cap a on vulguin.
8: Exacte. Tots cap a on vulguin.
3: L'any que ve allargarem.
8: Sí, escolta, tema coca...
2: Sí, se m'ha oblidat de preguntar-li al Xavi. El tema...
3: Hi ha dos moments coca, eh? Hi ha dos moments coca i dos moments vi dolç. Això tinguem en compte. Per què? L'Acció Cívica Calderina, quan acaba el seu acte, ells ja fan aquesta primera tongada de coca i vi dolç perquè és la tradició, també, perquè molta gent ja marxa cap a casa. Aleshores ja fem aquest detall amb la gent que ha vingut a l'acte de la flama. I de postres, de sopar, Xavi?
7: Sí, hi ha coca de Sant Joan.
2: Coca de la que se menja,
7: sí.
2: No de la que...
7: No.
8: Home, però escolta, en quin moment havíem comentat un altre?
2: No, però clar. Algú aquí diu, està la policia present, diu, clar, i de seguida ja notes quin tipus de coca podria ser, clar.
7: Coca de fruita.
2: Coca de fruita o coca de jardons o coca
7: de... Sí, no, serà de fruita.
2: De fruita. La tradicional.
7: Sí, la tradicional. Sí.
2: Aquesta és la de sempre.
3: I el vi dolç no l'hem posat en porrons perquè no m'he atrevit, però hauria de ser amb porró.
2: Sí, perquè això també va molt bé, perquè així saps... Sí, i així saps qui sap fer servir el porró i qui no, no? Mm-hmm. Perquè és difícil. No és difícil, eh?
3: Bueno, me tiro una mica per sobre, eh? Acció Cívica sí que posa porrons, però després a les postres ho farem amb gotets petitons.
2: I Ferran, una última pregunta. La feina que estàs fent ara és la feina que et dona diners o és la feina de... Bé, jo penso que igual totes les feines es donen diners. Em referia a la feina de l'escena, del ser... Sí, a l'escènic.
8: Sí, sí, mira, jo tinc la gran sort que compagino diferents tipus de feines i, clar, aquesta és una, que és de, justament de formació contra incendis i en emergències, però jo faig 50%, no? I tot em dona diners, això no vol dir que estigui forrat, val? Però, ostres, al final tot ajuda i saps què passa? Quan som persones curioses i amb moltes ganes de fer coses i que ens ho passem bé fent les coses, sigui una cosa o una altra, però és feina i és una feina que faig de gust.
2: Sí, però és que ara m'has deixat una mica així, tota boca
8: sí,
2: de volta.
8: No, però,
2: això
8: sí,
2: d'aquesta feina això... contra incendis.
8: Sí, però això, Conxi, ja en una altra entrevista que em puguis fer...
2: Sí, ja te la faré, ja. Vull dir que estàs estudiant per a bomber o estàs fent de bomber?
8: No, ja t'ho explicaré, vale, ja t'ho explicaré, vale. Això.
2: Ja ens ho explicaré.
3: Jo no sé si guanya molts o pocs diners, però jo sí que asseguro que el Ferran és una persona molt rica.
2: Home, i tant. Molt rica. Home, perquè sí, té moltes maneres de fer les coses, no? Correcte. I de passar-t'ho bé.
3: És una persona espectacular, amb molts recursos per sortir-se'n de les situacions, dels problemes i de tirar endavant projectes amb valentia.
2: A més, com a persona... O sigui, els teus estudis són de ciències, que jo sàpiga, no? No sé si és químic, sí, és químic o una química,
8: sí,
2: o una cosa així.
8: Sí, jo vaig estudiar química a la UB, llavors vaig entrar a l'Institut del Teatre i quan vaig acabar, ja era després post-Covid, i compagino aquestes dues maneres de veure el món, però també després em vaig treure el màster en professorat de física i química i també vaig fer una mica de profe. A la vida hem de fer una mica de tot. Jo m'avorreixo, si no.
2: Doncs d'un-hi-do, totalment polifacètic, totalment. Ferran, doncs ara t'haurem de deixar perquè tu tens la teva feina i això sí, aquesta nit ens trobarem i ens ho passarem molt bé tots plegats.
8: Aquesta nit és nit de Sant Joan, és nit d'alegria, és nit de mirar la foguera, que la tindrem allà, i veure aquell fullet que cantava el Cisa, o sigui que sí. Cantem, bevem, riem, ballem, saltem, i tot això amb molta seguretat, amb molt carinyo i amb molt d'amor, que al final es tracta d'això.
2: Molt bé, moltes gràcies. I justament la cançó que has dit, cap al final del programa, ja la tenia prevista. Moltes gràcies, Ferran. Fins després.
8: Molt bé.
3: Fins després.
8: Adéu, Ferran.
2: Adéu. Mira, ara tornem aquí a la taula i continuo també amb tu, Laia. Com ha estat la coordinació amb les associacions de veïns i amb les entitats locals a l'hora de preparar-ho tot?
3: Doncs els veïns, clar, sorpresos i sorpreses. Quan jo els trucava de dir recuperem això, veniu a l'acte de la recollida de la flama. Aquest any hi ha poca participació encara, però tots i totes em deien que érem una cosa molt bonica i hi ha fins i tot una entitat que venen expressament de Barcelona i tornen, però perquè els hi va... tenien la revella allà, i però vindran a l'acte per recollir la flama, per encendre la foguera i després marxaran. És a dir, el paper de les associacions de veïns d'aquest any encara és sols de portar la bueno, sols, per mi és molta responsabilitat, de portar la flama i d'encendre la foguera. L'any que ve, si podem fer més coses conjuntament, millor, com tots, com més siguem organitzant, millor. Però aquest any només ha sigut això, trucar entitat per entitat. Si no podia ningú de la Junta que em portessin un representant del barri, i en principi faltaran 2-3 barris, però dels 16 barris que som a Caldes, 12 segur seran aquí.
2: Molt bé, això és pel que fa a portar la flama, o sigui, el foc
3: de... Encendre la foguera, és a dir, la responsabilitat d'encendre la foguera, perquè abans el que es feia era recollir la flama i cada associació de veïns s'emportava la flama al seu barri per encendre la seva foguera. Aquesta és la tradició real. Però, com que no podem fer tantes fogueres, encendrem una sola foguera, però entre tots, i donant aquest missatge, la flama que ens uneix. Perquè també es diu molt, no?, que els barris van molt a la seva, que no hi ha aquesta sensació d'unió, doncs va... provoquem-ho, trobem-nos un dia en alguna festa, alguna revella, en un moment d'alegria per compartir aquesta tradició i tots junts encendrem la foguera.
2: Ara amb el Josep Manel. Josep Manel, com es gestionen els controls d'alcoholèmia i altres conductes podrien dir de risc? Això serà aquesta nit, però de manera general també. Suposo que els caps de setmana sempre teniu feina.
4: Sí, Bueno, cap de setmana i dies normals.
2: I dies normal, tema botelló i tot.
4: Aprofito, el botelló encara no el tenim massa amb auge. Esperem que ens duri una mica.
2: Arriba ara a l'estiu.
4: Sí, ara arriba a l'estiu. La revetlla de Sant Joan és molt específic al tipus de dispositiu, a l'enfoc del dispositiu. Va amb les molèsties, queixes, danys a tercers, bústies, papereres, fanals, tot això, molèsties i, sobretot, risc d'incendi. Ara és el que més ens preocupa amb molta diferència, perquè si arribem a l'incendi, ja no depèn de nosaltres fins a arribar a l'incendi, la policia local és el principal actor, amunt i avall, emprenyant aquell altre, som dos petards, estem aquí en una zona que és, això és asfalt, i aquestes discussions. Mentre estem en aquesta fase, tot perfecte. Si passem a l'incendi, doncs ja depenem d'uns altres mitjans, que estaran preparats, però Catalunya és molt gran, és de nit, hi ha d'haver quins mitjans que no es poden fer servir, i se'ns complica bastant. Per tant, prioritzem això. Això no vol dir que no controlem l'alcohol, les drogues, altres coses, però evidentment no enganyarem a ningú, la nostra prioritat avui és aquesta. El tema del consum d'alcohol i drogues, sobretot en la conducció, jo espero que amb aquest tipus de revetlles i amb aquest esperit més de poble, la conducció de vehicles quedi reduïda. Jo crec que és així, i sol passar en festes molt populars, es redueix molt la gestió del trànsit, l'ordenació del trànsit, que aquí no hem de tenir cap problema perquè està en un lloc perfectíssim.
2: Ui, està tot al centre. Jo no sé si la Laia també ho ha tingut en compte, el fet de fer aquesta festa popular una manera perquè la gent es quedi aquí, no agafi el cotxe i per tant estaria també controlat d'aquesta manera.
3: I tant, de fet, passem moltes hores amb el Josep. Em va ensenyant moltíssim coses que he de tenir en compte a l'hora d'organitzar una festa i en aquest cas doncs, ha estat molt pensat, sí.
4: Soc bastant matxacón en aquest sentit. Llavors, bueno, espero que el tema del trànsit sigui secundari aquesta nit a Caldes. Jo sempre parlo de Caldes, vull dir, la resta no és que no sigui important, però en tot cas no és de la meva competència. Llavors, espero que la circulació de vehicles sigui mínim i dins d'aquests vehicles, evidentment, observarem, perquè controls en tindrem i cotxets de policia por ahí parats amb patrulles observant, controlarem allò que detectem especialment perillós o especialment simptomàtic d'alguna conducta perillosa. La resta de l'any que em preguntaves, doncs sí, controlem fent controls d'alcoholèmia i de drogues i ja no és els controls de dissabte, perquè això ha variat molt i el consum d'alcohol ja no és el jove que consumeix alcohol. Ara hi ha molts joves que no consumeixen alcohol i molts grans que no surten o no sortim de nit i que sí consumeixen alcohol altres hores i posen en perill també doncs, després d'esmorzar o després de dinar la circulació de vehicles i de vianants per les carreteres. Per tant, és una cosa més generalitzada, més aleatòria i el que nosaltres volem és que la gent sàpiga que això es controla. És evident que el número de controls de persones controlades, conductors controlats, és ínfim realment comparat amb la circulació de vehicles i de persones. Però bé, el que som un element més a fer pedagogia sobre una cosa que és que quan condueixis, un eslògan de fa molts anys, si bebes no conduzcas, em sembla que era doncs, quan condueixis no consumeixes alcohol, ni drogues.
2: Ni cap substància que pugui afectar.
4: Que pugui afectar, que això inclou fàrmacs.
2: Sí, sí, sí.
4: 4 dies vam tenir un accident en el que l'implicat durava 0-0 en tot, però estava afectat pel consum de fàrmacs prescrits pel
2: metge.
4: I això també provoca accidents. Per tant, bueno, simplement que això es vagi interioritzant i que funcionem d'aquesta manera. Que no té res a veure en prendre còctels el dia de la revetlla quan el cotxe el tens allà.
2: Si estem aquí.

0: I llavors et surt molt rasposa, però el vi bo fa fer uns gorgoritos al·lucinants.
1: Totes aquestes indicacions es donen a...
2: No.
1: No? Això, una millora per l'any vinent, doncs. No, no, el que ara ho queda l'any vinent.
2: Haurem de donar instruccions d'ús de la Revetlla. Molt bé.
3: Xavi, el fet de... O sigui, tu te dediques a la cuina d'aquest tipus, cuina per cuinar per moltes persones?
4: Sí.
3: Per què t'atrau tant? El fet de cuinar per tanta... Vull dir, no te quedes ni en 5 ni en 10, no, a partir de 100.
4: Sí, bueno, vaig començar com un hobby i ara s'ha convertit en una professió perquè m'encanta veure la gent, no?, que els agrada el que jo faig i això. Més que res és el sentiment que m'emporto de quan la gent surt contenta dels meus eventos i, bueno, això.
3: Mm-hmm. Perquè avui serà la botifarra amb seques, mm-hmm, i a la gent que no li agrada seques i digui, jo prefereixo patates.
4: No, ho hem generalitzat. Després, suposo que els que els agrada menys les menjades són els infants, i els infants pues, hem comprat patates chips perquè estiguin contents i ja està. Després, si hi ha algun gran, li podem posar, però bueno, mm, en principi s'ha de fer per tothom igual, perquè si no faríem 100 menús diferents.
3: Perquè avui toca això, en aquest sentit, és la botifarra amb patates, amb seques,
4: sí,
3: o l'hamburguesa vegana. No sé si anirà acompanyada, pot estar acompanyada perfectament perquè les seques són veganes.
4: Després, hi haurà una llesca de pa amb tomata que la gent es podrà fer amb tomata o sense. Després hi haurà amanides individuals, cadascú tindrà la seva amanida, i vull dir que no només serà botifarra amb seques, vull dir, ja...
3: Sí, sinó que hi ha acompanyament. Era això, vull dir, avui toca això, però, per exemple, el dia que tocava l'aplec de Sant Sebastià, sí, en aquest sentit era arròs.
4: Era arròs,
3: sí. També, i fer un arròs d'aquestes, jo què sé, per no sé de quantes persones acostumes a fer aquestes paelles.
4: Bueno, el meu projecte vaig començar que mínim eren 25 persones, i d'allà endavant el que passa que cada cop els grups són més grans i el màxim que he fet són 350 persones.
3: Déu-n'hi-do, i quin tipus de paella se necessita, i quants quilos d'arròs necessites posar en aquesta paella?
4: Sí, per 330 quilos.
3: I com hi ha això, que és una paella d'aquelles gegants que tens, sí, una com un, ja no sé, és una pala, no?, d'aquestes enormes, sí, que vas...
4: Bueno, la diferència meva de moltes competències, diguem-ho així, és que faig diferents gustos. Quan faig un evento de 300 persones faig el que comentava abans, no?, cada dia hi ha més vegans, hi ha al·lèrgics al peix, hi ha més al·lèrgics diferents, i normalment el que faig són tres
3: diversos tipus
4: de... Sí,
3: una podria ser de peix, una altra no sé si
4: de muntanya, i una altra de verdura.
3: I una altra de verdures, que aquestes són també molt demanades.
4: Així tothom pot gaudir de la festa amb tranquil·litat i no s'ha de portar res de casa. I
3: quin diu arròs també podria ser fideuà.
4: Sí, fideuà. Ara ja ha hagut un poble...
3: O una escudella, no sé si t'has donat per fer una escudella.
4: No? I ara un poble al costat de Sils m'ha contractat per fer pollastre amb gambes per 180 persones. Vull dir, ja he anat augmentant la carta, diguem-ho així.
3: I també per quantes persones seria aquest mar i muntanya, podríem dir? No sé si és... Perquè
4: sí, pollastre... és mar i muntanya típic de l'Empordà, això. No, aquests seran 160 persones.
3: Unidos.
4: Sí.
3: Si necessitem matar amb molts pollastres. Sí.
4: Però m'encanta la feina,
3: No puc evitar a vegades pensar en els animals.
4: Sí. Bueno, clar.
3: Xavi, Jordi, tornem a tu. Vinga, aquest karaoke. Tot i que ja ho he explicat bastant al Ferran i tu, però a tu particularment per què t'agrada aquest tipus d'activitats? Activitats, hi havia una que era la dels miserables. En aquest sentit, feies de... Ara no me'n recordo si feies del bo o del dolent.
0: El bo, poquet.
3: El bo.
0: Que les passa canutes.
3: Sí. Ho recordo ara, no? Però per què t'agrada... te trobes molt a gust? I bueno, justament en fer activitats en el que puguis que la gent que s'ho passi bé, no? Que hi hagi...
0: Sí, és el món de l'espectacle. Mm-hmm. Sempre m'ha agradat molt. He fet sarsueles, he fet òperes, he estat amb orquestres, ara estic amb una banda de rock blues des de fa 10 anys, vull dir que som 5 components i anem actuant, i clàssics del rock... I llavors, l'opció de miserables, i llavors, també amb la feina, em donava opció a fer esdeveniments com bingos musicals, com

0: karaokes, etc, etc, no? I sí, sempre és perquè la gent s'ho passi bé, disfruti, es reuneixi, i és el que ens queda, és el que ens emportarem, aquestes estones bones de riure i...
1: No, no, i en un karaoke de veritat que és per passar-s'ho bé.
0: Sí,
1: suposo que és per aquest motiu,
0: veure,
1: que ho
0: costa,
1: feu.
0: I avui costarà, val? Sempre costa que la
1: però
0: gent...
1: Però vosaltres sou els animadors, per tant...
0: Sí, sí, però deixa't estar, que ja, ja he començat fora vergonyes. La gent té molta vergonya, costarà. Però després, quan agafen un micro, no el deixen ni per casualitat. O sigui que hi haurà feina arrencar-lo, però a la que arrenqui ja veuràs. Tots els que ens estan escoltant, si aquesta nit veniu, no ens ho feu tan difícil. Vull dir, ja quan estigueu sopant, ja passarem per les taules i ja començarem a... Vinga, va, quina vols cantar? No sé què, no sé quan. Ja començarem a apuntar cançons i noms i a veure com va.
2: Perquè tothom pot triar la que vulgui.
0: La que vulgui,
2: sí. No hi ha un llistat tancat.
0: No, no, estarem amb YouTube. YouTube hi és tot, o sigui que... El que pues vulguis.
1: La de l'Alaska ja la podeu tenir preparada, eh?
2: Ara, quan ara...
3: Quan passeu per les taules, animant a la gent, porteu el porró del Vivó.
1: També.
2: Ui, ajudarà també. Les cordes, no?
0: Les cordes, ben afinadetes.
1: Laia, quin paper juga la cultura popular en una festa com aquesta?
2: Home, el protagonista, és el paper protagonista, realment això és una festa de cultura popular, és l'essència del nostre país, la revetlla de Sant Joan, per tant més cultura popular que aquesta, impossible. Enguany hem recuperat tres tradicions catalanes, bueno, una de Calderina, que és la de Sant Sebastià, que l'hem consolidat, fem la revetlla, i per Nadal vam engegar el quinto de Nadal.
1: Sí, el quinto.
2: Per tant, enguany ha sigut un any amb moltes novetats de tradició, i això, per mi, la cultura popular és bàsica perquè és on creixes. Després ja pots consumir altre tipus de cultura més intel·lectual, diguem-ho així, però la cultura popular és la que tu des de petit pots participar i entendre les teves arrels, i això és bàsic.
1: I de fet, aquesta...
0: Perdona.
1: Digues.
0: Això del quinto, jo no em vaig entrar... Bueno, jo no sóc de Caldes, jo sóc fill de Sabadell i visc a Castellà.
2: Malament, ara ja no pots venir a Vallès. Això que Caldes som els caldins,
1: però... de Vallès.
0: Sí, però saps que es pot comptar amb mi sempre.
2: I tant, estem present, moltes gràcies.
0: I amb això del quinto, això del quinto és molt Vallès Occidental. Val? Sobretot Sabadell i Terrassa.
1: No, i Oriental també,
2: Oriental,
1: a Sant Feliu ja fa temps que...
0: Jo aquí a Caldes molta gent no sabia el que era el quinto, i jo he fet de lloro molts anys al Ciervo de Sabadell, molts anys, vull dir, i aquí no sabien el que era, i una miqueta més amunt, i dic, hòstia, no, el bingo, no, el bingo no, el quinto, la primera pel quinto i per tothom ja ha sortit, i és un de petit, el petit músic, el petit cinc.
1: Oh.
0: Vale? Això la gent no...
2: Això ho hem de recuperar, m'encanta.
0: Per això, hem de seguir fent quintos i no un quinto, no. Hem de fer tota la temporada de Nadal.
2: Clar, ara l'esplai de la gent gran fan el bingo, bingualment, però l'altre dia els deia, hem d'anar canviant una miqueta, però canviar això em costa una mica. Però el quinto de Nadal crec que ha vingut per quedar-se, perquè és divertit. Ens ho vam passar molt i molt bé.
0: Clar que sí.
2: Conèixer el que és una plena. Això, que s'ha de cridar plena? Sí, en aquest cas es crida plena.
1: Anem a les últimes preguntes perquè ens quedem sense temps. Josep Manel, a veure, te queda aquesta última pregunta. Quin consell donaríeu, no, a la ciutadania per gaudir de la festa amb responsabilitat?
3: El mateix que donen sempre, el tema de la responsabilitat no és una qüestió de normes, em sap greu dir-ho, i segurament de la policia s'espera un altre discurs. No és problema de normes, és problema de viure en societat, d'empatia, de ser responsable, una mica menys d'egoisme, una mica més de relacionar-se respectant els altres, i amb això surten totes les festes i totes les agrupacions que fem de gent per fer qualsevol acte. Després d'això, si amb això no arribem, que per desgràcia tenim la societat que tenim actualment, doncs llavors hem d'anar a la norma i al poli, i això està prohibit, i això es pot fer, i això en aquesta mesura, i això en una altra. Jo m'imagino aquesta festa, la gent venint, però alguna cosa, no en contra de, sinó però algú, i aquest algú és aquesta festa, a gaudir, a cantar, a ballar, a veure la foguera, i res més, i no hi ha més problema, i la policia serem uns espectadors de luxe que estarem allà
1: fins a les... A gaudir-la també, no? Es tracta d'això també.
3: Visualment, gaudir-la visualment.
1: Laia, ja sí. Tots aquí seria, no? Què espereu de la participació ciutadana aquesta nit?
2: Doncs esperem molta alegria. El que espero avui, que hi hagi alegria. Sigui més gent, menys gent, però que tothom vingui amb aquest esperit que ha dit en Josep, de venir a participar, a gaudir, a que la foguera se'ns emportin tots els mals i que renovi aquest foc un any més, que això és el que es diu en el costumari català. Tradicionalment les fogueres eren per cremar allò passat, per obrir noves energies per projectes futurs. De fet, avui hi haurà, també ho abans, ui, estic fent molt spoiler, però bé, també hi haurà un momentet de qui vulgui, doncs hi haurà uns papers on puguis escriure allò que vols cremar per poder llançar
1: això, perquè
2: a la foguera.
1: És que això també forma de la màgia d'aquesta nit, eh?
2: És que avui és la nit màgica, el solstici d'estiu.
1: És el solstici d'estiu.
2: És la nit màgica.
1: És aquesta, oficialment, seria aquesta. Doncs... potser que podíeu fer més coses, tant Xavi com Jordi.
4: No, jo per la meva part, no? Ja s'ha dit tot.
1: I el Jordi, de fet, també se tracta de gaudir, no?, en el karaoke.
0: Sí, sí, tots cap allà i disfrutar no del karaoke, sinó de tota la nit sencera.
2: Jo vull afegir molt ràpid, Conxi, de fer aquest agraïment a tots els que ràpidament, quan vaig implicar-los en la festa, van dir que sí, sense posar cap però. Som-hi, hem de fer reviure, de revifar aquesta foguera que s'havia apagat entre totes i tots, i estic molt i molt agraïda. Realment, quan amb el Josep i el cap d'àrea em vaig reunir amb ells després de Sant Antoni, era finals de gener, que vaig dir, ho tenim, aquest any ja a Revetlla, em van dir, doncs som-hi. Estic molt agraïda perquè això no es fa sol, per tant, a darrere hi ha molta, molta gent, i aquest és el sentit de la Revetlla, la comunitat.
1: Molt bé, doncs Laia, Josep, Manel, Xavi, Jordi, el Ferran, perquè no hi és aquí, però hi ha l'Anna també, si ens escolta, moltíssimes gràcies per la vostra, per el fet de participar aquí en el fòrum, d'explicar-ho tot i per tota la feina que feu, que és molt important. I així arriba ven al final del fòrum d'avui dimarts. Hem parlat de salut, de festa, de protecció, de comunitat i de tot allò que ens ajuda a créixer com a poble. Demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 9 del... Perdó, dijous, que demà és dia de Sant Joan, dia de festa. Doncs dijous tornem a partir de les 9 amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia, molt bona Revetlla i que també molt bona diada de Sant Joan.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Tot seguit us oferim la reemissió de L'Escola a la Ràdio, emès a les darreres temporades.

0: Som la Maria Plana, la Júlia Villegas, la Carla Villar, la Carla Laguarda i la Daniela Proc. Som estudiants de l'Escola Pia de Caldes de Montbui i avui, a Radio Caldes, us donem la benvinguda a la nostra secció musical.
1: Que teníem moltes ganes de venir, la veritat.
0: Sí, i a sobre hem escollit un viatge en el temps molt especial, un top 5 de les cançons més conegudes de l'any 2011, que és l'any en el que vam néixer.
2: Mare meva, com passa el temps?
0: Ja et dic, cançons que van marcar la nostra infantesa. Comencem fort.
3: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con sus amigas en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
4: Fueron los días más felices para mí.
5: Ayer la vi bailando por ahí.
1: Escolteu aquesta cançó? S'anomena Bailando por ahí i es troba en la cinquena posició d'aquest top. L'autor és Juan Magán.
2: Un clàssic dels nostres aniversaris.
1: Totalment, tot i que el seu nom real és Juan Manuel Magán González, és un cantant català nascut a Badalona i amb la segona nacionalitat dominicana, obtinguda l'any 2015. Ell va néixer el 30 de setembre del 1978. Actualment té 47 anys. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit milions de reproduccions i ha omplert pistes de ball de tot el món. Juan Magán va ser el pioner del gènere electroyatí i l'any 2008. Una de les seves cançons més conegudes és Ella no sigue modas, amb Don Omar.
2: Home, és que Don Omar no podia faltar. De fet, després en parlem.
1: Exacte, l'altra cançó més coneguda és Te voy a esperar, amb Belinda, que va sortir a la pel·lícula Tadeo Jones 1. Gràcies a aquest projecte, el tema va rebre una nominació als Premis Goya a millor cançó original.

0: A la quarta posició d'aquest top trobem Blanco y Negro, un dels grans èxits de Malú. Nom artístic de María Lucía Sánchez, l'artista madrilenya, nascuda el 15 de març de 1982. Té actualment 44 anys i s'ha consolidat com una de les veus més potents del panorama musical.
1: Buah, és que quina veu té! És increïble!
0: Sí, té un canó. Tot i que el seu gènere principal és el pop, Malú ha demostrat una gran versatilitat, atrevint-se amb sonoritats que van des del pop turc fins al folklore argentí. A la seva llista de triomfs hi trobem temes tan coneguts com Ahora tú, Ausente o Te voy a olvidar. Una de les curiositats de la seva trajectòria és que va llançar el seu primer àlbum amb només 16 anys.
2: Ostres, amb 16 anys? Quina passada!
0: Sí, però clar, prové d'una gran nissaga d'artistes. És filla del cantant Pepe de Lucía i neboda del llegendari mestre de la guitarra flamenca Paco de Lucía.

0: En tercera posició d'aquest top trobem la cançó Loca, de Shakira. Shakira, de nom complet Shakira Isabel Mabarak Ripoll, és una cantant colombiana nascuda el 2 de febrer de 1977, a Barranquilla, i ara té 49 anys. La seva nacionalitat colombiana i les seves arrels libaneses han influenciat molt el seu estil musical i la seva manera de ballar. La cançó Loca va sortir el 2010 i ràpidament es va convertir en un èxit. Aquesta cançó es barreja de pop llatí, dancehall i ritmes dominicans, on col·labora el raper El Cata.
1: Escolta, Carla, i el videoclip no es va gravar a prop d'aquí?
0: Sí, justament. El videoclip es va rodar a Barcelona, una ciutat molt important per ella. Shakira es considera una de les artistes llatines més importants de la història i una de les seves cançons més conegudes és Waka Waka, l'himne oficial del 2010.
2: Waka Waka, Tamás!
0: I una altra de les seves cançons més famoses és Hips Don't Lie, una col·laboració amb Will Clef Jean.

0: llena de paz y de... En segona posició d'aquest top ple d'èxits trobem la cançó Solamente tú, de Pablo Alborán. Pablo Alborán, que el seu nom complet és Pablo Moreno Alborán, va néixer el 31 de maig de 1989, a Màlaga. Des de l'any 2010 es dedica a la música i s'ha convertit en un dels cantants espanyols més coneguts. Les seves cançons baregen pop, pop llatí i pop romàntic i destaquen per la seva veu i l'ús de la guitarra i el piano. A més, les seves lletres solen parlar de l'amor i els sentiments, cosa que fa que moltes persones s'hi sentin identificades. Solamente tú va ser una de les cançons que el va donar a conèixer i encara avui és una de les seves més populars de la seva carrera.
1: Aquesta cançó a la meva mare li encanta, es posa super sentimental.
0: Aquí és maquíssima. Doncs la cançó Solamente tú es va publicar el 2010, com ja he dit, i va ser la que va donar a conèixer al gran públic ajudant-lo a consolidar la seva carrera musical.

0: I per fi arribem al número 1 indiscutible, Don Omar. Va néixer a San Juan, a Puerto Rico, el 10 de febrer del 1978 i, per tant, té nacionalitat puertorriqueña. El seu nom complet és William Omar Ladrón Rivera i és un dels pioners del reggaeton.
1: Quina llegenda, de veritat!
0: Totalment. De jove practicava activitats religioses i va arribar a cantar en una església protestant, abans de dedicar-se a la música. Al final dels anys 90 va començar la seva carrera, quan el reggaeton començava a fer-se popular. La seva cançó més famosa és, òbviament, d'en Facu Duro, publicada el 2010, però reconeguda a nivell mundial el 2011. Aquesta cançó era una col·laboració amb Lucenzo, arribada al 1,69 milions de visualitzacions a YouTube.
1: Carai, quina borrada de reproduccions!
0: Sí, és una bogeria. També podem escoltar altres clàssics seus com Dale Don Dale, Pueblo Diable, Salió el Sol o Tabú. Aquests artistes també és conegut com el rei del reggaeton i va participar en diferents pel·lícules de la saga Fast and Furious com a actor.

0: I fins aquí arriba la nostra secció musical d'avui a Radio Caldes.
1: Quina llàstima, se m'ha passat volant.
0: A mi també, esperem que us hagi agradat aquest viatge en el temps a través del nostre top del 2011, que defineix molt bé la nostra essència. Com sempre, us volem agrair infinitament la vostra fidelitat i l'atenció que ens presenteu. Sense vosaltres, la ràdio no tindria sentit.
2: Sí, moltes gràcies.
0: Ens tornem a escoltar ben aviat, amb més música. Que tingueu una setmana fantàstica. Un petó molt fort. Adeu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, tu, aquest anunci?
3: No.
2: Però és un tio que...
3: Sí. No,
2: fot
3: no,
2: bé,
3: no.
2: Eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí, sí.
2: Semblant a tu, una miqueta.
3: Sí, bueno...
2: Bueno, una miqueta del tot, eh?
3: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
4: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
5: Estem amb Stranger Things.
4: Estic amb Stranger Things, que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per
5: totes?
4: Ordre, eh? Totes.
5: La...
4: No, des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer...
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia a tothom i benvinguts al nostre programa de ràdio. Avui, l'Edu i jo, en Max, us portarem un concurs especial sobre esportistes catalans. Però tranquils, perquè serà un joc dinàmic i entretingut. En un instant tornarem la cançó que estava escoltant fins ara. Durant els pròxims minuts, els nostres participants hauran de demostrar quant sabran sobre figures molt conegudes de l'esport de Catalunya. Hi haurà preguntes de ciclisme, de natació, d'atletisme, de futbol, hoquei i molt més. Diverses preguntes us esperen. Preguntes amb opcions múltiples i també una ronda ràpida final. Cada encert som a punts i així com també cada hora en resta. Anem a veure quan sabeu de cultura esportiva. Comencem!
1: Presentem els nostres concursants.
2: Jo sóc la Maria i he vingut a guanyar.
3: Doncs jo sóc la Mireia i prepareu-vos perquè penso arrasar.
0: Ui, això ja comença calent. Som-hi amb la primera ronda.
1: Primera pregunta. Quina esportista catalana és considerada una de les millors nedadores de la història? Opció A, Gemma Mengual. Opció B, Mireia Belmonte. Opció C, Ona Carbonell.
2: Mireia Belmonte.
1: Correcte. Mireia Belmonte va ser la primera nedadora espanyola en guanyar un or olímpic. Molt bé, Maria.
0: Som-hi amb la segona pregunta. Quin d'aquests esportistes és famós per les seves curses de muntanya i ultratrials? Opció A, Kilian Jornet. Opció B, Pau Gasol. Opció C, Marc Márquez.
3: Marc Márquez.
0: Uepale, aquesta no és la resposta correcta. En Kilian Jornet és en Kilian Jornet. Has perdut un punt, Mireia.
1: Ara toca futbol. Quin jugador català va ser un dels millors migcampistes del món durant la seva carrera? Opció A, Riqui Puig. Opció B, Xavi Hernández. Opció C, Carles Pujol.
2: Xavi Hernández.
1: Molt bé, Xavi Hernández va triomfar amb el Barça i la selecció espanyola.
0: Som-hi amb la següent. Pregunta de motociclisme. Quin pilot català ha guanyat múltiples campionats de MotoGP? Dani Pedrosa, Jorge Lozano o Marc Márquez?
3: Ara sí, Marc Márquez.
0: Correcte, Marc Márquez és una de les grans figures del motociclisme.
1: Ara, una de ciclisme. Quin ciclista català va guanyar la Volta a Espanya l'any 1991? Opció A, Melcior Mauri. Opció B, Miguel Indurain. Opció C, David Ferrer.
2: David Ferrer?
1: Uepale, t'has colat un altre cop, eh? Em sembla que aquesta no és la resposta correcta. Va ser Melcior Mauri.
0: Seguim amb hoquei sobre patins. Quin jugador català és una estrella actual d'aquest esport? Opció A, Pau Bargalló. Opció B, Marcos Blanquer. Opció B, Oriol Forner.
3: Doncs no ho sé, diria que Oriol Forner.
0: Ups, aquesta no és la resposta correcta. És en Pau Bargalló, un dels millors jugadors del món, jugant actualment al SL Benfica, a Portugal, sent el jugador d'hoquei qui ha cobrat més fins al moment. Doncs fins ara, aquí la ronda número 1. Després d'aquesta petita interrupció, passarem amb la segona.

0: Ara farem una petita ronda especial. Cada participant tindrà una pregunta ràpida. Si falles, hi ha rebot.
1: Quin club català és el més conegut mundialment?
2: Futbol Club Barcelona.
1: Correcte. Es nota que ets blaugrana.
0: Participant 2. Quina esportista catalana destaca pel seu talent en la natació sincronitzada?
2: Ona Carbonell.
0: Molt bé, Ona Carbonell.
1: Participant 1. Quina gimnasta català va guanyar medalles olímpiques?
2: Joel Plata.
1: Incorrecte, va ser Gervasio de Ferrer.
0: Participant 1. Quin pilot català era conegut com el petit samurai?
2: Diria que l'Oriol Romeu.
1: Incorrecte, rebot a la jugadora 2.
2: Passo paraula, no en tinc ni idea.
1: Doncs hauré de repassar una mica més. És en Dani Pedrosa.
0: Arriba ara la ronda final. Les preguntes valen doble.
1: Quin esportista català ha pujat l'Everest diverses vegades i és famós pel seu talent a dins del món de l'alpinisme?
2: Ostres, doncs diria que eren Jordi Tosses.
1: Incorrecte. Jordi Tosses no ha pujat l'Everest, però té grans gestes havent pujat l'Himàlaia o els Andes. I s'ha acabat la ronda final. Ara sí, arribem al moment del recompte final. Són els punts.
0: En segona posició tenim a la Maria amb menys 2 punts.
2: Ui, avui m'he estavellat bastant,
1: I amb una diferència important, la guanyadora d'avui és la Mireia, amb 0 punts. Moltes felicitats.
3: No ha estat la millor puntuació de la història, però suficient per guanyar.
0: Ha estat un concurs ple d'emoció, errors inesperats i algun encert espectacular.
1: I la veritat és que tots dos heu demostrat que teniu cultura esportiva, tot i que encara toca repassar una mica. I fins aquí el nostre concurs sobre esportistes catalans.
0: Esperem que us hagi passat molt bé escoltant-nos.
1: Gràcies per acompanyar-nos durant aquests minuts de ràdio. Fins la

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
3: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
4: Hola, hola. Molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
5: Estàs escoltant El Desván de Andrea, amb l'Andrea Godrescu.
6: La millor música dels 90
7: fins avui.
8: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
4: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
9: 3-0, no m'ho dir el Roc. Sí, aquí no es valora la gent que es juga porros enormes.
10: Perdó. No,
9: jo vaig... No sé si ho tinc a la 4.
10: Sí, molt a la 4.
4: Sí.
9: Però...
4: Aquí no, no, no, no, no, exacte, no s'avalua. No.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bon dia a tothom i benvinguts al nostre programa de ràdio. Avui us portem algunes de les notícies més destacades tant a nivell internacional com nacional.
1: Exacte, parlarem d'una notícia positiva relacionada amb els drets del col·lectiu LGBTI. També comentarem la situació actual de la guerra d'Ucraïna i acabarem parlant de la vaga de professors a Catalunya.
2: Són temes molt importants perquè afecten milions de persones i continuen generant debat a tot el món.
0: Abans de tot, ens presentarem, no?
2: Esclar. Hola, jo sóc l'Albert.
1: Jo sóc l'Axel.
0: I jo en Roger. Ara sí, comencem amb la primera notícia.
2: Espanya s'ha consolidat com un dels països que més suport dona a la comunitat LGTBIQ+, i actualment molts informes internacionals la situen entre els primers països del món en drets, inclusió i acceptació social.
0: I això és bastant important, perquè no es tracta només de tenir lleis, sinó també de la manera com la societat veu aquest tema.
1: Exacte. De fet, Espanya va ser un dels primers països en el món en aprovar el matrimoni igualitari, concretament l'any 2005.
0: I avui dia sembla una cosa normal, però imagino que en aquell moment hi havia molt debat.
2: Sí, moltíssim. Hi havia sectors molt a favor i altres molt en contra, però amb el pas dels anys la societat ha anat evolucionant molt. Des de llavors també s'han impulsat altres mesures importants, especialment per protegir les persones trans i lluitar contra la discriminació.
1: A més, ciutats com Madrid i Barcelona s'han convertit en símbols internacionals de diversitat i convivència.
0: Sobretot per a les celebracions de l'orgull LGTBI, no?
1: Sí, les celebracions de Madrid són de les més grans d'Europa i cada any hi participen milions de persones.
2: Però és important recordar que no només és una festa, també és una reivindicació de drets i llibertats.
1: Molts experts també destaquen el paper de l'educació i de les xarxes socials, sobretot entre els joves.
0: Jo crec que avui dia la gent jove veu aquests temes amb molta més normalitat que fa uns anys.
2: Exacte. Les noves generacions tenen una mentalitat molt més oberta gràcies a la informació i a la visibilitat que existeix actualment.
0: Tot i això, encara hi ha casos d'homofòbia i discriminació, així que encara queda feina per fer.
1: Però, comparat amb altres països, Espanya continua sent considerada un dels llocs més segurs, inclusius, per a aquest col·lectiu.
0: Perquè hi ha països on la situació és molt pitjor, no? Oi?
2: Sí. En alguns països d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, l'homosexualitat encara està prohibida per llei.
0: Però prohibida de veritat? O sigui, amb penes de presó?
2: Exactament. En alguns casos, les persones poden acabar a presó simplement per la seva orientació sexual.
1: A més, en alguns països europeus com Hongria o Rússia, també s'han aprovat mesures molt criticades per limitar la visita del col·lectiu. Per això mateix, considerem Espanya un exemple de convivència i progrés social.
0: I canviem ara completament de tema, perquè continuem parlant d'una de les notícies més preocupants dels últims anys, la guerra d'Ucraïna.
1: Tot i que ara ja no apareix tant als informatius com abans, la guerra continua activa més de 3 anys després de l'inici de la invasió russa.
2: Els combats continuen especialment a l'est i al sud del país, amb atacs constants sobre les ciutats, infraestructures i zones residencials.
1: És veritat que molta gent pensa que la situació està més tranquil·la ara.
0: Sí, però la realitat és molt diferent. Els atacs continuen pràcticament cada dia i la situació humanitària encara és molt complicada.
2: Milions de persones han hagut d'abandonar casa seva durant aquests anys i moltes famílies continuen vivint com a refugiades en altres països europeus.
1: Déu-n'hi-do.
2: Molts nens han passat anys sense una vida normal i alguns han hagut de continuar els estudis des d'altres països.
0: A més de les conseqüències humanes, la guerra també continua provocant tensions internacionals entre Rússia i els països de l'OTAN.
1: Per això, molts governs europeus han augmentat la despesa militar durant aquests últims anys, sobretot per por que el conflicte pugui expandir-se encara més.
2: Però les conseqüències no són només militars. La guerra també continua afectant molt l'economia mundial. Els preus del gas, del petroli i d'alguns aliments han patit pujades importants aquests últims anys.
0: Sobretot perquè Rússia i Ucraïna són dos països molt importants en exportacions de cereals i energia. O sigui que encara que la guerra sigui lluny, indirectament també ens afecta a nosaltres.
2: Exactament. I això es nota en coses quotidianes, com la gasolina, la llum o alguns productes de supermercat.
0: Molts experts també alerten que el conflicte podria continuar durant bastant temps si no hi ha acords diplomàtics importants. I això genera preocupació perquè el cansament social i econòmic cada vegada és més gran.
1: A més, hi ha molta gent que s'ha acostumat a la guerra, perquè fa molt temps que dura.
2: Sí, i això és una de les coses més preocupants. Que un conflicte tan greu deixi de sorprendre perquè ja forma part de la rutina informativa.

0: I com més va, pitjor. Ara ens centrem en Catalunya, on la vaga de professors continua generant molt debat dins del sistema educatiu. Els docents han mostrat el seu desacord amb l'acord signat entre la Generalitat i alguns sindicats minoritaris, però asseguren que el problema va molt més enllà d'aquest acord.
1: Quines són exactament les principals reclamacions?
0: Una de les més importants és la millora salarial. Els professors expliquen que a Catalunya cobren menys que en altres comunitats autònomes.
1: També pensa que no tots els alumnes necessiten el mateix tipus d'atenció.
0: Exacte, i molts professors asseguren que actualment és molt difícil donar una atenció personalitzada amb classes tan massificades.
1: Per això, una de les propostes principals és reduir el nombre d'alumnes per aula.
0: Sí, perquè molts docents asseguren que actualment tenen una càrrega de feina molt alta i que cada vegada hi ha més problemes relacionats amb la falta de personal.
1: I fins aquí el programa d'avui.
2: Esperem que us hagi agradat i que us hagueu informat una mica més sobre l'actualitat internacional i nacional.
0: Ens trobarem molt aviat amb més notícies i més actualitat.
1: Adeu.
3: Ràdio Caldes 107.8.
4: Així sona Ràdio Caldes.
5: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
6: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
6: però la C-59.
5: Ai, què passa ara?
7: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho hem deixat la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners de Bastia.
6: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
8: És molt agradable, té un aroma intens,
7: sí.
8: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta, ja de bones a primeres.
6: No hi ha un punt de cola?
9: Aquí.
6: Oi?
9: No, aquest...
8: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
10: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
6: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats.
3: Ràdio Caldes 107.8.

0: Hola, bon dia. Avui, a la secció d'esports, tenim un event especial per part de l'Escola Pia de Caldes de Montbui. Una entrevista a un jugador del Barça de futbol sala, Pol Cano.
1: Avui farem una entrevista aquí curteta.
2: La primera pregunta seria com vas començar en el futbol i què va ser la teva inspiració?
3: Bueno, jo al futbol vaig començar a l'escola i com a inspiració, bueno, jo jugava amb els meus amics i m'agradava molt l'esport i com els meus amics i jo vam començar a jugar a futbol sala, doncs vaig començar a jugar i mira, fins ara.
2: Quin equip vas començar?
3: Jo vaig començar a l'Indústria Santa Coloma.
2: I quin equip jugues actualment?
3: Ara actualment, després de molts anys a l'Indústries, em va fitxar a Barça i a dia d'avui sóc jugador del Futbol Club Barcelona.
2: I fas algun tipus de dieta relacionada amb el futbol?
3: Sí, bueno, l'alimentació sí que crec que és fonamental per al rendiment i sí que, bueno, segueixo uns paràmetres per dinar i tenir tot el dia, tota la benzina plena sempre.
2: Per tu va ser difícil arribar on estàs avui en dia?
3: Sí, va ser difícil. Bueno, ja t'he dit que no m'ho esperava. O sigui, som moltes coses, moltes emocions i és un camí molt llarg amb el que entren moltes coses com lesions i tot. I sí que és un camí llarg, però per mi ha sigut molt bonic i bueno, ho tornaria a fer si calés.
2: I en tot aquest camí, hi ha alguna cosa que hagis tingut que deixar per al camí per arribar a on estàs ara mateix?
3: Bueno, o sigui que és veritat que m'hi deixes moltes coses. O sigui, més quan et dediques a professionalment, degut a que, o sigui, has d'estar sempre cuidant-te per l'esport i dediques molt de temps i clar, és, o sigui, és sacrificat, però jo estic molt agraït amb l'esport.
2: I per acabar, tu quin diries que és el millor moment esportiu de la teva carrera?
3: Jo he tingut molts moments molt bonics i que recordo molt bé, però sí com a important i com guai i ja aquest és molt difícil com d'arribar és la final de l'Eurocopa amb Espanya i jugar a l'europeu va ser un pas molt gran i molt xulo i jo recordo aquest encara que vam perdre la trajectòria fins a aquest europeu va ser molt molt guai i intensa.
2: Bueno, moltes gràcies, Pol. Crec que aquesta entrevista ha sigut molt bona i bona tarda.
3: Gràcies a tu.
2: Adeu.
3: Adeu.
4: I bé, oi que ha sigut una bona entrevista?
5: I tant. Ha sigut molt interessant. Ara, obrim camí a la següent secció.
2: Hola Caldes, avui a la nostra tertúlia volem parlar d'un tema social, un gest que salva vides amb poc esforç, la donació de sang.
0: I és que a vegades no ens adonem de la importància de tenir les reserves plenes. Sabíeu que cada dia a Catalunya calen més de 1.000 donacions de sang?
4: Exacte, Alejandro. 1.000 donacions diàries per poder atendre tots els pacients. I tot i que xifra fluctua. La necessitat és constant. Més de 70.000 persones reben sang cada dia a Catalunya.
6: Això són més de 300.000 components sanguinis per transfusió, i això és una xifra altíssima, per tant, és una molt bona notícia. Tot això és possible gràcies a l'altruisme de la gent.
0: Però anem al gra. Què passa quan donem sang? No és només líquid vermell que tenim tothom, oi que no, Axel?
6: I tant que no. La sang es divideix. Per una banda tenim el plasma, que és part líquida, que principalment serveix per fer medicaments i tractar cremades greus. A que això no ho sabíeu abans.
7: També les plaquetes, que són vitals per a malalts de càncer o leucèmia, perquè ajuden a la coagulació de la sang.
8: Un segon, companys. Que aquí d'intervenir jo.
5: Hi ha molta por amb el tema de la medul·la òssia. Molta gent es pensa que és la medul·la de l'esquena i que et punxen a la columna.
4: És el mite clàssic, Víctor. Explica-ho bé.
5: Escolteu bé, Caldes. La medul·la òssia són cèl·lules mare. No té res a veure amb els nervis de l'esquena. Es poden extreure directament de la sang i serveixen per curar malalties de sang gravíssimes.
6: Val, però anem a la pràctica. Respon ràpid. Els calderins i calderines som gent ocupada. Quanta estona ens treu això de donar sang?
4: Doncs, atenció, l'extracció només dura entre 5 i 10 minuts, el que trigues en demanar-te un cafè.
0: I no ens quedem només aquí. Des de Ràdio Caldes també volem recordar que es pot donar cordó umbilical després d'un part, o fins i tot llet materna per als nadons prematurs.
5: En definitiva, companys, que donar és donar vida. 1.000 donacions al dia és el repte de Catalunya.
0: També volem recordar que l'Escola Pia fem campanyes de donacions de sang anuals, així que esteu preparats per als següents anys.
2: Gràcies a tots vosaltres per escoltar aquesta tertúlia sobre la donació de sang. Famílies, recordeu, 10 minuts vostres és una vida sencera per a algú altre.
9: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
10: Així sona Ràdio Caldes.
11: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. No. L'has vist, tu, aquest anunci?
12: No.
11: Pues era un tio que...
12: Sí. No,
11: fot
12: no,
11: bé,
12: no.
11: Eh?
12: Sí?
11: Sí, sí, sí,
12: sí,
11: sí, sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
12: Sí, bueno...
11: Bueno, una miqueta del tot, eh?
12: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
13: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
11: Estem amb Stranger Things.
13: Et dic Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, tant, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
11: I què?
14: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
15: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
16: No creus en fantasmes, oi?
17: Doncs, clar, si vas amb bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
18: El programa Asteroide de Bé 612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
19: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la crida, el nou fòrum de les adolescències.

0: Una petita acció, un gran impacte. No heu pensat mai en donar sang i ajuda als altres?
1: Això està molt bé. Quantes vegades puc donar?
0: Depèn. Si ets home, 4 vegades a l'any. I si ets dona, 3.
1: Aquesta donació la pot realitzar tothom?
0: No. Per fer-ho, necessites complir uns requisits. Tot i que quan dones sang, us donen un formulari per assegurar que no hi hagi cap risc. Teniu en compte que sí o sí heu de tenir més de 18 anys i menys de 65 anys. I has de pesar més de 50 quilos i està sa.
1: D'acord, m'agradaria donar sang. On podria donar?
0: A l'Escola Pia cada any es realitza una campanya de donació de sang, però per això només es fa un cop, així que durant el període que no es fa pots fer-ho diversos llocs, com per exemple la Creu Roja, Banc de Sang, etc.
1: Avui donar sang, demà pot salvar algú que ho necessiti.
2: M'encanta l'esport i ajudar la gent. M'agradaria poder fer les dues coses.
3: Doncs vine a la Pia and Go.
2: Quan es farà?
3: Cada any canvia el lloc i la data de la cursa. Si vols el dia, si vols estar al dia de quan es farà, mira la seva pàgina web.
2: Podria portar alguns amics més per fer-ho?
3: Clar que sí, pot venir qualsevol persona que pugui col·laborar, com famílies, alumnes, exalumnes, docents, voluntaris, com individualment o fins a equips de 5 a 10 persones.
2: Les activitats com són?
3: La jornada inclou diferents curses i activitats festives. Normalment hi ha diverses distàncies, com 1 km, 5 km o 15 km, adaptades a diferents participants.
2: Us esperem a la Pia and Go. Busca per internet escolapia.cat i allà trobaràs tota la informació.
1: Estem avorrides a casa. On podríem anar?
4: Jo tinc el lloc perfecte, el TOC, Espai Jove de Caldes de Montbui. Està ubicat al carrer Font i Boet 4. És on van tots els joves d'entre 12 i 30 anys.
1: I exactament, què es fa allà?
4: Allà pots fer un munt de coses, ja que tens sales per estudiar, fer treballs a l'escola o gravar el que necessitis. I també pots anar allà per passar una estona amb els teus amics.
2: Hi ha activitats addicionals?
4: Sí. El TOC és un servei de salut jove on es parla del superconfidencial sobre la sexualitat, alimentació, drogues i hàbits saludables per qui ho necessiti. Pots fer activitats d'oci com jocs de taula, escape rooms, activitats temàtiques de Nadal, etc.
2: Doncs és un lloc perfecte pels joves. Suposo que no és gratuït, no?
4: Clar que sí. Anar a l'Espai Jove és totalment gratuït.
2: I com puc contactar-hi?
4: Si vols contactar amb ells, truca al 67 432 3578.
1: Gràcies. Doncs ens veurem allà pròximament.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb Deparar.
4: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la 6ª temporada de
5: L'Estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Jo avui havia un molt bon rotllo en la redacció.
3: Que guai.
7: Especialment.
8: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh?
8: Home.
7: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
7: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
7: És aquest divendres,
9: no? Anunci, o cosa així.
7: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui m'ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
9: Sí, bueno, però...
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia a tothom i benvinguts al nostre programa de ràdio. Avui us convidem a reflexionar sobre una cosa que utilitzem cada dia, però que potser no ho entenem del tot. Penseu-hi un moment. Quantes decisions prenem al llarg del dia? I quantes d'aquestes decisions estan influenciades per una màquina?
1: Avui parlarem d'un tema que cada vegada és més present en les nostres vides, la intel·ligència artificial. No és només una moda ni una tecnologia del futur. És una realitat del present que ja està canviant la manera com vivim, estudiem i fins i tot com pensem, sovint sense que ens n'adonem.
2: La IA ja forma part del nostre dia a dia, encara que moltes vegades ni ens n'adonem. És silenciosa, però constant. Està darrere de moltes de les coses que fem cada dia, quan veiem vídeos recomanats.

0: Però aquí ve la gran pregunta. La IA ens ajuda realment o ens està fent massa dependents? Perquè és evident que ens facilita la vida, ens estalvia temps i ens dona respostes ràpides, però al mateix temps pot fer que deixem de fer certes coses per nosaltres mateixos. I això és perillós si no en som conscients.
1: I sobretot, estem utilitzant la IA per pensar millor o per deixar de pensar? Perquè potser el problema no és la tecnologia en si, sinó la confiança que hi posem i fins a quin punt deixem que decideixi per nosaltres. Thank you.

0: La intel·ligència artificial és una tecnologia creada per imitar algunes capacitats humanes. Pot escriure textos, respondre preguntes, traduir idiomes o ajudar-nos a resoldre problemes. Però no entén realment el que fa com ho fem nosaltres.
1: De fet, la IA no té consciència ni pensament propi. No sap les coses, sinó que calcula quina és la resposta més probable a partir de grans quantitats de dades. És com un sistema que reconeix patrons, però no en comprèn el significat real.
2: Aquestes dades provenen d'internet, llibres, articles i moltes fonts diferents. Això fa que pugui ser molt útil, però també que pugui contenir errors o informació desactualitzada. El problema és que sovint ho diu amb tanta seguretat que sembla correcte encara que no ho sigui.
3: I això pot ser perillós si no ho revisem, perquè ens pot fer confiar massa i deixar de contrastar la informació. I això és una cosa que abans fèiem més sovint, buscar, comparar i pensar.
4: Per això és tan important entendre que l'IA no substitueix el pensament humà. Ens pot ajudar, però la responsabilitat final sempre ha de ser nostra.
5: Exacte. Sense pensament crític, qualsevol eina, per molt avançada que sigui, pot portar errors importants.
3: Vosaltres us refieu sempre del que diu la IA?
4: Jo abans sí, però després d'algunes experiències ja no tant. Una vegada em va donar una informació completament falsa, però estava tan ben escrita que semblava real.
5: A mi em passa sobretot amb els resums. Són molt útils, però si no els compares amb la informació original, pot acabar estudiant coses incorrectes.
0: Per això és tan important no confiar cegament. La IA és una eina, no una veritat absoluta.
1: I hem de recordar una cosa molt important. Pensar costa, però és necessari.

0: La IA està integrada en moltes de les coses que fem cada dia. Els algoritmes decideixen què veiem a les xarxes socials i això influeix molt més del que pensem en els nostres interessos i opinions.
1: Sí, perquè no només ens mostren contingut, sinó que també poden condicionar el que pensem i com ens sentim. És com una bombolla que ens envolta sense que ens n'adonem.
2: També és veritat que ens ajuda molt. Ens estalvia temps, ens facilita tasques i ens dona accés ràpid a informació. En molts casos és una eina molt potent.
3: Per estudiar, per exemple, pot ser molt útil si s'utilitza bé. Pot ajudar-nos a entendre conceptes difícils, però sempre com a suport, no com a substitut. Jo he utilitzat IA per entendre temes complicats i m'ha ajudat molt.
4: Jo també, però intento no dependre massa, perquè si no, tinc la sensació que no aprenc realment.
3: Clar, hi ha una gran diferència entre entendre i copiar.
5: Exacte, la IA hauria de ser una guia, no algú que faci la feina per nosaltres.
0: Perquè si ens acostumem a que ho faci tot, deixem d'esforçar-nos.
2: I sense esforç no hi ha aprenentatge real.

0: Aquí apareix el concepte de deute cognitiu. És el que passa quan deixem de practicar habilitats mentals perquè deleguem massa en la tecnologia.
1: És com anar deixant de fer servir el cervell per certes coses, perquè ja tenim una eina que ho fa per nosaltres.
2: I això pot fer que perdem habilitats com el càlcul mental, la memòria o la concentració.
3: No passa de cop, sinó de manera lenta i gairebé sense adonar-nos-en.

0: Arribats a aquest punt, és important fer una reflexió més profunda. No es tracta només de la IA, si és útil o no, sinó de quin paper li volem donar en el nostre dia a dia.
1: Perquè la tecnologia no s'atura.

0: Cada any avança més ràpid i ens torna més present en tot el que fem. I això fa que, sense adonar-nos-en, anem delegant cada vegada més decisions.
1: La comoditat és molt atractiva. És fàcil acostumar-se a tenir respostes immediates i solucions ràpides, però aquesta comoditat pot fer que deixem de pensar per nosaltres mateixos.
2: I això és un procés lent. Primer, deixes de fer petites coses. Després, coses més importants. I quan te n'adones, depens molt més del que creies.
3: Però això no és inevitable. No es tracta de rebutjar la tecnologia, sinó d'utilitzar-la amb consciència i no perdre les nostres capacitats.
4: Per això és tan important parlar-ne.
5: Quan som conscients del que passa, podem decidir millor com volem utilitzar aquestes eines.
6: La intel·ligència artificial no és ni bona ni dolenta per si mateixa.
7: Tot depèn de com la fem servir.
2: Pot ser una gran ajuda o una gran dependència.
8: La clau és no perdre el control.
9: Ni deixar de qüestionar-nos les coses.

0: And I met you in the summer.
1: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono ni una cosa ni l'altra.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Ves al bar.
2: No, ves a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
5: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom. Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.
8: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
11: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
10: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
12: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada. Right. Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
13: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
1: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
14: I de fer el bailoteo.
1: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
12: Pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
1: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
15: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
3: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
1: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
1: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escaldens, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
2: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
1: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Fórmula Cat, 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.

0: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.
1: Vull dir-te una cosa i crec que ho faré millor una cançó.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Dimarts 23 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Martí González.

Dimarts 23 de juny, més enllà del Mundial Masculí de Futbol i de dos gols nous de Messi, de l'ex-Blaugrana, que ja en du 5, tots els que ha marcat Argentina en aquest Mundial, també en parlarem, i també parlarem de les declaracions de Julián Álvarez, oferint-se, ja diem, fent un gest cap al Barça, sense mencionar-lo, això sí. Avui parlem molt de play-offs de Lliga, de finals de Lliga, el Barça de bàsquet, en aquest cas va perdre ahir al Palau Blaugrana 80-88 contra el València i ha de guanyar demà, en aquest cas, de nou al Palau contra el València, per forçar el cinquè i definitiu duel d'aquesta final de la Lliga ACB. També avui es defineix la Lliga, en aquest cas l'hoquei Lliga masculina, a Riazor, a la Corunya, amb l'últim partit cinquè definitiu entre el Liceo i l'Igualada, que ha forçat, com dèiem, aquest cinquè duel. I també es juga avui el tercer partit, en aquest cas, de la final de Lliga a la primera masculina de futbol sala, amb el Barça com a principal candidat, després de situar el 2-0 al marcador, el primer match point serà avui al Palacio de los Deportes de Múrcia contra el Pozo. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí González.
0: En futbol, Julián Álvarez demana ser traspassat.
1: El davanter argentí, encara a l'Atlètic de Madrid, va demanar ahir explícitament, després de la victòria de la seva selecció contra Àustria, que el club matat de la CL deixés sortir per complir el seu somni. Julián, pretès pel Barça, va dir que no era moment de parlar d'això, però va assegurar que ja havia comunicat a l'Atlètic de Madrid la seva voluntat de sortir.
0: Anirem seguint què passa amb Julián Álvarez aquest estiu. Mentrestant, l'Argentina va assajar ahir la classificació per a les eliminatòries del Mundial.
1: El combinat sud-americà va superar 2-0 a Àustria amb dos gols més de Leo Messi, que és el màxim golejador de la història dels Mundials després de fer totes les llanes del seu equip, 5 els dos primers partits. Argentina suma 6 punts en aquest grup H, que encapçala per davant d'Àustria i Argèlia, que en sumen 3 cadascun. El combinat nord-africà va guanyar aquesta matinada a Jordània per 2-1.
0: I el grup I, també en els partits disputats ahir, França i Noruega sumen tots dos 6 punts i jugaran la primera plaça a l'última jornada.
1: Nou triomf de França, en aquest cas 3-0 contra Iraq, amb un parell de gols més d'Mbappé, que en suma 4 en total, i dià també de l'ex blaugrana i actual pilota d'or Ousmane Dembélé. El lateral del Barça, Jules Koundé, va ser titular i va jugar 83 minuts abans de ser substituït. També suma 6 punts en aquest grup I, Noruega, que superarà subcampiona d'Àfrica, Senegal, per 3-2, amb un altre doblet de Haaland, que també suma 4 gols.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui d'aquest Mundial masculí, es completa la segona jornada dels grups K i L, els últims que falten.
1: A les 7 de la tarda, la Portugal dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana Cancelo, que ve d'empatar en el primer partit contra la República Democràtica del Congo, s'enfronta Uzbekistan. Els congolesos jugaran a les 4 de la matinada contra Colòmbia. I el grup L, a les 10 de la nit, tenim un Anglaterra-Gana, amb els blaugranes Gordon i Rashford, el combinat anglès, tot i que Rashford, recordem, ja és propietat del Manchester United. I a la 1 es jugarà el Panamà-Croàcia.
0: També estarem pendents, evidentment, de què passi aquest estiu amb Rashford, que el Barça no ha executat l'opció de compra, però veurem, perquè encara es podria quedar al conjunt blaugrana. Tornant als clubs, el Girona ha fet oficial l'arribada de Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip masculí.
1: El fins ara tècnic del filial serà encarregat de dirigir el primer equip a la segona divisió la temporada vinent. L'entrenador nascut a Galícia, que portava dues temporades entrenant el filial gironí, assumeix el càrrec fins al 30 de juny del 2027, acompanyant del seu germà Òscar, que ja era el seu segon al Girona B. Quique Álvarez va agafar les regnes del Girona B l'any 2024 i va pujar l'equip a segona federació en el primer any, categoria on s'ha consolidat enguany. Han passat com a jugador a les categories inferiors del Barça i en equips com el Logroñés, el Lleida, el Villarreal i el Recreativo de Huelva. Álvarez va ser assistent de García Pimienta al futbol base del Barça, també de Javier Calleja al Villarreal, a l'Aves i Llevant, abans de debutar com a primer entrenador al filial del Girona.
0: I parlant de nous entrenadors, en categoria femenina la M Lleida, que com el Girona també ha perdut la categoria aquest any, també té nou tècnic.
1: No sé si és. L'equip lleidatà, que jugarà curs vinent a la segona federació femenina, ha anunciat a les últimes hores l'arribada de la banqueta de l'aragonès Samu Luna.
0: En bàsquet, el València s'avança a la final de l'ACB contra el Barça, després de superar ahir el conjunt blaugrana al Palau i d'aquesta manera recuperar el factor pista.
1: Un partit que l'equip de Pedro Martínez semblava que havia trencat el tercer quart amb una exhibició del dominicà Jen Montero, que va situar en 18 punts d'avantatge al seu equip en l'últim quart, però el Barça i el Palau van remar únics. I amb aquesta remuntada espectacular van arribar a empatar 73, però en aquell moment es va acabar la gasolina i el València va tornar a posar terra de per mig per acabar guanyant 80-88 i situar el 2-1 a l'eliminatòria.
0: Demà mateix, dia de Sant Joan, es jugarà ja el quart partit de nou al Palau Blaugrana, amb el Barça obligat a guanyar per allargar la sèrie al cinquè i definitiu duel que jugaria el Roig Arena de nou a València. En hoquei patins, avui mateix l'Igualada pot seguir fent història.
1: No sé si és el conjunt arlequinatges a Corunya per disputar aquest vespre el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei lliga masculina a la pista del Liceu. Després de dues derrotes dures a Galícia, l'Igualada va empatar l'eliminatòria guanyant divendres i diumenge les Comes al Liceu. El duel d'avui, a 8:45 del vespre, sens dubte una bona vigília de la revetlla amb aquest autèntic partidàs, Martí.
0: Veurem si l'Igualada, que feia 22 anys que no jugava una final d'hoquei lliga, és capaç de guanyar el títol. I parlant de finals de lliga, en futbol sala, avui mateix el Barça pot sentenciar el títol de lliga, la primera divisió masculina.
1: Doncs així és, la primera oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez, que ja és a Múrcia, per afrontar el primer match point de la final, després de guanyar els dos primers duels al Palau. L'enfrontament a 8:45 del vespre. En cas de victòria local, dijous es jugaria el quart enfrontament en el mateix escenari, i en cas que el Barça tornés a perdre, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova i última oportunitat de nou a casa al Palau el cap de setmana.
0: I un últim apunt en motor, perquè Marc Márquez continuarà a Ducati dues temporades més.
1: Doncs així és, l'equip ETLA ha confirmat aquest matí la continuïtat del Cerverí dos anys més, fins al 2028. La renovació del nou vegades campió del món de 33 anys és la primera que es fa oficial de cara a la propera campanya i s'espera que a partir d'ara es vagin anunciant els canvis d'equips dels pilots que ja se sabien. A falta de més de la meitat del campionat actual de MotoGP, Marc Márquez ha tingut un començament d'any complicat, però ja es troba només 40 punts sigut el líder de la general, Marco Bezzecchi, després d'haver guanyat els dos últims grans premis.

0: Dimarts 23 de juny, 11 minuts ja passen de la una. Comencem parlant de futbol. L'Argentina de Leo Messi ja està classificada per a les eliminatòries del Mundial masculí, amb dos gols més de l'ex Blaugrana, que ja és el màxim golejador en solitari de la història del Mundial. Ara en parlem, però és que les declaracions postpartit ens van deixar un gest de Julián Álvarez, davanter encara de l'Atlètic de Madrid, confirmant que vol sortir del club matalasser, que ho ha demanat aquest estiu, i deixant entreveure, segons apunten ja molts mitjans, tot i que no ho va dir clarament, que vol anar al Barça. Això deia concretament Julián Álvarez.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y... No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Veurem què acaba passant amb Julián i si acaba complint el seu somni, el futur del qual es resoldrà molt probablement ja després del Mundial i un cop acabi la participació d'Argentina, i veurem si la negociació s'allarga fins i tot durant tot el mes d'agost, que durarà el mercat d'estiu. Pel que fa al torneig, com dèiem ahir, Argentina va superar per 2-0 a Àustria en un partit sofert i amb dos gols més de Messi, que en suma 5 en dos partits, ha fet tots els gols del seu equip. De fet, ell mateix tenia importància després del partit de la seva actuació personal i encara es maleïa pel penal que havia fallat a l'inici del duel, encara amb 0-0 al marcador.
2: Pasito a pasito, ¿no? Esto es largo, es difícil, y prepararnos como nos preparamos cada partido, sea cual sea el rival, el momento. Y sí, lo vivo especial como siempre lo viví, ¿no? Yo disfruto de jugar y de pasarla dentro de la cancha. Hoy hubo momentos donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y lo pateé muy mal. Y bueno, por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante.
0: Més enllà de Messi, el seleccionador argentí Lionel Scaloni també va haver de tornar a elogiar el 10 del seu equip, tot i que va voler destacar el conjunt.
3: Contento por la actuación de Leo, sobre todo porque ha vuelto a convertir y el equipo creo que cuando hay que sufrir el equipo lo hace, hoy por momentos sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, sí es verdad que no teníamos la pelota y bueno, sufrimos pero sabemos sufrir y eso es un mérito del equipo, más allá de que se pueda hacer mejor, creo que el mérito del equipo es saber en cada momento qué hacer.
0: Argentina, que suma 6 punts en aquest grup H, que encapçala per davant d'Àustria i Argèlia, que en sumen 3 cadascun. El combinat nord-africà ha guanyat aquesta matinada a Jordània per 2-1. I al grup I, 9 triomfs de França i en aquest cas 3-0 contra Iraq, amb un parell més de gols de Mbappé, que en suma 4 en total, i diana també d'Àlex Blaugrana i actual pilotador Ousmane Dembélé. A la tarda del Barça, Jules Koundé va ser titular i va jugar 83 minuts abans de ser substituït. També suma 6 punts en aquest grup I, la Noruega de Haaland, que ha superat la subcampionada d'Àfrica-Senegal 3-2, amb un altre doblet de Haaland, del davanter de Manchester City, que també suma 4 gols. Pel que fa a l'agenda d'avui, es completa la segona jornada dels grups K i L, que són ja els últims que falten abans que torni a donar la volta, i ja es juguin els partits, els tercers partits, en aquest cas, la tercera jornada. A les 7 de la tarda avui tindrem un jugar a la Portugal, dirigida pel català Robert Martínez, i amb el Borona Cancelo, i que ve d'empatar, recordem, en el primer partit contra la República Democràtica del Congo, contra Uzbekistan, els congolesos que jugaran a les 4 de la matinada contra Colòmbia, que també va guanyar el primer partit, i el grup L, a les 10 de la nit tenim un Anglaterra-Gana amb els Blaugranes Gordon i encara Marcus Rashford, el comiat anglès, i a la 1 es jugarà el Panamà-Croàcia. Més futbol, més enllà del Mundial, en competició de clubs ja és oficial. Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, l'encarregat de dirigir l'equip per tornar a primera divisió el més aviat possible. El tècnic nascut a Galícia, que portava 2 temporades entrenant al filial gironí, assumeix el càrrec fins al 30 de juny de 2027, acompanyat del seu germà Òscar, que serà el seu segon al Girona primer equip, també ja ho era al Girona B. El nou tècnic del primer equip del Girona explicava així com se sentia.
4: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és, ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
0: Un Quique Álvarez que explicava així també el procés per anunciar el seu fitxatge, que ha triat força, tenint en compte que finalment l'escollit ha estat el tècnic del filial.
4: He tingut converses amb Quique i ell sempre m'ha traslladat que era una opció clara de poder agafar l'equip, que per suposat, suposo que igual hi ha hagut més, però que sempre a mi, sincerament, doncs, m'ha donat la impressió que confiava, que està molt content amb el treball que havíem fet, i ha estat una mica això. Després tot té un procés, el procés de l'equip i del club és el que és, i per això igual, bueno, els timings han estat els que han estat, però jo ja et dic, sincerament, sense tenir res clar ni molt menys, sí que he sentit el suport sempre i la possibilitat de que passés, no?
0: I un últim document també en aquesta entrevista de Quique Álvarez dels mitjans del club, el Girona, en aquest cas sobre els objectius esportius i el joc que vol aplicar també al primer equip gironí.
4: Tinc clar que vull un equip valent, un equip propositiu, que és el que a mi m'agrada, el que sento, el que he intentat fer al filial, i que la gent de Girona se senti identificada amb l'equip, no? Això és el que tinc al cap. És un moment difícil, perquè és un moment difícil, però jo vinc amb l'energia d'intentar canviar això quan abans millor, no? I això és el que hem de fer, enganxar la gent, enganxar els jugadors un altre cop i que es vegi un equip amb energia, no? Independentment de sistemes. I jo crec que és important tenir humilitat, saber que serà molt difícil, però jo crec que si tenim els peus a terra, segur que tenim un bon equip, farem les coses bé segur, i que amb humilitat i treball, i per suposar bon joc, jo crec que estarem a dalt.
0: Quique Álvarez, que va agafar les regnes del Girona B l'any 2024, va pujar l'equip a segona federació masculina el primer any i ja s'ha consolidat aquest any a mitja taula i en bon joc. El tècnic ha passat com a jugador per a les categories inferiors del Barça, també ha jugat en equips com el Logroñés, el Lleida, el Villarreal i el Recreativo de Huelva, va ser assistent de García Pimienta al futbol base del Barça, també de Javier Calleja al Villarreal, a l'Alavés i al Llevant, abans de debutar com a primer entrenador al filial del Girona, com dèiem, el 2024. I parlant de nous entrenadors en categoria femenina, la M Lleida, que com el Girona també ha perdut la categoria aquest any i jugarà en aquest cas a la segona federació femenina, ha anunciat en les últimes hores l'arribada a la banqueta de l'aragonès Samu Luna. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: El projecte de l'AM 2026-2027 comença a caminar. Després del descens de categoria la temporada passada, l'equip del Requesens porta dies treballant en el full de ruta de cara a la segona federació. La casa lleidatana s'ha començat a construir des de la banqueta i en aquest sentit ja és oficial. Samu Luna liderarà el projecte de l'AM 26-27. Nascut a Saragossa l'any 1983, el tècnic aragonès arriba a la capital del Segrià després del seu pas pel cos tècnic del Zaragoza Club de Futbol Femenino, on hi ha estat vinculat des del 2021 com a segon entrenador i pocs mesos després, a partir del gener del 22, assumint la responsabilitat de primer entrenador i des de llavors consolidant l'equip a segona federació. Luna arriba a Lleida amb ambició.
6: Vamos, desde que empezamos a hablar con el AEM hubo pocas dudas, nos entendimos muy rápido. Yo soy un entrenador que me gusta marcarme objetivos muy grandes, ¿vale? Y el objetivo del AEM no es otro más que el ascenso. Espero un equipo que luche cada partido, un equipo que salga a ganar siempre, sea el campo que sea, y sobre todo en nuestra casa tiene que ser un fortín. En nuestra casa tienen que venir los equipos y saber que lo van a pasar mal.
5: En els propers dies el club anirà confirmant les peces que configuraran el vestidor de cara a la temporada vinent.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, el València s'avança a la final de la CB contra el Barça, després de superar ahir el conjunt blaugrana al Palau i d'aquesta manera recuperar el factor pista. Un partit que l'equip de Pedro Martínez semblava que ja havien trencat el tercer quart amb una exhibició del dominicà Jan Montero, que va situar amb 18 punts d'avantatge al seu equip. A l'últim quart, però, el Barça va jugar aquesta distància. Va remar per una remuntada espectacular, va arribar a empatar a 73 punts, però en aquell moment va acabar-se la gasolina i el València va tornar a posar terra per mig per acabar guanyant 80-88 i situar aquest 2-1 a la eliminatòria. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
7: L'equip ha posat tot el que porta dins, arribem una mica justos de forces, però hem posat tot, per tant, res a retreure. Segon, agrair al públic una vegada més tota l'ajuda que ens ha donat avui. I després, doncs, lògicament, és una derrota jugant a casa, que havien recuperat el factor pista, doncs és sempre dura, però bé, ens hem d'aixecar i hem d'estar llestos pel partit del dimecres i intentar competir, intentar guanyar i anar al cinquè definitiu.
0: Com sentíem, toca aixecar-se perquè demà mateix Sant Joan es juga ja al quart partit de nou al Palau, que el Barça necessita guanyar per allargar la final i no acabar la temporada encara. En cas de victòria l'Orona, el dissabte jugaria el cinquè definitiu, enfrontament de nou al Roig Arena de València. Més enllà d'això, i parlem en directe, al migdia es va presentar la convocatòria de la selecció espanyola, de la selecció catalana, absolut en aquest cas masculina, que tornarà a jugar un partit aquest diumenge després de 3 anys sense fer-ho, un duel contra Gran Bretanya, que es disputarà el nou congost de Manresa, amb Jaume Ponsarnau com a seleccionador, acompanyat del tècnic del Lleida Gerard Encuentra, de l'ex Saragossa Jesús Ramírez i de l'exajudant de Ponsarnau al Manresa i ara al Sant Antonio Spurs, Xavi Schelling. Escoltem Jaume Ponsarnau a la presentació sobre aquesta convocatòria.
8: Hi ha hagut dificultats, no? De la mateixa manera que ha sigut molt difícil trobar un moment per fer aquest partit, no? També és difícil en aquests moments pels jugadors. Jugadors que estan sortint de lesions, jugadors que estan en un moment contractual complex dins la seva carrera, o jugadors que potser estan seleccionats per la selecció espanyola i per temes de normativa no puguin jugar aquest partit. Per això hem fet una llista llarga, una llista amb inquietuds, amb jugadors també joves, amb jugadors que potser doncs, no estan alguns no estaran molt coneguts amb el nivell de l'àmbit de CB, però que ens ve molt de gust treballar amb ells i jugar junts.
0: Com dèiem, pendents de la convocatòria de Xus Mateo per a la selecció espanyola i de si passa alguna cosa amb els jugadors que encara estan competint, com el Barona Joel Parra o el jugador de València Isaac Nogués, un altre dels convocats és els veterans, és un dels veterans, de fet, és el base de la penya Guillem Vives, present també ahir a la presentació.
9: Molt content. Quan es va saber que es feia el partit, tenia moltes ganes d'estar a la llista. El Jaume em va avisar fa uns dies de que seria ell el seleccionador i que estaria a la llista i molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet i crec que la gent que ens hem format al bàsquet català, els jugadors catalans, tenim un segell únic i quan ens ajuntem som diferents, som especials. Tenim una coseta que els que estem a dintre del bàsquet més estatal, els catalans ho notem i ajuntar-nos ens fa moltíssima il·lusió.
0: A banda de Vives, Nogués i Parra, també formen part de la llista Lluís Costa de la Granada, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Gerard Fernández del Manresa, Aleix Font del Bilbao, Rafa Villar del Baskonia, Oriol Paulí del Lleida, Pep Busquets del Girona, el jove de la Davidson College, Ian Platiu, exjuventut, i quatre jugadors de primera FEB, Jaume Lou del Menorca, Adrià Domènech del Cartagena, Ramon Vilà del Burgos i Robert Cusialls de l'Oviedo. El Sant Cuatenc, de fet, debutarà amb la selecció catalana absoluta. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
10: Molt bon dia, Martí. Robert Cusià, jugador de bàsquet santcuatenc, debutarà amb la selecció catalana aquest diumenge a un quart d'una al migdia al pavelló Nou Congost de Manresa amb la selecció catalana i ho farà en aquest amistós internacional davant Gran Bretanya. El jugador santcuatenc ha tancat etapa amb l'Oviedo després de tres campanyes. Aquesta última s'ha quedat a les portes de l'ascens a la Lliga ACB en caure a la Final Four. Escoltem Robert Cusialls, content i satisfet per debutar amb la selecció catalana.
11: Bueno, és un orgull, no? Perquè al final tot el que he fet aquest any i altres anys pues, es veu recompensat amb aquesta trucada i em fa molta il·lusió poder vestir aquesta samarreta i poder jugar amb companys amb els que he jugat en altres etapes de la meva vida.
10: Jaume Ponsarnau és l'actual seleccionador català, una llista que va fer oficial aquest dilluns a la seu de la Federació Catalana de Bàsquet. Sobre el futur de Cusialls, ha explicat que de moment medita les ofertes, no vol prendre la decisió ràpidament i si cal esperar, doncs esperarà. El que té clar és que ha tancat una etapa a Oviedo de tres temporades i ara li toca gaudir de la selecció catalana aquest diumenge.
0: Gràcies, Joan. I en hoquei patins, avui l'Igualada pot seguir fent història. El conjunt arlequinatges a la Corunya per disputar aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga masculina a la pista del Liceo. Després de dues derrotes dures a Galícia, l'Igualada va empatar a l'eliminatòria guanyant divendres i diumenge a les Comes. El conjunt gallec, la prèvia d'aquest definitiu d'aquest vespre des de Canal Taronja Noia, Joan Gual.
12: L'Igualada Rigat afronta aquest dimarts al vespre el partit més important de la temporada. Els arlequinats visitaran la pista del Deportivo Liceo en el cinquè i últim duel de la final de l'Hockey Lliga, després d'haver igualat l'eliminatòria gràcies a dues victòries consecutives a les Comes. L'equip igualadí viatjarà a la Corunya el mateix dia del partit, amb només 48 hores de marge respecte al darrer compromís disputat diumenge. Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, Muntaner considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
13: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
12: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
0: Gràcies, Joan. I un últim punt en futbol sala. Parlant de finals, avui mateix el Barça pot sentenciar el títol de Lliga a la primera masculina. Escoltem el seu tècnic, Javi Rodríguez.
14: Al final esto es una eliminatoria al que haga tres puntos, que nosotros llevamos dos, que ahora mismo ellos están muy heridos, pero que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Es con el objetivo que vamos, sabiendo de las dificultades que vamos a tener en todo momento durante los 40 minutos, pero hay que saber sobreponerse a todos los estados de ánimo, emocionales, de nervios.
0: Avui a dos quarts de vuit del vespre jugarà aquest tercer partit de la final entre Barça i Pozo de Múrcia, el primer al Palacio de los Deportes de Múrcia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
15: La xarxa de comunicació local.

0: tots els dimecres, a les 5 de la tarda, al Club dels Melòdics.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Tio local.
6: Bon dia i bon dimarts, 23 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 23 de juny, vigília de Sant Joan i antepenúltim en joc de la temporada. Avui seguirem parlant del Mundial Masculí de Futbol amb un nou triomf d'Argentina ahir i dos gols més de l'explorant a Leo Messi. Avui juga per cert la Portugal de Robert Martínez i Cancelo i companyia i també l'Anglaterra de Gordon i Rashford. També parlarem del nou entrenador del Girona, ja confirmat, Quique Álvarez, que puja del filial gironí i moltes finals de play-off. La final de la CB de bàsquet amb el triomf d'ahir del València al Palau Blaugrana, que situa el 2-0 a la sèrie. El tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i Pozo de Múrcia, amb els blaugranes podent ja endur-se el títol avui mateix al Palacio de los Deportes de Múrcia, i també el cinquè i definitiu duel de la final de l'hoquei lliga masculina que enfronten a l'Igualada i al Liceo, en aquest cas a la Corunya, Riazor. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, Julián Álvarez demana ser traspassat.
1: El davanter argentí encara d'Atlètic de Madrid va demanar ahir explícitament que després de la victòria de la seva selecció contra Àustria, que el club matalasser el deixés sortir per complir el seu somni. Julián, pretès pel Barça, va dir que no era moment de parlar d'això, però va assegurar que ja havia comunicat a l'Atlètic de Madrid la seva voluntat de sortir.
0: Veurem què acaba passant amb Julián Álvarez aquest estiu. Mentrestant, l'Argentina va segellar la classificació per a les eliminatòries del Mundial masculí.
1: El combinat sud-americà va superar 2-0 a Àustria amb dos gols més de Leo Messi, que per cert és el màxim golejador de la història dels Mundials, després de fer totes les dianes del seu equip, 5, els dos primers partits. Argentina suma 6 punts en aquest grup H, que encapçala per davant d'Àustria i Argèlia, que sumen 3 cadascun. El combinat nord-africà ha guanyat aquesta matinada a Jordània 2-1.
0: I el grup I, França i Noruega, sumen tots els 6 punts i jugaran la primera plaça en l'última jornada.
1: Nou triomf de França, en aquest cas 3-0 contra Irak, amb un parell de gols més d'Mbappé, que en suma 4 en total, i diana també de l'ex-blaugrana i actual pilota d'or Ousmane Dembélé. El lateral del Barça, Jules Koundé, va ser titular i va jugar 83 minuts abans de ser substituït. També suma 6 punts en aquest grup i Noruega, que ha superat la subcampiona d'Àfrica Senegal per 3-2, per cert, amb un altre doblet del davanter Haaland, que també suma 4 gols.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui, es completa la segona jornada ja dels grups K i L, els últims que falten.
1: A les 7 de la tarda, la Portugal dirigida pel català Robert Martínez i amb la grona Cancelo, que ve d'empatar el primer partit contra la República Democràtica del Congo, s'enfronta a Uzbekistan. Els congolesos jugaran a les 4 de la matinada contra Colòmbia. I el grup L, a les 10 de la nit, tenim un Anglaterra-Gana, amb els blaugranes Gordon i Rashford, al comitè anglès, i a la una jugarà el Panamà-Croàcia.
0: Demà passat ja començaran els partits dels últims partits d'aquesta fase de grups, els tercers amb els grups A i B. Tornant als clubs, el Girona oficialitza l'arribada de Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip masculí.
1: El fins ara tècnic del filial serà encarregat de dirigir el primer equip a segona divisió la temporada vinent. L'entrenador nascut a Galícia, que portava dues temporades entrenant el filial gironí, assumeix el càrrec fins al 30 de juny del 2027 acompanyant del seu germà Òscar, que ja era el seu segon al Girona B. Quique Álvarez, que va agafar les regnes del Girona l'any 2024, va posar l'equip a segona federació en el primer any, categoria on s'ha consolidat enguany. Han passat com a jugador a les categories inferiors del Barça i en equips com el Logroñés, el Lleida, el Villarreal i el Recreativo de Huelva. Álvarez va ser assistent de García Pimienta, de Pimi, al futbol base del Barça, també de Javier Calleja, al Villarreal, a la Bés i Llevant, abans de debutar com a primer entrenador al filial del Girona.
0: I parlant de nous entrenadors, en categoria femenina, la M Lleida també ha anunciat en els últims dies, en les últimes hores, el seu nou entrenador, un Pana M Lleida, per cert, que com el Girona també ha perdut la categoria aquest any.
1: L'equip lleidatà, que jugarà corrinent a la segona federació femenina, ha anunciat en les últimes hores l'arribada a la banqueta de l'aragonès Samu Luna.
0: En bàsquet, el València s'avança a la final de la CB contra el Barça, després de superar el conjunt blaugrana al Palau, i d'aquesta manera recupera el factor pista.
1: Un partit que l'equip de Pedro Martínez semblava que havia trencat el tercer quart amb una exhibició del dominicà Jean Montero, que va situar en 18 punts d'avantatge al seu equip. En l'últim quart, però, el Barça i el Palau van remar per una remuntada espectacular, arribant a empatar 73 punts, però en aquell moment es va acabar la gasolina, la benzina, i el València va tornar a posar terra per mig per acabar guanyant 80-88 i situar el 2-1 a l'eliminatòria.
0: Demà mateix es jugarà ja el quart partit de nou al Palau Blaugrana, amb el Barça obligat a guanyar per allargar la sèrie i forçar el cinquè definitiu duel. En hoquei patins, parlant de cinquens partits, avui l'Igualada pot seguir fent història.
1: El conjunt arlequinat ja és a la Corunya per disputar aquest vespre el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei lliga masculina a la pista al Liceo. Després de dues derrotes dures a Galícia, l'Igualada va empatar l'eliminatòria guanyant divendres i diumenge a les Comes al Liceo. El duel d'avui a 8:45 del vespre.
0: I parlant també de finals de Lliga, el futbol sala, avui el Barça pot sentenciar el títol de Lliga, la primera masculina.
1: És la primera oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez, que ja és a Múrcia, per afrontar el primer match point de la final, després de guanyar els dos primers duels al Palau. L'enfrontament a 8:45 del vespre. En cas de victòria local, el dijous es jugaria el quart enfrontament al mateix escenari, i en cas que el Barça tornés a perdre, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una última i darrera oportunitat de nou a casa al Palau, al cap de setmana.
0: I un últim punt, Nan Motor, perquè Marc Márquez continuarà a Ducati dues temporades més.
1: Doncs així és, Martí, l'equip italià ha confirmat aquest matí la continuïtat del Cerverí 2 anys més, fins al 2028. La renovació del 9 vegades campió del món de 33 anys és la primera que es fa oficial de cara a la propera campanya, i s'espera que a partir d'ara es vagin anunciant els canvis d'equips dels pilots que ja se sabien. A falta de més de la meitat del campionat actual de MotoGP, Marc Márquez ha tingut un començament d'any complicat i irregular, però ja es troba a només 40 punts del líder de la general, Marco Bezzecchi, després d'haver guanyat els dos últims grans premis.

0: Dimarts 23 de juny, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. L'Argentina de Leo Messi ja està classificada per les eliminatòries del Mundial, amb 2 gols més de l'ex-Lorena, que ja és el màxim golejador en solitari de la història del Mundial. Ara en parlem, però és que les declaracions postpartit ens han deixat el gest de Julián Álvarez, davanter encara de l'Atlètic de Madrid, confirmant que vol sortir del club matalasser aquest estiu i deixant entreveure, segons apunten ja molts mitjans, tot i que no ho va dir explícitament, que vol anar al Barça. Això deia concretament Julián Álvarez.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y... No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Volen que acaba passant amb Julián i s'acaba complint el seu somni, el futur del qual la resoldrà ja després del Mundial, un cop acabi la participació d'Argentina, i veurem si la negociació s'allarga també fins tot l'agost. Pel que fa al torneig, com dèiem ahir, Argentina va tornar a guanyar 2-0, en aquest cas a Àustria, en un partit sofert i amb 2 gols més de Messi, que en suma 5 en 2 partits. Ha fet tots els gols d'Argentina, de fet. Ell mateix tenia importància després del partit a la seva actuació personal i encara es maleïa pel penal que havia fallat a l'inici del duel, que hagués pogut ser un altre gol de Messi, encara amb 0-0, això sí, el marcador.
2: No, felicidad, obviamente, mucha felicidad, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque eso era muy intenso y bueno, feliz por resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila y nada, así que contento.
0: Un Messi convençut de les possibilitats de la seva selecció i satisfet, com sentíem, d'aquest inici del seu equip.
2: Sabíamos que no iba a ser fácil, mal como se dio todo el Mundial o como se está dando, que son todos partidos muy, muy igualados, como dije la vez pasada, nadie regala nada. Hoy se dio también mucha intensidad, por momento no costó hacer las posiciones largas que nosotros queremos. Es verdad que ellos tampoco nos hicieron daño, pero bueno, lo importante era la clasificación. Obviamente siempre está en nuestro plan de ganar todos los partidos, somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival. Pero sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy Argentina lo hizo.
0: Argentina, que suma 6 punts en aquest grup A, que encapçala per davant d'Àustria i Argèlia, que sumen 3. El combinat nord-africà també ha guanyat aquesta matinada, en aquest cas a Jordània, 2-1. I al grup I, 9 triomfs de França, en aquest cas 3-0 contra Iraq, amb un parell de gols més d'Mbappé, que en suma 4 en total, i Diana també de l'exblorana i actual pilotador Ousmane Dembélé. A lateral del Barça, Just Koundé, va ser titular i va jugar 83 minuts abans de ser substituït. També suma 6 punts en aquest grup I, Noruega, que ha superat a la subcampiona d'Àfrica, Senegal, 3-2, amb un altre doblet d'Erling Haaland, que també suma 4 gols al davanter del Manchester City. Pel que fa a l'agenda d'avui, es completa la segona jornada dels grups K i L, els últims ja que falten, abans que comenci la tercera i última jornada de la fase de grups. A les 7 de la tarda, la Portugal dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana João Cancelo, que ve d'empatar, per cert, en el primer partit contra la República Democràtica del Congo, s'enfronta a Uzbekistan, els congolesos que jugaran a les 4 de la matinada contra Colòmbia. I al grup L, a les 10 de la nit, tindrem un Anglaterra-Gana, amb els blaugranes Gordon i Rashford al combinat anglès, i a la 1 jugarà al Panamà-Croàcia. Més futbol, més enllà del Mundial, en competició de clubs ja és oficial. Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, l'encarregat de dirigir l'equip per tornar a primera divisió el més aviat possible, substituint a Mitchell, recordem que ha anat a l'Ajax. El tècnic nascut a Galícia, que ha portat 2 temporades entrenant al filial gironí, assumeix el càrrec fins al 30 de juny del 2027, acompanyat del seu germà Òscar, que ja era el seu segon al Girona B. Girona FM, Pau Illafañe.
3: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les 2 darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
4: Però des de la humilitat, des del treball i des de posar els peus a terra, que ara estem on estem. I està clar que serem un equip candidat per estar dalt, i ho estarem, però... que serà molt llarg i que hi haurà moments més difícils, més bons, i que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
3: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
0: Gràcies, Pau. Parlant de nous entrenadors en categoria femenina, la EM Lleida, que com el Girona també ha perdut la categoria aquest any i jugarà en aquest cas a la segona federació femenina, ha anunciat en les últimes hores l'arribada a la banqueta de l'aragonès Samu Luna, i tornant a la categoria masculina, el Terrassa, la segona federació masculina, va tancant la plantilla i en les últimes hores ha fet oficials dues noves incorporacions, en aquest cas dels dos jugadors bascos, Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Terrassa Futbol Club té pràcticament tancada la plantilla per la propera temporada amb l'arribada de dos jugadors, el lateral dret de 20 anys Pol Auzokoa i el migcampista Ekaitz Molina. Dos jugadors bascos, el primer procedent del Guernica, 20 anys, com dèiem, Pau Auzokoa, després de la seva etapa de formació al Guernica. En quant a la seva participació aquesta temporada, 26 partits entre Lliga i Copa Federació, on ha jugat més de 1.600 minuts i ha marcat dos gols. En el cas d'Ekaitz Molina, migcampista, amb molta experiència, 35 anys, s'ha format al futbol base del Durango i ha passat per equips com el Leioa, el Morevieta i el Guernica, fins a arribar al Baracaldo, on ha jugat les darreres 4 temporades. Ha jugat més d'un centenar de partits i ha marcat 8 gols. Com ja passava amb Marcos Méndez, Ekaitz Molina acumula un ascens a segona divisió amb la Morevieta, mentre que amb el Baracaldo ha viscut 2 anys d'ascensos de tercera federació a la primera federació. Per tant, experiència al Terrassa Futbol Club amb l'arribada de dos jugadors bascos.
0: Gràcies, Miqui. I el Badalona, que es va quedar a les portes de pujar en aquesta segona federació masculina, caient a la final del play-off aquest diumenge contra el Compostela, sembla que tindrà nou entrenador, Genís San Pietro, que deixa el Vilanova i farà que Miquel Azparren, que ha dirigit el conjunt badaloní aquest tram final de Lliga i també el play-off, torni a ser el director esportiu del club. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
6: Bon dia. A manca de confirmació oficial, Genís San Pietro es convertirà en nou tècnic del primer equip del Badalona per la pròxima temporada. Aquest curs ha dirigit el Vilanova, equip amb el qual ha quedat quart classificat a la Lliga, disputant el play-off d'ascens. A més, San Pietro va ser el responsable fa dues campanyes de conduir el juvenil del Badalona a la final a 4 de la Copa del Rei que es va disputar a Oviedo. De fet, el Badalona ja ha comunicat que Miquel Azparren torna a la seva feina de direcció del futbol formatiu. Un cop es confirmi el nou tècnic, caldrà veure com queda també la plantilla i quants jugadors continuaran. De fet, els components del planter van iniciar ahir mateix el seu període de vacances i el club ja ha començat també a mantenir reunions individuals per determinar el futur de cadascú.

0: En bàsquet, el València s'avança a la final de l'ACB contra el Barça, després de superar el conjunt blaurana al Palau i d'aquesta manera recuperar el factor pista. Un partit que l'equip de Pedro Martínez sembla que havia trencat ja el tercer quart amb una exhibició del dominicà Jan Montero, que va situar 18 punts d'avantatge per al seu equip. A l'últim quart, però, el Barça i el Palau van remar i van fer una remuntada espectacular. Van arribar a empatar a 73, però en aquell moment va acabar-se la gasolina al conjunt blaurana i el València va tornar a posar terra de per mig i va acabar guanyant 80-88 per situar aquest 2-1 a l'eliminatòria. Escoltem el tècnic Xavi Pasqual, que confirmava que l'equip arribava molt just a l'aspecte físic.
1: Sí, amb el límit de les nostres possibilitats, molts jugadors amb problemes físics, que fins i tot juguen i que en altres llocs no jugarien, però juguen pel compromís amb l'equip i el grup. I València té unes característiques molt especials de joc, amb grans que obren el camp i sempre amb molt de ritme, i ens falta una miqueta, no? Ens ha faltat sempre aquí, en aquests dos partits, una miqueta de físic. Malgrat això, hem competit. Bé, un partit on sabem que per guanyar amb ells hem d'atacar bé i estar més efectius, i hem tornat a... ens ha faltat una miqueta de notació per poder-los guanyar.
0: Toca aixecar-se i recuperar-se ràpid, perquè demà mateix Sant Joan es juga el quart partit de nou al Palau, que el Barça necessita guanyar per allargar la final i no acabar la temporada encara. En cas de victòria blaurana, dissabte jugaria el cinquè i definitiu enfrontament d'aquesta final de l'ACB de nou al Roig Genera de València. Més enllà d'això, ahir en parlàvem en directe, ahir al migdia es va presentar la convocatòria de la selecció catalana absoluta masculina, que tornarà a jugar un partit aquest diumenge després de 3 anys sense fer-ho. Un duel contra Gran Bretanya, amistós, que es disputarà el nou congost de Manresa diumenge al migdia, amb Jaume Ponsarnau com a seleccionador, acompanyat del tècnic del Lleida Gerard Encuentra, de l'ex-Saragossa Jesús Ramírez i de l'exajudant de Ponsarnau al Manresa i ara al Sant Antonio Spurs, Xavi Schelling. Escoltem a Jaume Ponsarnau a la presentació d'ahir.
2: Ah, una il·lusió, enorme orgull, responsabilitat també, no? I bueno, doncs anem a intentar-nos preparar de la millor manera possible. Farem un parell d'entrenaments, però amb jugadors que tenen moltes ganes, no? Han demostrat moltes ganes per vindre, i en un lloc emblemàtic pel bàsquet com és Manresa, i que a mi, a nivell personal, doncs, encara m'omple molt més de satisfacció.
0: Com dèiem, pendents de la convocatòria de Xus Mateo per la selecció espanyola i de si passa alguna cosa amb els jugadors que encara estan competint, com el blaugrana Joel Parra i el jugador del València Isaac Nogués. Hi ha 16 convocats, també un altre d'ells és un dels veterans, és el base de la penya Guillem Vives, que també va ser present ahir a la presentació. També forma part de la llista Lluís Costa de la Granada, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Gerard Fernández del Manresa, Aleix Font del Bilbao, Rafa Villar de la Baskònia, Oriol Paulí del Lleida, Pep Busquets del Girona, el jove de la Davidson College Ian Platiu, exjuventut, i 4 jugadors de primera FEB, Jaume Lobo del Menorca, Adrià Domènech del Cartagena, Ramon Vilà del Burgos i Robert Cusiells de l'Oviedo. Encara en bàsquet, tornant als clubs, el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, ha arribat a un acord amb Toni Larramona per seguir el capdavant del primer equip masculí com a entrenador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
3: Larramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Iversol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segona a la classificació de la tercera FEB amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes, i es va quedar a les portes del

0: Ja treballa, doncs, en la confecció de la plantilla per a la temporada vinent, que defineix com a continuista, però amb alguns retocs que els han de fer ser encara més competitius.
1: Com cada any en aquestes dates torna un dels tornejos més importants de l'handbol base a casa nostra, la Granollers Cup. Més de 6.000 jugadors i jugadores de 374 equips, procedents de 24 països diferents, es reuneixen al voltant d'aquest esport a la capital del Vallès Oriental, però també a instal·lacions esportives de les Franqueses del Vallès i Canovelles. Per parlar de l'edició d'enguany, que comença oficialment demà, dia de Sant Joan, tenim al telèfon el responsable d'aquesta Granollers Cup, Pol Blanchard. Pol, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: 26a edició ja d'aquesta Granollers Cup, consolidant-se, ho diem, cada any com el torneig més gran del sud d'Europa en handbol base. Abans de parlar d'aquest any, què significa ja haver passat ja 25 edicions?
2: Doncs mira, al final és un èxit per nosaltres i un orgull, perquè d'una ciutat tan petita doncs podem albergar tanta gent durant aquests dies d'inici d'estiu.
1: És una cita que, més enllà de l'esport, suposo que és un punt al calendari, sobretot per la ciutat de Granollers, però també pels voltants, com dèiem, per aquesta part social, amb la visita de tots aquests jugadors i jugadores de diferents països.
2: Sí, bueno, nosaltres el plantegem també com una mica de festa final de temporada, acabant amb la setmana de juny, i el que volem és això, doncs, un espai dins del món de l'esport, i de l'handbol concretament, de poder conèixer noves cultures i nova gent de diversos jocs que potser, si no fos a través de l'esport, no podríem arribar-hi mai.
1: I també, ficant en el mapa, Granollers, evidentment, com a ciutat plenament d'handbol. I la tradició de l'handbol i d'aquest esport a la ciutat continua, diríem, tirant endavant.
2: Sí, està clar. Al final, Granollers, el club de balonmano humano com a organitzador, i la Granollers Cup no s'entendria l'un sense l'altre. I per això també fem un bon tàndem entre tots.
1: Sobre l'edició d'enguany, com dèiem, demà s'inaugura, tot i que els partits comencen dijous. Quines novetats hi ha? Què destacaries?
2: Doncs aquest any, doncs, primer tot, tenim un rècord de països participants, que estem portant a 24 països diferents, de 3 continents. I el que tenim és que tornem, degut a l'èxit de l'any passat amb les pistes de camp de futbol, amb la categoria alevina, que és la més petita. Aquest any hem afegit un camp de futbol més, que és el camp de futbol de Ponent. Allà posem 2 pistes més. I també doncs, volem recuperar l'espai de la Porxada, on ja organitzem una competició paral·lela, que li hem dit la Mini G-Cup, que són les trobades no competitives, però que volem doncs, que el centre de la ciutat torni a respirar en vol.
1: De fet, demà hi ha l'acte inaugural. De fet, abans hi ha l'acte a la Porxada, després de la cerimònia inaugural de Palau d'Esports. Què ens pots avançar de com serà també aquest primer dia, més enllà de la competició?
2: El que volem és que tota la gent que ve a Granollers conegui el centre, que és el primer apartat de la inauguració, on hi comencem tots els actes a la plaça de la Porxada i començarem movent-nos en fent una rua a tots els països conjuntament fins aquí al Palau d'Esports, on aquí acabarem amb l'espectacle final i tornarem per inaugurar la competició i començar els partits el dijous.
1: Pel que fa a part purament esportiva, entenc que hi ha molts clubs i equips que repeteixen ja any rere any. En aquesta edició tenim, com deia, rècord de països i 164 femenins, 210 masculins, si no m'equivoco. També què destacaries aquesta part esportiva?
2: Al final és primer donar les gràcies a tota la gent que repeteix i tornar a confiar en nosaltres i als equips i clubs nous que venen. Al final sí que hi ha països que es repeteixen, però hi ha clubs que són la primera que venen, o l'exemple de Perú, que és el primer any que ve a participar, que fa molts esforços per poder venir i poder gaudir de la nostra ciutat i del nostre esport.
1: I parleu també molt, que és un dels trets d'aquest esdeveniment, de la voluntat de sostenibilitat ambiental. De quina manera treballeu?
2: Doncs estem intentant canviar petits processos nostres interns en l'organització, en el dia a dia, però també, sobretot, en l'espai del menjador i el village, tot el que fa al tema del reciclatge i la reutilització dels aliments i del material. I a partir d'aquí, mica en mica, pues, anar fent petits canvis per intentar que el nostre esdeveniment cada cop sigui més sostenible i també puguem ser referents no només en l'organització de la competició més de part esportiva, sinó en altres àmbits que engloben l'esdeveniment.
1: I acabo, diumenge jugaran les finals, de fet les podrem veure a BTV i els juniors del migdia també en directe a la xarxa. També, com d'important és aquesta visibilització del torneig, també fins i tot, ja no només per la gent de

0: Granollers i dels voltants, també per la televisió en aquest cas, o per les xarxes socials.
1: Sí, o volem intentar arribar al màxim de gent possible, que puguin veure doncs, el colofó final de l'esdeveniment, amb la retransmissió dels partits, tant amb vosaltres a les xarxes, sinó també per streaming, perquè puguem arribar a tota la gent d'aquí de la comarca, però també a totes les famílies i amics que els nens i nenes estan participant al torneig.
0: Doncs, com dèiem, demà s'inaugura aquesta 26a edició de la Granollers Cup, aquest torneig internacional d'handbol base que s'allarga fins diumenge. N'hem parlat amb el seu responsable, Pol Blanchard. Pol, moltes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Pol. Que vagi molt bé.
0: I en hoquei patins, avui mateix l'Igualada pot seguir fent història. El conjunt arlequinatges a la Corunya per disputar aquest vespre el cinquè i definitiu duel de la final de l'hoquei lliga masculina, la pista del Liceu. Després de dues derrotes dures a Galícia, l'Igualada va aconseguir empatar l'eliminatòria guanyant divendres i diumenge a les Comes davant la seva gent contra el conjunt gallec. Escoltem el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, parlant del desgast físic que comporta aquesta final.
2: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. I jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
0: Avui a 8:45 del vespre, Riazor, aquesta final, últim partit definitiu de la final per decidir el campió de l'hoquei lliga masculina 2025-2026 entre Liceo i Igualada. I en futbol sala, parlant de finals, avui mateix el Barça pot sentenciar el títol de Lliga a la primera masculina. És la primera oportunitat de l'equip de Javi Rodríguez, que ja és a Múrcia, per afrontar el tercer partit de la final, després de guanyar els dos primers al Palau. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Con la experiencia que tengo más de jugador que de entrenador y curtido en mil batallas como estas, creo que tenemos que hacer un partido serio, un partido fuerte, un partido en el que toda la presión va a estar más en ellos que nosotros, porque al final si nosotros perdemos, pues tenemos dos oportunidades más para sentenciar la eliminatoria y ellos si pierden saben que han acabado, entonces hay que ir con la misma tranquilidad con la que jugamos o con la que fuimos al primer partido, no con la que jugamos en el primer partido porque fue al final más a lo loco, pero sí con esa tranquilidad de saber lo que llevamos haciendo todo el año, que lo llevamos haciendo bien y que nos ha dado resultado.
0: Avui a 8:45 del vespre jugarà aquest tercer partit de la final entre Barça i Poza de Múrcia, el primer al Palacio de los Deportes de Múrcia. En cas de victòria local, dijous jugaria al quart i en cas de que el Barça tornés a perdre encara tindríem una nova oportunitat a l'últim i al cinquè definitiu al Palau Blaugrana el cap de setmana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem dijous, d'aquest cas, després de Sant Joan, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: And I met you in the summer.
1: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dona, no, no dona temps.
2: O sigui, el viatge d'anar de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a demanar que et fatin fora i a la ràdio.
4: Clar, perquè a la tur.
5: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom. Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.
8: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmix ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmix ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben assegurar-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar els petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes va formar part d'aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta, una activitat que es durà a terme fins al 1 de juliol i que pot sol·licitar informació a través de la web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins el municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament als 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
3: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
4: dóna,
3: no,
4: cosa, no dóna temps.
3: O sigui, el viatge d'anar de tornada...
5: Clar, jo vés al bar.
3: No, vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
6: Clar, què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
7: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
8: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
9: Nom. Conxita Granger Veleta.
10: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
10: Matrícula.
9: 62.480.
2: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
4: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
5: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
11: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escaldens, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
4: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Hola, hola, hola, hola, hola, hola, què tal? Com estem aquí al Males Cartes? Un dimarts més, perquè ja no sé ni l'hora ni el dia que som. Doncs què? Són cinc?
1: Són
0: a cinc? Ah, són les cinc. Déu meu, estamos muy mal, amigo, estamos muy mal. Benvinguts al Males Cartes, un programa que no t'aportarà cap mena de... de coneixement extra del que ja tinguis. Què dius, Alexis?
2: Cap mena de benefici.
0: Bueno, benefici sí, perquè el benefici que t'aporta el Males Cartes és que estàs acompanyat.
2: I que et cremen les orelles.
0: No, home, no, no et cremen mai les orelles perquè tu els cascos els has de portar agafats de la nevera, saps? Que siguin fresquets, perquè els cascos a l'estiu fan com molta calor. Oi que sí? Hauríem de patentar uns cascos que fossin refrescants. Tu, Alexis, que tens aquesta intel·ligència suprema, no et podries inventar uns cascos refrescants?
2: No, jo crec que no.
0: Molt bé, moltes gràcies, Alexis, per acompanyar-me al Males Cartes d'avui. Avui tinc... haig d'acabar el Males Cartes a tres quarts per raons de qüestions... Sí, ja ho sé, que tothom voldria que em quedés 3 hores, però avui no podrà ser. Sí, fuera, la cera verdadera. Però, primer de tot, no sé el Joan on para, ja la setmana passada no sabíem on parava i al final no va poder entrar. A veure si ara, en directe, tu vés buscant una musiqueta, Alexis, una musiqueta dient al programa, no em fiquis heavy metal, per exemple. Bueno, dir-vos que hem passat una setmana més, que queden molt poques setmanes per acabar la temporada, ja estem gairebé a mitjans de juny, avui és dia ja 9 de juny, oi? És una passada, com passa el temps. La gent no està al cas de que la revetlla està al caure, no he sentit ni un petardo encara. Tu, Alexi, has sentit petardos?
2: No.
0: Perquè estan molt cars, la veritat és que estan molt cars els petardos, i la gent que té pudientes, doncs tampoc li interessen gaire els petardos, perquè si tu tens molts calés, i collons has d'anar a buscar petardos? Els petardos són per gent que de baja estofa, vinga, anem a cremar pólvora, no? I aquesta gent doncs no acostuma a tenir tants diners. Què fiques, el Superman? M'agrada molt el Superman, perquè... Ai, no, que és Star Wars. Mare de Déu, com estem.
3: Fuera!
0: Això sembla ja l'esplai, l'esplai gris Foll o l'altre, com es diu l'altre, el Pasqualet? Fuera, tots els esplais fora, tota la canalla fora. No, home, no, pobrets. Espera, que estic a punt, estic buscant el Joan. Joan, és que potser m'estàs escoltant per directe. Joan, què fem avui? Li enviaré un WhatsApp. Ai, li he posat Jihan. Joan, què fas avui? Espera't, què fas avui? Entres en directe o no? Tranquils, que esteu escoltant, com es diu, la marxa imperial o l'imperi of the... no sé què. Què és això, Alexis?
2: No, aquesta és la de...
0: Un pupurri?
2: La princesa de Leia.
0: Ah, vale. Que maca, les enciamades, bueno... Vale, ja li he enviat això al Joan, a veure què en diu. Doncs, com sempre, farem una mica de repàs de les recomanacions de cinema, doncs, perquè és una cosa fàcil de buscar i que no m'haig de preparar gaire. No us penseu que porto un guió aquí de 30 pàgines, el que sí que l'Alexis em pateix, i jo, tal com dic una pel·lícula, doncs ell ja va buscant el tràiler, que és una cosa que és maca. Si intentarem buscar tràilers que no siguin doncs amb idiomes foranis, intentem que sigui com a mínim en castellà, si pot ser en català millor, i si no, doncs en castellà o en anglès o en sud-americà, com sigui. Sí, ja sé que em donen... A tres quarts m'avises, perquè jo aquí no tinc cap rellotge, bueno, aquí el mòbil, sí, tinc un rellotge, molt bé, perfecte, tot controlat, perquè em esperen en una reunió i no puc arribar tard. Bueno, què? Què passa? Tira!
2: Mentira.
0: Ah, mentira. Jo pensava que em deien tira. Dic, què passa? Bueno, va, mentira. No és mentida, eh? Tinc una reunió i ho puc portar al comprovant la setmana vinent. Que el dia 23, quin dia és? El 23 és... la revetlla és dimarts?
2: Sí.
0: Hòstia, i tenim programa aquí, Alexis, i hem de fer el programa. Tu estaràs aquí el 23 de juny?
2: Bueno, això depèn de la persona.
0: Això depèn de los jefes, amigo. El Monte segur que no hi és, el 23.
2: Bueno, ja estaré fins a les 8.
0: Fins a les 8, molt bé. Doncs jo no ho sé si vindré, la veritat, jo no ho sé. Ah, mira, espera, que està escrivint el Joan en directe, en rigoroso directo, que si ens estàs escoltant en podcast, doncs no serà rigoroso directo, perquè pot ser que això ho estiguin escoltant a les 2 de la matinada.
2: Com dius?
0: Calla. Jo, saps què m'ha passat avui? M'he dormit amb la ràdio posada i no sé quina ràdio era, quina emissora, i a les 4 m'he despertat, a les 4 i pico, llargues, i resulta que estava jugant a Espanya en directe aquesta matinada. I just m'he despertat i al cap de 2 o 3 segons han fet un gol. I em comencen, gol, gol! I jo no sabia què collons passava. Bueno, històries de meves, no tenen cap... Estic sense mòbil, diu. I m'ho diu per WhatsApp, el Joan. Només tinc WhatsApp al portàtil. No sé com pot sonar. Hòsties, tu, Alexis, que ets tècnic de so, el WhatsApp pel portàtil no té, sinó, bueno, té micròfon. Ho podem provar, no? En principi ha d'anar igual que el WhatsApp per mòbil, no? El sí. Portàtil té... Provem-ho ara o què? Tens el... Tens el telèfon de... del Joan, tu, aquí al WhatsApp?
2: No.
0: No? Bueno, molt bé. Però ho podem tenir. Joan, ho provarem. Ja sabem que ens estàs escoltant a l'altre costat. Sí, home, què vols, que em fiqui jo a la teva...
2: La teva conta.
0: Eh? Com que la meva conta? Ara no, ara ve el Monter, que ens dirà el telèfon de la ràdio, quin és.
2: No sé, saps.
0: Estem fent... Joan, tranquil. Sí, sí, ja m'estàs dient quan vulguem, però estem tenint aquí un conclave tècnic aquí a la emissora 2, no, a l'estudi 2 de Ràdio Caldes, Déu meu, estic fatal, eh? Esto se nos va de las manos, eh? Esto se nos va de las manos, Monter. Què, Alexis, estem buscant el WhatsApp de la ràdio, no, potser?
2: Un segonet i ja fiquem aquí.
0: Vale, vale, molt bé. Doncs si vols anar buscant una pel·lícula, el tràiler de la pel·lícula, la primera que ho recomanarem, Joan, ara et trucarem, eh? Doncs no és un altre que Ivan Andhadoum, amac de Hèrcules, eh? Ivan Andhadoum, no sé si la trobes, una pel·lícula espanyola d'aquest any que l'ha dirigit el Ian de la Rosa, no sé qui és, però està molt ben valorada i us preguntareu de què va aquesta pel·lícula tan estranya. Doncs Ivan s'enamora de Hadoum, una nueva compañera en el invernadero de Almería donde ambos trabajan. Sin embargo, su anhelado ascenso laboral interferirá en su relación, forzándose a decidir qué tipo de persona quiere ser. Això passa molt sovint, eh? Sí, sí, ja la tenim aquí, no, el tràiler? Pues vinga, va, escoltem el tràiler de Ivan y Hadoum.
1: Me parece muy valiente.

0: Doncs truquem al Joan a veure si l'invent aquí que ens ha preparat entre l'Alexis i el Monter, i podem contactar amb el nostre amic Joan, perquè acabarà la temporada, com aquell qui diu, i no ens sentirem, perquè entre uns dies jo i uns altres dies ell. Joan. Joan. Hòstia, està trucant. Oh, m'ha deixat l'orella, el tímpano de l'orella a Campi Strauss. Adéu, adéu, Monter. Hola!
1: Hola, Vicenç.
0: Què em sents?
1: Jo et sento bé.
0: Ah, perfecte, jo tu també. Què estàs parlant a través del portàtil, al final?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno.
1: No tinc mòbil funcional amb el WhatsApp.
0: Què t'ha passat? Què t'ha passat amb el mòbil?
1: Se li ha mort la bateria, aparentment.
0: Ah, però eternament o només que se t'ha mort la bateria i no tens per carregar-lo?
1: No, bueno, no, home, jo suposo que s'ha mort ja per sempre més.
0: Ah, vale,
1: m'imagino.
0: Vale.
1: No carrega.
0: Vaja, pobrissó. Quants anys tenia el mòbil?
1: No ho sé, de veritat. Jo sempre replego els mòbils que els altres van descartant.
0: Vaja, és el que passa.
1: I no sé ben bé d'uns quants, segur. Potser l'últim que tenia era el 2017.
0: Sí.
1: Hi ha bastants, clar, eren 9 anys o així.
0: Home.
1: Aquest no ho sé.
0: Déu-n'hi-do. Bueno. Sí. Pues hem aconseguit parlar, oi? Abans que s'acabi la temporada, si més no, oi?
1: Sí, ja queda molt poquet, sí.
0: Bueno, ja la temporada que ve ja inventarem alguna cosa per saber de què va el programa, però encara no sabem de què va, oi?
1: Sí, sí, no, ara deia menys mal que, em referia menys mal que hem pogut parlar, no que s'acabi la temporada.
0: No, això sempre, mai, això mai. Les males cartes sobrevive com la mala hierba.
1: Això.
0: Bueno.
1: Molt bé.
0: Bueno, i què? Tens alguna cosa d'això? Vols parlar d'alguna cosa en concret?
1: Sí, aviam, vull intentar plantejar un experiment mental.
0: Un experiment mental? Pues jo sí. Tinc la ment una mica feta a caldo, eh?
1: Bueno, un format bastant típic, vull dir, no serà una cosa massa,
0: bueno, a
1: massa
0: veure,
1: dura.
0: No, això, droga dura avui no cal, perquè entre que he vingut just a temps per començar sense gairebé respirar, doncs estic una mica que no sé on soc. Va, i a tres quarts me n'haig d'anar, o sigui que això és un visto i no visto aquesta setmana.
1: Val, doncs va, anem per feina.
0: Vinga, va.
1: Mira, primer, la primera
0: de,
1: part...
0: primer de tot, què et, sí. sembla, què et sembla la visita del Papa, Joan?
1: Més indiferent.
0: Saps que ens val 25 milions d'euros la visita del Papa?
1: Sí, això és l'única cosa que sí que és a tenir en compte, no?
0: Que
1: no
0: com, sé si com a limosna, com a limosna, oi? D'anar allà al monaguillo aquell i fotre allà dins de la caixeta 25 milions d'euros, està bé, no?
1: Sí,
0: com a limosna. Bueno.
1: Déu-n'hi-do.
0: El papal, la visita papal. I la gent, i mira que molta gent li fa il·lusió, veure el Papa. Jo no ho entenc, aquest tio és americà, que té cara tortuga, que dius, no sé què carai li troba la gent veure un tio vestit de blanc.
2: Jo vull veure Papa Mòbil.
1: Ja, no, estem molt encara per evolucionar.
0: L'Alexis diu que li agrada el Papa Mòbil, li agrada veure el Papa Mòbil. Sí, el Papa americano és...
2: Papa Mòbil és xulo.
0: Sí, és xolo, el Papa Mòbil és xolo, sí, molt...
2: El Papa m'apela, però el Papa Mòbil està graciós.
0: Bueno, si el Papa de... Bueno, jo no sé el que teniu... Saps que els sacerdotes tenen molta mà esquerra amb els nens com tu. Bueno, digues, Joan.
1: Bueno, aviam, l'experiment mental.
0: Vinga.
1: La primera part és molt suada, potser. Hi ha molt...
0: Fa calor.
1: Sí, això. Mira, és el de la teletransportació.
0: Sí.
1: Els problemes que mentals que causa imaginar això, no? Imaginem un futur espectacular en el que a les persones se'ls hi pot fer un escàner de tot el seu cos, ubicant totes les seves molècules i tot plegat, i la informació aquesta, enviar-la a distància, destruir el cos que tenim i reconstruir un cos idèntic a un altre puesto.
0: Jo no em prestaria voluntari, eh?
1: Val. Tu no et prestaries, i per què? Perquè si total...
0: Home, això de destruir un cos i que te'l construeix en un altre lloc, no ho veo claro.
1: No ho veus, no?
0: No.
1: O sigui, que tu creus que estaries morint en aquest procés, no?
0: Jo diria que sí, eh? L'altre dia, no sé si té a veure, però van dir que segons la física quàntica que mai arribem a tocar res. Perquè infinitíssimament parlant, mentre vas apropant-te als àtoms, no hi ha cap àtom entre que toqui a un altre.
1: Ja.
0: O sigui que en realitat estem tota la vida pensant que anem tocant coses, però que en realitat no toquem mai res. Reflexionem-hi, ja, ja. Joan, reflexionem.
1: Ja, ja s'heu sentit. El proper cop que algú s'enfadi i digui que li has fotut mà...
0: No, jo, perdona, Joan, jo no, foto, dir... jo no vaig fotent mà a la gent.
1: I pots dir, la física quàntica està de la meva banda,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: presentaré, infundada.
0: Presentaré un descàrrec de prova que no l'he pogut tocar, perquè la física quàntica prova que no l'he tocat mai a ningú.
1: Bueno, qui diu fotre mà, diu fotre un cop d'una clatellada.
0: Això saps? Sí, això sí. Això ho podríem provar ara amb l'Alexis mateix. Li podria fotre una clatellada a veure si nota la meva percepció de la mà en el seu clatell, eh? Si realment el toco o no el toco. Bueno, va, Joan, perdona, que t'he tallat. O sigui, que tu estaves dient-nos que...
1: Bueno, això, que la qüestió aquesta clàssica de la teletransportació, tu dius
0: sí,
1: que
0: estaries
1: morint realment, que això no suposa que transportis a un altre lloc de manera immediata i no sé què, sinó que mors.
0: Sí.
1: D'acord. Doncs imaginem que aquesta tecnologia tan avançada també serveix, té altres aplicacions molt interessants, com són, per exemple, que si un pateix algun dany cerebral que li fa perdre un tros de massa encefàlica,
0: sí,
1: poder reconstruir aquesta part perduda idènticament a com era, gràcies a que les persones se'ls va fent com còpies de seguretat, i cada nit quan se'n van a dormir, pues es fa un escaneig automàtic de tot el seu cervell i es guarda núvol, no? Aleshores, això, si un té un accident i de la santa hòstia que es fot perd un tros d'una part del cervell, pues això es pot reconstruir amb una impressora 3D orgànica i tornar-hi a enxufar, i com si no hagués passat res. Val? Aleshores, imaginem que això passa, i pel que he buscat, el cervell ve a tenir un litre i quart, més o menys, de volum. El cervell humà, un promig.
0: Sí, un litre i quart.
1: Un litre i quart.
0: Dos patricons de cervell.
1: Sí. Aquesta misèria és el que venim
0: a ser. De massa encefàlica grisa.
1: De volum, sí, de volum. Doncs, bueno, grisa no, tot el cervell sencer. Perquè grisa és només la closca, i això és tot el cervell. Bueno, doncs,
0: de quin color és el cervell, que no és gris?
1: No, per dins és blanc.
0: Bueno, un blanc trencat, grisot, blanc brut.
1: No, però quan es parla de la matèria gris, això típic que es diu, la matèria gris,
0: sí,
1: sembla que es fa referència a la crosta, la superfície.
0: Ui, t'estem perdent, Joan. Joan, no et moguis.
1: Sí, que és gris.
0: Ara. És que t'hem perdut durant uns segons.
1: Ah, val. No, doncs això, que crec que la matèria gris, quan es parla d'això, normalment es fa referència a el que és la closca del cervell. Però bueno, és igual, no té importància.
0: Bé.
1: Doncs això, posem pel cas que d'aquest litre i quart de volum de cervell que tenim, amb un accident en perdem 20 centilitres.
0: Ah, 20.
1: No, 20 centilitres. 20
0: és poc, eh? 20 és un xupito de, allò de xarop, eh?
1: Un culet de res, sí. De botet. Doncs, bueno, els metges es posen a la idea, fan una, recuperen la còpia de seguretat, fan una impressió 3D amb material orgànic i el posen a puesto i cap problema.
0: Sí,
1: cap,
0: eh?
1: No hi veus cap problema, oi, Vicenç, amb això?
0: Home, li veig el problema de que no ho veig gaire factible a hores d'ara, però en el supòsit que es pogués fer, sí, no hi ha problema. Ah,
1: això és un experiment mental, tot sí, és possible.
0: Sí, vale, vale.
1: Vale, aleshores, imaginem que la pèrdua és una mica més gran. Imaginem que en comptes de 20 centilitres són 150 centilitres.
0: Sí,
1: val?
0: Menys, menys d'un got, menys d'un got.
1: Sí, menys un got, però ja és un taco que dius, bueno, ja, Déu-n'hi-do,
0: allà li cap molta
1: castanya que hi ha hagut.
0: Sí.
1: Sí, la castanya que hi ha hagut aquí no és poca cosa. Bueno, doncs el mateix procediment, la impressora 3D, una estoneta, pum, el cervell aquest nou de trinca, idèntic, i cap a dins. Cap problema.
0: Sí.
1: Aleshores, seguim amb la, l'increment de proporcions aquí. Imaginem que hem perdut mig cervell.
0: Sí, un hemisferi.
1: Repetim el de... Vinga, mig cervell sintetitzat. Mig cervell cap a dins. Encara no hi veus cap problema, imagino, no, Vicenç?
0: Bueno, no sé. Jo, si m'assegures que quedem igual que abans de perdre...
1: Doncs va, anem ja cap al final del procés, perquè si no, no acabarem
0: mai. Sí, no acabarem mai, eh?
1: Ja es veu per on va la cosa, no? Doncs imaginem que hem perdut del litre i quart... N'hem perdut...
0: Un litre i...
1: Sí, que n'ha quedat 5 mil·lilitres.
0: Del teu jo inicial.
1: Del cervell inicial han quedat 5 mil·lilitres. Però tenim la còpia de seguretat, reconstruïm tot amb la impressora 3D orgànica i ho restablim.
0: Sí.
1: Com ho veus? Com ho veus?
0: Bueno, veig que veig una mica que tenim problemes de creure'ns tanta cosa. Jo no m'ho crec, Joan, és que jo no m'ho crec tot això, però
1: no, no, Vicenç, aquí...
0: ho veig bé, ho veig bé.
1: Ho veus? No, però ho veus bé? No te comença la cosa a patinar, no comença.
0: És que tot depèn de quan tu dius una còpia de seguretat, si realment és una còpia que et manté exactament tot el que tu ets.
1: No, però això és el que donem per fet, i com en el primer plantejament que hem fet de la teletransportació, era
0: però
1: una cosa absolutament idèntica.
0: Però després estàs dient que la còpia de seguretat seria com si fossis tu.
1: Bueno, és tota la informació, tota la teva estructura.
0: Però si la còpia de seguretat la fiquessis amb una altra persona... amb un cervell teu, series dos vegades tu.
1: Clar, aquí hi ha tots els problemes que... d'aquestes qüestions.
2: Acabarem
1: però...
2: al final.
0: Sí, amb els replicantes.
1: Però el tema és aquest, que si tu... Si rebutges que en una teletransportació tu estiguis... siguis l'individu que es recrea a una determinada distància... un cop destruït l'individu original, com pots acceptar aquesta altra situació així més ambigua, que és que es van reduint les proporcions de cervell original i cervell reconstruït.
0: Ja. És que aquí partim d'una base que jo crec que errònia, que la persona és només física. I, clar, aquí està el tema espiritual. Clar, que si fóssim només una cosa física que es pogués reproduir, doncs tot és correcte. Però, clar, jo crec que hi ha alguna cosa més a part del físic. Hi ha una energia,
1: però...
0: hi ha una energia que això no es pot reproduir.
1: Però aquí ja sortim, ja passem a un altre terreny. Amb aquest experiment... hem d'imaginar que només hi ha cosa física, però si no hi ha...
0: Vale, però si només imaginem això, sí, seria el mateix fer còpies que teletransportar-nos.
1: Però series tu, tant en un cas com en l'altre,
2: no. Com
1: en un altre.
0: Bueno, depèn de lo que defineixis com a tu.
1: Mm-hmm.
0: Clar, és que és el que sempre estem dient. Si tu és una essència que està impregnada en lo físic i has fet una còpia, que poguessis fer una còpia idèntica, pues clar, quan estàs fent una còpia també series tu. Tu què opines? O tu no opines res? Tu vas llançant merda perquè jo em li la troca, no?
1: Sí, home, el meu paper no és especialment és llançar merda.
0: Clar, és el mono aquell. Espera, que l'Alexis l'Alexis demana la paraula, que també està aquí fent de tècnic. Què vols dir, Alexis?
2: Jo crec que els ulls del món, si ets tu mateix, però per tu mateix no ets tu. Perquè al final acabes amb la dubte de si ets una còpia o ets la veritat. Llavors acabes amb un dilema dins que no et sents tu mateix, a lo millor. Llavors els ulls del món sí que ets tu perquè segueixes sent tu, però per tu mateix a lo millor no ho ets.
0: Bueno, però si tu una còpia te l'estan reproduint en un altre lloc, tu no has de saber si ets una còpia o no, ets tu.
1: Exacte. Si no t'ho diuen...
0: Clar, si és una còpia exacta... Si tu tens una còpia i fas una fotocòpia exacta, són dos còpies iguals. Si destrueixes una, en continuarà a vendir una altra. En el supòsit que l'ésser no hi hagués una altra cosa, com jo penso que hi ha alguna altra cosa a part de lo físic.
2: Sí, sí, sí.
1: Ja... Yeah.
0: O sigui, resumint, clar, Joan, que em queda poc temps i encara queda una altra paradoxa, no?
1: Bueno, no, bàsicament és això.
0: Vale.
1: Sí. No, jo crec que tenim una... Com materialistes que som,
0: sí,
1: tenim una forta...
0: Un fort arraigo.
1: Adhesió. Sí, una forta adhesió i arraigo i vinculació a lo material, a la matèria, de manera que el cost d'aquella persona sempre considerem que és la persona. Passi el que passi, saps? No considerem en el fons que és la informació, que és el caràcter, que és la memòria i tot això, sinó que ja en el fons el cost considerem que és la persona. Per això quan algú amb una demència, amb totes aquestes coses, acabem dient és que ja no és ell, que no sé què... Seguim igualment veient aquella persona, seguim pensant que aquella persona és aquella persona.
0: Bueno, això estaria una mica en la mentalitat, per exemple, de que tothom, que les societats que creuen en la reencarnació. La reencarnació no deixaria de ser que tu estàs en un altre cos, però ets tu mateix. Seria el contrari.
1: Bueno, no sé.
0: Seria
1: la reencarnació.
0: La reencarnació és que la gent que creu en la reencarnació suposo que creu que hi ha un ànima que va passant de cos en cos i el cos realment només és l'envoltori d'una cosa interna, sí, més espiritual.
1: Sí, no s'identifiquen amb els cossos concrets, no?
0: Clar.
1: S'identifiquen amb...
0: I la societat occidental potser és molt més materialista en aquest sentit.
1: Sí, som al revés, sí.
0: El yin i el yang.
1: Sí.
0: La llei del pèndol.
1: No, doncs, Vicenç, doncs, això que dius que hi ha més coses i tal, a veure si el proper dia, esperant que hi hagi un proper dia abans que s'acabi la temporada...
0: Sí, home, la setmana vinent intentarem, oi? El dia 16, si no m'equivoco, de...
1: Ui.
0: El 16 de... Què diu? Tenim un oient que es cola per les zones, que és un oient que té, per cert, té un Lamborghini a casa, perquè et cobra molt. Doncs diuen que sí, que era el 16.
1: Va, doncs això, doncs el 16, si Déu vol, i cap teletransportació
0: interfereix. Lo típic que diu en Joan dels 21 grams, no? Que una persona quan acaba de morir pesa justament 21 grams menys, perquè diuen que és el que pesa l'ànima.
1: Ja. Doncs això, el proper dia xerrem una mica d'això, si ho cas, aviam com...
0: Dels 21 grams.
1: Com ho veiem. Sí, d'això, de si hi ha alguna cosa més, si no hi és, quins motius per creure-ho, per no creure-ho...
0: Perfecte, per anar acabant la temporada és un tema perfecte. si podem reencarnar-nos. Per exemple, al setembre ens podem reencarnar i dir-nos males cartes igual, però ser unes altres persones. L'Alexi segurament ja no hi serà entre nosaltres, no? Estarà treballant por ahí a una altra ràdio, no? Cobrant diners, molts diners. Tindrà un Hammer d'aquells, no? T'agradaria un Hammer d'aquells?
2: Un Jeep.
0: Un Jeep. Bueno, doncs mira, tindrà un Jeep i anirà per les platges amb una planxa d'aquelles llargues i no podrà aparcar perquè tota la zona blava no es pot aparcar enlloc, que anar a la platja és de bojos últimament, no sé per què la gent hi va, no ho entenc, a no ser que es vulgui teletransportar. Jo no aniria a la platja mai de la meva vida, però bueno, no sé què estic dient ja, Joan, ja m'has de parar. Doncs Joan, moltes gràcies de veritat per la teva ajuda i per la teva amistat bàsicament, i espero que la setmana vinent tinguis un mòbil nou. Ens expliques també quin mòbil t'has comprat.
1: Val.
0: O has arreplegat?
1: Sí, no, en tinc un arreplegat, que passa que no he posat encara el WhatsApp perquè vull mirar aviam com fer-ho per no perdre l'historial de missatges, i estic aquí, ja.
0: És igual, si els perds és igual. Joan, és igual. Si el, quan ens morim, sí, no tindrem els WhatsApps guardats, ja. Ja els perdrem tots de cop, eh?
1: Sí.
0: No cal patir.
1: Bueno,
0: Joan, doncs moltes gràcies per la teva ajuda.
1: Vinga, no hi ha de què. Gràcies. Vinga, a tu, Vicenç.
0: Adéu, Joan. Adéu. Doncs molt bé, doncs seguim aquí amb les cartes, i ara el que has de fer, et queda, quan queda ara? 20 minuts? O quants queda ara? O queden 19 minuts o així? Bueno, doncs jo, mirem de posar 3 o 4 cançons de que tri. Què diu? Què m'estàs dient? Ah, que les posa al Monter directament. Però cançons que se diguin al programa. No fiquis música catalana d'aquesta dels búhos i merdes d'aquestes, eh? Sí, els búhos i el sopa de cabra i tot això. Posem cançons de musicals dels anys 50, si us plau, Monter, així et taladraran les orelles, diuen que sí. Els que han guanyat els Tony, busca musicals que han guanyat els premis Tony aquest últim. Sí, diu que sí, vale, diu que sí, i que fotrà el que ell voldrà. Doncs ho sento que no haguem pogut repassar més pel·lícules d'aquest divendres. No sé si l'estrenen o no estrenen ja la de l'Spielberg. Si l'estrenen, aneu-la a veure. Mira, parlen d'Aliens i de vida extraterrestre, i això és l'únic que ens queda per veure, oi, Alexis? Que no sé jo si ja hem vist, a vegades hem vist gent extraterrestre entre nosaltres. Per exemple, el que té el Lamborghini, jo crec que d'un altre planeta segur que ha de venir, si no sé què fot tantes hores aquí. Doncs ens anem acomiadant de tots vosaltres. Jo me n'haig d'anar a una reunió que m'estan esperant, o sigui que us estimo molt. Ens trobem el dimarts vinent parlant sobre els 21 grams que deixem de pesar quan ens morim i què signifiquen aquests 21 grams.
2: Drogues.
0: Bueno, podria ser una raó. Les drogues són molt, molt males per la salut.
2: No, 21 grams, fa sobre.
0: Sí. Que te'ls treuen, no? La bolsita que se te la lleva el que pesa el cadàver, no? Ai, la bolsita. Bueno, doncs ha sigut un plaer estar entre tots vosaltres. I un record, això sí, abans de marxar, un record per tota la gent que, per la raó que sigui, no pot sortir de casa perquè té un atac d'ansietat, d'agorafòbia, té la cama que ha tingut un esguins, o per la raó que sigui, està a casa sense poder sortir. Doncs per tota aquesta gent, és la que jo penso sempre que es mereixen tots els nostres desitjos de que ho passin el millor possible i que es recuperin aviat. Doncs fins la setmana vinent. Monter, todo tuyo. Aquesta cançó m'agrada molt, ja sé que ara ficaràs el que et doni la gana, però aquesta cançó qui l'ha posat? Tu, Alexis? Ah, ja deia jo, dic, hòstia, això el Monter ara m'ha sorprès. Alexis, moltes gràcies per acompanyar-me, per no tenir guió, pues hem passat una estona, i Monter, todo tuyo en los controles centrales del Estudio 1 de Radio Caldas. Thank you.

0: Ràdio Caldes, 107.8. InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimarts 23 de juny i, per tant, és la revetlla de Sant Joan. Al llarg d'aquest vespre s'han preparat un ampli ventall d'activitats per als calderins i calderines a la plaça de la Font del Lleó i a la plaça de l'11 de setembre, uns espais que viuran de ple al caliu calderí des de l'encesa de la foguera amb la flama del Canigó fins al gran sopar popular que ja ha exhaurit els 150 tiquets disponibles. Tot i això, sense oblidar que les associacions veïnals també organitzen les seves celebracions i ja són 6 les urbanitzacions que viuran la revetlla amb activitats pròpies. I com no pot faltar en un dia com avui, les coques de Sant Joan. El poble s'ha omplert des de primera hora del matí de persones que han passat per les fleques per comprar aquest autèntic delit de la gastronomia catalana. I per acabar, finalitzarem donant veu als agents que vetllaran per la seguretat del municipi. Policies, bombers i la resta de personal coordinat perquè durant tota la festa no es produeixi cap incendi a les zones boscoses de Caldes. Una massa forestal que, a causa de les altes temperatures, presenta encara més risc de cremar. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Les coques tradicionals de crema i de llardons tornen a ser les més buscades aquesta revetlla de Sant Joan a Caldes. Moltes persones han desfilat durant tot el dia per comprar la coca de Sant Joan, uns forns que aquest any tenen el doble de feina per la coincidència amb el dia de mercat i la revetlla. L'Ajuntament i altres entitats han organitzat avui una revetlla popular de Sant Joan. Des de les 7 de la tarda s'han programat un conjunt d'activitats que faran fins a la 1 de la matinada. Destaca l'encesa de la foguera amb la flama del Canigó, el gran sopar popular que ja ha exhaurit els 150 tiquets i el novedós ball de fanalets que no es ballava des de gairebé fa 30 anys. La policia local de Caldes estarà en màxima alerta aquesta nit en una revetlla marcada per les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi, coordinant-se amb altres òrgans de seguretat com els bombers, agents cívics i ADF, tot un protocol que servirà perquè els calderins i calderines gaudeixin de les festes amb precaució i sense que suposi cap risc per als espais naturals del municipi. I l'últim titular és pel temps. Avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 durant les hores centrals del dia, en una jornada molt calorosa i seca. Al llarg d'aquesta revetlla es demana extremar les precaucions amb el foc davant el risc d'incendi.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Avui és la revetlla de Sant Joan, una tradicional festa que enguany recupera la celebració popular. De fet, una de les novetats més destacades d'aquest any és l'encesa de la gran foguera instal·lada a la plaça 11 de setembre amb la flama del Canigó, una festa que, com sempre, tenen com a protagonistes les coques de Sant Joan i els petards. Avui ha estat un dia intens pels forns i pastisseries de Caldes. Moltes persones han desfilat durant tot el dia per comprar la coca de Sant Joan, uns forns que aquest any tenen el doble de feina per la coincidència amb el dia de mercat i la revetlla. En el cas del forn de l'Espiga d'Or, ha rebut molts encàrrecs d'última hora i la feina s'ha multiplicat. Així ho explica als micròfons de Ràdio Caldes Esther Ventura, propietària de l'Espiga d'Or.
2: I aquest Sant Joan doncs, serà una mica divertit, ja que coincideix amb dia de mercat i s'espera bastanta feina. Els encàrrecs, com sempre, a última hora s'han anat animant.
1: Entre les coques que més es demanen, com cada any, la coca de brioix amb crema i la coca de full de llardons. Dues receptes que, comparat amb els anys anteriors, han estat sempre un èxit. A més, des del forn destaquen altres receptes amb xocolata i nata com a protagonistes, uns ingredients que, com destaca Esther Ventura de l'Espiga d'Or, es poden veure en la coca de nata farcida i la de full de xocolata.
2: El duo típic és coca de crema i coca de llardons. Aquesta és la que sempre és la que més es ven. I llavors tenim les de nata farcides, les de full de xocolata, però la que més és la coca de crema, seguida de la coca de llardons de full. I bé, esperem que sigui una bona verbena de Sant Joan aquest any, perquè de moment els encàrrecs estan siguent molt bons. Moltes gràcies i bona revetlla a tots.
1: Entre els altres imprescindibles es troben els petards que, com cada any, s'han pogut adquirir en dues paradetes instal·lades a les afores del municipi, a la zona del Tint.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: La revetlla de Sant Joan comença oficialment a Caldes amb l'arribada de la Flama del Canigó, una tradició que aquest any es completa amb la recuperació d'una tradició que feia anys que s'havia abandonat, la instal·lació d'una gran foguera popular a la plaça de l'11 de setembre, una celebració que s'ha acompanyat amb un programa d'actes festius durant tota la nit i un sopar popular que estarà ple a vessar. I és que ja s'han exhaurit els 150 tiquets que hi havia disponibles. Una revetlla que tindrà un concert de música tradicional, una contacontes, el sopar i una nit de karaoke i DJ. Tot comença a les 7 de la tarda amb la rebuda de la Flama del Canigó i l'encesa de la Gran Foguera. Seguidament es ballarà la sardana de la Germanor i es farà el contacontes sobre la Flama del Canigó, un encàrrec especial de la regidora de Cultura, Laia Cuscó, per ensenyar als més joves la història de la Flama. Així ho explicava la regidora aquest matí en el programa d'aquesta casa, el Fòrum.
3: Es fa des de fa 30 anys. A les 7 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó, Acció Cívica Calderina, fa aquest acte més institucional, més formal, perquè hem de donar aquest valor i aquest protocol a la Flama que s'ho mereix. I després, un cop ja totes les associacions de veïns i veïnes han recollit aquesta flama, doncs plegats anirem a encendre la gran foguera que s'ha generat darrere de l'Ajuntament, a la plaça 11 de setembre. Una foguera, aquesta forma de piràmide, fa més de 3 metres. Doncs després de recollir la flama anirem a encendre la foguera amb els veïns i veïnes, ballarem una sardana de germanor i tot seguit començarà l'Anna amb aquest contacontes que li vaig demanar que escrivís expressament per fer arribar a la canalla, a la gent més jove, el significat de la flama, perquè potser sí que la gent ho veiem per la televisió, però no sabem d'on ve, quina és l'essència, què significa i quina és aquesta tradició.
1: Entre les activitats també destaca el concert del duo gironí Duo Ponsà, que ompliran la plaça de música tradicional catalana a les 8 del vespre. La regidora, Laia Cuscó, els ha seleccionat a partir d'un vídeo que es va fer popular a les xarxes en què cantaven la Marieta Cistellera.
3: Tindrem un duo molt jovenets, que són gironins. Els vaig conèixer fa temps que els seguia per Instagram perquè són dos germans que canten música tradicional catalana. I em cridava molt l'atenció perquè a més van tenir un vídeo força viral que era la Marieta Cistellera, que jo feia molts anys que no sentia cantar tan bé aquesta cançó tan nostrada i em va cridar l'atenció i vaig dir un dia, se'm va ocórrer dir, bueno, no, ja el tinc, escric un Instagram i a veure si venen. Doncs escolta, al moment em van contestar que justament per la revetlla no tenien cap bolo i que baixarien cap a Caldes. I estan emocionats i emocionada, l'Anna també. Bé, el Jordi és un encant. També portaran cançons de Lluís Llach, de Serrat. Fan un repertori una mica més extens, però que són una miqueta de les nostres tradicions.
1: I per posar fi a les activitats del vespre, a les 9 de la nit s'organitzarà el sopar popular per omplir la panxa als calderins i calderines de la mà de Xef i Xefles, que servirà als 150 plats de botifarra amb seques i alguna opció vegana. Així ho ha comentat el cuiner d'aquest gran sopar popular també durant el programa del Fòrum aquest matí.
4: Quan va arribar la proposta de l'Ajuntament em va fer molta il·lusió perquè, com sempre he dit, m'agrada molt la cultura catalana i participar en aquest granet de sorra pues, m'encanta fer-ho. I res, preparar-ho sempre porta feina perquè, clar, som 150 persones perquè tot el gènere és de proximitat, és de Caldes i la gent també, els proveïdors m'ajuden tots i, bueno, entre tots ho fem tot. La Laia em va comentar que volia un menjar, no?, molt tradicional i tal, i em va proposar fer botifarres seques i bueno, em va agradar la idea, com que ja ho portava per mà, que també ja ho havia fet en altres ocasions, dic, pues, farem això i perfecte. I res, fem hamburgueses veganes, i com que les mongetes i tot l'altre ja és vegà, pues, cap problema. Després, bueno, hi ha tomates del Picanyol, bueno, ja tots els productes són d'aquí Caldes, és el que he dit abans, vull dir que tot correcte.
1: Per baixar el sopar popular també s'ha organitzat a partir de les 10 la nit de karaoke dinamitzada per Ferran Devesa i Jordi Martí, una activitat que va sortir del concurs de karaoke que es va fer fa uns mesos a la Font dels Enamorats. La regidora de Cultura, Laia Cuscó, explica per què ha adaptat aquesta activitat.
3: I després del sopar, bueno, el Jordi i el Ferran ens dinamitzaran un karaoke, que aquesta idea la vaig treure, no és meva, és seva, del concurs de karaoke que van fer fa unes setmanes, que va ser un èxit rotund, va ser molt divertit.
5: Me vaig assabentar,
3: a la Font dels Enamorats, va ser fantàstic, ens vam passar superbé, vaig dir, aquesta idea me l'he de quedar, i l'hem aprofitat per aquesta revetlla, perquè és això, revetlla és una miqueta trobar-nos, fer festa, diversió...
5: Comunitat.
3: I comunitat, cantar junts, ho hem de cantar tot, de fet a Caldes ho cantem tot.
1: Final.
3: I no hem de tenir vergonya.
1: Finalment, com a novetat destacada, es troba el Ball del Fanalet, una tradició molt antiga que es recupera aquest any gràcies a la feina de l'organització. Es tracta d'un ball d'estils vals i jota, que consisteix en subjectar un fanalet de paper amb la missió de ballar sense que es cremi fins al final de l'espectacle. Per aquesta edició, tal com explica la regidora de Cultura, s'han fabricat una cinquantena de fanalets.
3: El Ball del Fanalet. A les revetlles antigues sempre es ballava el ball del fanalet, que és un vals que acaba amb un vals jota, que balles amb un fanalet que és amb una espelma i has d'aconseguir ballar sense que t'encengui, perquè és com una mena de flor feta amb paper, i guanya qui no se li crema aquest fanalet. I és molt divertit, és molt, bueno, hi ha un canvi de parella, bueno, és molt...
5: Això és sorpresa, no, almenys no m'he adonat en el programa.
3: Perquè no ho podia posar.
5: Clar,
3: no
5: podia està molt posar. Bé, està molt bé.
3: I el que passa que com que s'està perdent, no trobo botigues on abans es podien comprar els balls de fanalet.
5: Sí.
3: Ah, i els balls, no, els fanalets.
5: Els fanalets.
3: Total, que els he fet jo. Però m'ha fet molta il·lusió poder-los fabricar.
5: T'has hagut de fer tu quants fanalets?
3: No, n'he fet poquets, 50.
1: Des del consistori assenyalant que les festes del barri han de continuar endavant i mantenir aquesta tradició que no volen que es perdi. Enguany ja són 6 barris que fan festa, una xifra que va pujant i que valoren molt positivament.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una revetlla de Sant Joan que aquest any estarà marcada per l'onada de calor que pateix el país. Això dispara risc d'incendi a nivells màxims i obligarà els cossos de seguretat del municipi a tenir els ulls més oberts que mai. Tant policia com agents cívics deixaran els calderins i calderines tirar petards sempre i quan es respectin les normes i es facin les coses amb seny. De totes maneres, insisteixen que a Caldes no hi ha cap espai on es puguin tirar petards perquè no està a més de 500 metres d'una zona boscosa. Des de la Policia Municipal de Caldes destaquen que faran una presència preventiva sense participar i subratllant que volen ser actors secundaris, deixant desenvolupar totes les accions previstes. Així ho ha explicat el cap de la policia, Josep Manel López, al programa d'aquesta casa, el Fòrum.
6: Amb un ordre i amb una convivència, doncs, hiperplàcida. Des del nostre punt de vista, que farem presència preventiva, com fem sempre, intentarem participar el menys possible de la festa, deixar que participi qui ha de participar, els que l'organitzen, els que fan els actes i els que els gaudeixen, i nosaltres serem, espero, segur, actors secundaris, com a mínim, i garantint que no passi res extraordinari que impedeixi que desenvolupin totes les accions que estan previstes.
1: Durant tota la nit també augmentarà l'activitat policial per atendre les queixes i les molèsties dels veïns. Per això, tal com ha explicat el cap de la policia, Josep Manel López, al programa El Fòrum, s'ha ampliat el dispositiu policial més enllà del centre del poble, movent-se per les diferents urbanitzacions i barris del municipi.
6: Nosaltres continuarem a més llocs que aquí, perquè la revetlla, doncs, malgrat no hi hagin actes planificats, passa a tot Caldes, que l'activitat d'aquesta nit, doncs, és més alta, i llavors tindrem, com cada any, això també està garantit, requeriments múltiples per queixes, molèsties, petards, danys i tot això.
1: Des de la Policia Municipal i Bombers recorden que el més important és tenir en compte els espais verds i respectar la natura a l'hora de tirar els petards. Per això recorden que no està permès tirar petards a menys de 500 metres d'una zona boscosa i que en el cas de Caldes això fa que no hi hagi cap punt del municipi que ho compleixi. En aquest cas, es veuen obligats a intervenir recordant de manera pedagògica que no és el lloc, tot i ser el dia, i respectant la tradició. Així ho ha remarcat el cap de la policia, Josep Manel López.
6: Sento tirar de normativa, però els petards estan prohibits, com igual que fer focs, a menys de 500 metres de massa forestal, i oficialment a Caldes no tenim cap punt que estigui a més de 500 metres de massa forestal, perquè les lleres de les rieres i els torrents també es considera massa forestal. Llavors, bé, nosaltres evidentment no podem controlar tot això, El que sí que anem intervenint en funció de la gravetat dels fets o de lo que nosaltres puguem preveure que allò pot suposar, és complicat perquè això és una tradició i tot i que ha baixat moltíssim l'ús, intentem fer-ho amb flexibilitat màxima, amb pedagogia màxima i no amb sancions, sobretot, com tu deies, en els barris perifèrics, extraurbans, doncs hem d'estar molt a sobre perquè estan molt a prop. Vull dir, totes les urbanitzacions de Caldes tenen massa forestal a tocar.
7: A tocar.
1: Tot això és degut a l'alt risc d'incendi per les elevades temperatures, un escalfor que ja s'ha vist en les anteriors setmanes que han causat alguns incendis als indrets propers de Caldes. Així doncs, des dels diferents ens de seguretat hi ha hagut una coordinació posant el focus en la revetlla perquè tot es desenvolupi amb ordre i sense incidents, apagant i encenent la gran foguera amb seguretat i controlant els indrets més vulnerables al foc. El cap de la policia, Josep Manel López, ha remarcat també l'exercici de coordinació perquè tot surti bé al llarg de les festes.
6: Sí, la coordinació ja està feta, el servei ja està preparat, apuntem a diferents focus, un focus molt, molt concret és el tema de la revetlla, i aquí hi haurà intervenció de policia local i de protecció civil massiva perquè tot es desenvolupi amb ordre i garantir que la foguera s'encengui i s'apagui bé i que l'ús de petards no provoqui incidents. I després tindrem un servei paral·lel, més amb bombers i més amb altra policia.
7: Pel cas de que sigui necessari.
6: Per la resta del municipi.
1: Sí. Des de l'Ajuntament insisteixen en algunes mesures bàsiques de seguretat per afrontar la revetlla de Sant Joan amb màximes garanties. Entre d'altres, comprar pirotècnia homologada, tenir cura dels petards sense ficar-los a les butxaques i no subjectar-los amb les mans, tancar portes i finestres de casa i recollir la roba estesa a les terrasses. I finalment, i molt important, no llançar la pirotècnia a menys de 500 metres de la massa forestal.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. El Festival Rítmics ha guanyat un dels Premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola Municipal de Música Joan Valls, s'ha endut el reconeixement dels Premis Alícia a la internacionalització. De fet, el festival es va dur a terme durant la trobada de joves músics europeus a Catalunya, un festival que acull a més de 4.000 joves músics de 18 països diferents i que va tenir una part de la seva programació a Caldes. Aquest proper dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves sota el títol Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per la Piqueta fins al 1 de juliol. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa usonenca destaquen que al seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga, unes accions que formen part d'una estratègia de creixement a les comarques vallesanes d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa a les temperatures, continua l'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya per l'onada de calor. Unes temperatures que han trobat el seu màxim aquest migdia ja han superat un llarg dels 35 graus i que, per sort, afluixen lleugerament aquesta nit. En una revetlla en què no es preveuen pluges i un ambient molt càlid al voltant dels 28 graus. De cara a demà, el risc d'incendi segueix sent exactament igual del que avui i l'onada de calor es mantindrà al llarg de tot el dia. La matinada de dimecres serà molt agradable amb 19 graus de màxim de mínima, però com els darrers dies el termòmetre pujarà molt ràpidament superant novament els 35 graus al migdia. La nit de demà tornarà a ser tòrrida amb 24 graus de temperatura. Per tant, l'alt risc d'incendi i altes temperatures fan que part de la massa forestal estigui ben seca i sigui ben inflamable, tornant a recordar les mesures de seguretat per passar una revetlla segura, gaudint del foc, però respectant la natura i el medi que ens envolta.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dimarts 23 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bona revetlla de Sant Joan a tothom i fins dijous.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
3: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
1: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
1: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escaldens, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
2: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
1: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono ni una cosa ni l'altra.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: Vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
5: Clar, a la Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom. Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.
8: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica, el primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. Com avui és el darrer episodi abans d'anar-nos-en de vacances d'estiu, hem pensat que el millor que podíem fer era un resum de tot el que us hem explicat durant aquesta temporada. Comencem fent-vos 5 cèntims de tot el que us hem explicat en aquest bloc de notícies. Ho farem primer amb l'àmbit més proper, resumint les principals notícies que us hem destacat de Caldes de Montbui. Durant aquests mesos hem parlat de moltes coses que han passat al nostre municipi. Hem seguit de prop iniciatives solidàries, activitats culturals i esportives, festes populars i projectes destinats a millorar la vida dels veïns i veïnes. Hem explicat la celebració de Sant Jordi, els actes de l'orgull, diferents jornades especials i un ampli ventall de propostes que han omplert els carrers de vida al llarg de l'any. En aquest recorregut, hem vist com escoles, entitats i associacions han tingut un paper clau, organitzant activitats i participant activament en la dinamització del municipi. Ens hem fet ressò de reconeixements i èxits locals, com el premi aconseguit per l'Oli de la Xarona, així com d'iniciatives culturals, educatives i socials que han dinamitzat el municipi. Hem parlat de projectes per a joves, activitats familiars i propostes comunitàries que han reforçat la convivència i la participació ciutadana. No han faltat les notícies més curioses, com la del ninot gegant de Carnestoltes, ni aquelles que ens han fet reflexionar sobre mobilitat, seguretat, sostenibilitat i reptes de futur. Hem destacat igualment millores en espais públics, iniciatives del comerç local i el paper clau del teixit associatiu. En definitiva, una fotografia molt completa d'un municipi actiu, participatiu i en moviment constant. I després d'aquest repàs, arriba el moment de compartir la nostra particular lectura de tot plegat. Per tot això que us hem explicat al llarg de tota aquesta temporada, podem dir que Caldes de Montbui té una habilitat extraordinària. Sempre troba alguna manera de sorprendre'ns. Tant pot aparèixer una iniciativa innovadora, com un premi inesperat, o una celebració multitudinària. De vegades sembla que al poble hi passin més coses per metre quadrat que en ciutats molt més grans. En la nostra modesta opinió, pensem que és una bona notícia que continuïn sorgint projectes que impliquin persones de totes les edats. Un poble no es construeix només amb carrers i edificis, sinó amb la gent que hi viu i el fa créixer cada dia amb petites accions que sovint passen desapercebudes. Perquè, igual que l'aigua termal que brolla sense pressa des de les profunditats, la força d'un poble neix de la suma de moltes històries que, gota a gota, van dibuixant el seu futur. Ara passem a fer-vos un resum de les principals notícies que us hem destacat dins l'àmbit nacional. Durant aquesta temporada, hem comentat temes d'actualitat a nivell de país que ens han ajudat a entendre algunes de les grans tensions socials i polítiques del moment. Hem parlat del debat polític constant entre institucions, partits i governs, amb negociacions, desacords i decisions que sovint marquen l'agenda pública. També hem abordat casos de corrupció, negligències i abusos en diferents àmbits institucionals, així com el debat sobre la confiança, sovint fràgil, en el sistema judicial i la seva capacitat de resposta. En l'àmbit social, hem tractat qüestions molt sensibles com la violència de gènere i els casos d'assetjament escolar, amb les seves conseqüències profundes en les víctimes i la necessitat de reforçar la prevenció i la protecció. També hem parlat del dret a morir dignament i dels debats ètics i legals que l'envolten, així com de les situacions de vulnerabilitat que posen a prova les respostes socials i institucionals. I hem recordat els casos d'abusos a menors per part de l'Església, que continuen exigint memòria, reparació i justícia. Hem seguit conflictes laborals i vagues en sectors essencials com la sanitat i l'educació, que han evidenciat la pressió sobre els serveis públics. També hem abordat qüestions com l'habitatge, el cost de la vida i les desigualtats, que continuen condicionant el dia a dia de moltes famílies. No han faltat les notícies vinculades a infraestructures i mobilitat, amb especial atenció a les dificultats recurrents del sistema ferroviari i algunes tragèdies que han sacsejat la societat. Hem tractat la relació de la societat amb els animals i el medi ambient, especialment arran de la pesta porcina, que ha obert debat sobre gestió, consum i responsabilitat i actitud col·lectiva. En conjunt, un panorama nacional complex, amb reptes estructurals, debats oberts i realitats que conviuen entre la urgència i la lentitud institucional. I després d'aquest repàs, podem concloure que el sistema polític ha perfeccionat una forma molt sofisticada de gestió dels problemes, el debat permanent, on la discussió sovint sembla haver substituït la decisió. També resulta sorprenent la capacitat de transformar qüestions urgents en processos interminables, que conviuen amb una realitat que no pot esperar. Al final, el conjunt de tot el que hem comentat al llarg de la temporada deixa una sensació compartida, la de molts fronts oberts alhora, amb debats que s'allarguen, patiments que exigeixen resposta i una societat que continua avançant mentre les solucions arriben, massa sovint, més lentes del que la realitat demana. I acabem aquesta secció fent-vos un resum de les principals notícies que us hem destacat dins l'àmbit internacional. Durant aquesta temporada, hem seguit un món ple de tensions, transformacions i contradiccions. Hem parlat de conflictes bèl·lics i crisis geopolítiques que continuen marcant l'actualitat mundial, amb conseqüències humanitàries greus i una inestabilitat global creixent. En l'àmbit social, hem abordat mobilitzacions pels drets humans arreu del planeta, amb especial atenció al 8 de març i la Marxa Mundial de les Dones, que continuen reivindicant igualtat i justícia. També hem recordat la mort del filòsof i pensador Edgar Morin i amb ell la del pensament crític en un món accelerat. Hem tractat la violència armada i la facilitat d'accés a les armes en alguns països, així com les dinàmiques d'immigració i xenofòbia que continuen marcant fronteres i societats. En l'àmbit ambiental, hem seguit el trist final de la balena Timmy, la creixent amenaça de nous virus i el fracàs recurrent de les cimeres climàtiques, sovint convertides en espais de declaracions que no arriben a traduir-se en accions reals ni compromisos efectius. Pel que fa a la tecnologia i l'economia global, hem destacat la missió lunar i la cursa tecnològica, així com el debat sobre les terres rares, essencials per a la indústria digital. També hem posat el focus en la precarietat laboral i en les condicions sovint invisibles de les persones del tercer món que extrauen aquests materials, recordant el cost humà del progrés i de les cadenes de producció globals. Enmig de tot això, una figura ha estat gairebé omnipresent al llarg de la temporada. Donald Trump, qui s'ha convertit en un element habitual del soroll mediàtic global. En conjunt, un escenari global complex on conviuen avenços científics, crisis socials, emergències ambientals i tensions polítiques. I després d'aquest repàs, podem concloure que el món ha perfeccionat una manera molt particular de funcionar. Avançar tecnològicament a gran velocitat mentre repeteix conflictes i desigualtats. És sorprenent veure com es poden enviar missions a la Lluna mentre continuen sense resoldre's problemes bàsics a la Terra, i com la gestió de la crisi climàtica, tot i cimeres i compromisos varis, no acaba d'escoltar els avisos cada cop menys subtils del planeta. En el pla social, entre migracions, desigualtats, violència i la pèrdua de referents com Edgar Morin, queda la sensació que el món necessita menys soroll i més escolta. En el fons, el retrat global és clar. Un planeta molt avançat en alguns aspectes i massa lent a l'hora de protegir allò que el sosté. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
3: El consultori de la veu és màgica. En aquest apartat del consultori, també us volem fer un resum de tot el que hem comentat, arran de les preguntes que tots vosaltres, estimats oients, ens heu estat fent al llarg d'aquesta temporada. Comencem amb les inquietuds dels més joves. Els nens i nenes ens han fet arribar consultes molt diverses, plenes de curiositat i imaginació. Hem parlat de l'autoconeixement en el creixement, dels canvis físics i emocionals, dels alts i baixos que formen part de fer-se gran i d'aprendre a entendre's a un mateix. També hem parlat dels sentiments i la felicitat, de com reconèixer el que sentim i donar-li espai. Han sorgit preguntes sobre els somnis, la màgia i la innocència, aquesta mirada que transforma el món en un espai ple de possibilitats. No han faltat les consultes sobre la natura i els animals, els seus comportaments, intuïcions i formes de relació, ni tampoc reflexions sobre les manifestacions del món natural i el que ens poden ensenyar. També hem tractat qüestions més quotidianes com els deures, les responsabilitats, el bullying i les relacions amb els altres, així com preguntes sobre les desigualtats econòmiques i les diferències dins de l'entorn. En alguns moments hem anat més enllà, imaginant futurs possibles, un món sense internet, la possibilitat de viure en un altre planeta, o fins i tot si els robots poden tenir sentiments. També han aparegut reflexions sobre el negacionisme climàtic i sobre formes de control disfressades d'amor, tot des d'una mirada curiosa i sense filtres pròpia de la infància. En conjunt, aquest espai dels més joves en recorda la força de la curiositat, la importància de l'autoconeixement i la llibertat d'una mirada que encara ho qüestiona tot. Passem ara a resumir els temes que hem tractat amb els adults. Al llarg de la temporada, les vostres consultes ens han portat a parlar de qüestions molt vinculades al ritme de vida actual i a les seves conseqüències. Un dels temes més recurrents ha estat la salut mental i física, amb especial atenció a l'estrès, l'ansietat familiar i laboral, i el burnout derivat de la sobrecàrrega de feina i de la sensació de no arribar a tot. També hem parlat de la relació amb els diners, la productivitat i les exigències quotidianes, i de com això impacta en la vida familiar,
1: especialment quan apareix l'estrès escolar dels fills i la dificultat de trobar equilibris. Un altre bloc important ha estat el de la informació i la desinformació, les notícies falses, l'estrès mediàtic i la necessitat de reforçar el pensament crític en un entorn saturat de continguts. En aquest mateix sentit, també hem tractat la dependència del mòbil i de les xarxes socials, i com això afecta la motivació, l'atenció i el benestar emocional. Hem abordat igualment qüestions com la sostenibilitat i l'educació ambiental sense traumes, la burocràcia del dia a dia, i també temes socials i institucionals com el paper de l'Església o els debats polítics que travessen la vida quotidiana. Finalment, també han aparegut preocupacions relacionades amb la salut col·lectiva, com l'aparició de virus i la incertesa que generen en la societat. En conjunt, el consultori dels adults reflecteix un món accelerat, exigent i ple d'informació, on la gran pregunta de fons sovint és com viure amb més equilibri, consciència i calma enmig de tanta pressió. I acabem amb el resum dels temes que hem tractat amb els nostres oients més grans. Al llarg de la temporada, les persones grans ens han compartit reflexions profundes sobre la vida, el pas del temps i els canvis que ha experimentat la societat. Hem parlat de les comoditats i recursos del món actual i de la paradoxa de disposar de menys temps per gaudir-lo amb calma. També hem abordat la importància de continuar aprenent, mantenint viva la curiositat, la creativitat i les ganes de descobrir coses noves. Hem reflexionat sobre com activar la memòria, mantenir una vida social activa i continuar sentint-se útil, independentment de l'edat. Hem parlat sobre salut i benestar, sobre el ritme accelerat del món actual i sobre com afrontar etapes difícils, com la pèrdua del company o companya de vida. També hem tractat la bretxa digital i tecnològica, que sovint dificulta l'accés a serveis i oportunitats. Les seves preguntes ens han portat també a qüestions socials com la violència domèstica, la insensibilitat davant certes desgràcies del món, la transformació de la informació en espectacle i la necessitat de mantenir una mirada crítica. Hem parlat igualment de l'Església, dels seus escàndols i contradiccions, així com dels elevats costos associats a determinats viatges polítics, lunars o papals. Finalment, hem reflexionat sobre el reciclatge, les cimeres ecològiques, les ajudes humanitàries i la responsabilitat col·lectiva davant dels grans reptes globals. En conjunt, els nostres oients més grans ens han recordat que l'experiència no és només memòria del passat, sinó també una valuosa manera d'entendre el present i mirar el futur en perspectiva. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
2: L'agenda de Caldes de Montbui. En aquest darrer episodi de la temporada, també us volem resumir les activitats de l'agenda, que s'han dut a terme a Caldes de Montbui i que us hem anat comentant setmana a setmana. Recomanacions socials i culturals per a tots els gustos, per gaudir, fer amistats i enriquir la vida del poble, sense despeses ni desplaçaments innecessaris, i que esperem que hàgiu compartit amb família i amistats. Al llarg d'aquests mesos, us hem proposat un ampli ventall d'activitats organitzades per l'Ajuntament, les entitats i els col·lectius locals. Hem recomanat fires, festes populars, mercats, exposicions, cinema, teatre, concerts i activitats relacionades amb les tradicions i la cultura popular. També hem destacat caminades, activitats esportives, trobades familiars, tallers, xerrades, presentacions de llibres i propostes educatives pensades per a totes les edats. No han faltat les activitats vinculades a la natura, al medi ambient i la sostenibilitat, així com les iniciatives solidàries i comunitàries que han contribuït a reforçar els vincles entre veïns i veïnes. Hem viscut celebracions tan diverses com Sant Jordi, el Carnestoltes, les activitats de l'Orgull, jornades culturals, actes commemoratius i moltes altres propostes que han omplert places, carrers i equipaments municipals de vida i participació. Si alguna conclusió podem extreure d'aquest repàs, és que Caldes de Montbui continua demostrant una extraordinària vitalitat associativa i cultural. I això és, probablement, una de les grans riqueses d'un poble. Tenir espais on trobar-se, compartir experiències, aprendre coses noves i recordar que la vida comunitària continua sent una de les millors maneres de construir benestar i convivència.
3: Ara, estimada audiència, seguint la dinàmica de les anteriors seccions, voldria fer-vos un breu resum reflexiu final del que ha estat tota aquesta temporada. Amb tot el que hem parlat aquests mesos, podem concloure que vosaltres, els humans, sou una espècie absolutament extraordinària. I no precisament per les raons que us agrada repetir-vos. Sou capaços de crear grans obres d'art, desxifrar l'univers i enviar missions a la Lluna, mentre continueu atrapats en conflictes bàsics de convivència i en una dificultat persistent per cuidar el planeta que us manté vius. Al llarg de la temporada hem parlat de guerres, corrupció,

0: importància el que és secundari que el que és essencial. Podeu discutir durant hores sobre detalls irrellevants, però us costa escoltar de veritat. Produïu informació a escala industrial, però el coneixement i el criteri semblen opcionals. I viviu en l'època més connectada de la història mentre la soledat continua creixent. Malgrat tot, seria injust quedar-nos amb això. Entre tanta contradicció, també hem vist lucidesa, solidaritat i resistència. Però convé no confondre excepcions amb norma, són anomalies dins d'un sistema que repeteix patrons amb una fidelitat còmica, si no fos perquè les conseqüències no ho són. Potser la vostra especialitat no és complicar les coses senzilles. Segurament és pitjor complicar-les, saber-ho, comentar-ho infinitament i continuar exactament igual. I és una sort que, malgrat tot, de vegades encara sigueu capaços d'aprendre, rectificar i tornar-ho a intentar. Perquè, vist el balanç general, ho necessitareu. De part de tot l'equip humà i no humà de la veu és màgica, que tingueu unes bones vacances d'estiu. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
1: Como hoy es el último programa de la temporada y nos vamos de vacaciones, os dejamos con la canción Vacaciones de Aerolíneas Federales, un tema publicado en 1986 por este grupo Vigues, que en realidad hace una versión del tema Summer Nights de la película Gris, compuesta por Jim Jacobs y Warren Casey para el musical. La canción traslada ese ritmo pop de cine a la movida española, con producción directa, guitarras veloces, base rítmica sencilla y un enfoque deliberadamente festivo que refuerza su espíritu desenfadado. La letra construye una fantasía veraniega muy reconocible, el deseo de huir del calor, coger un avión, ponerse gafas de sol y vivir unos días de playa, hotel y ligoteo, aunque pronto esa postal ideal se tuerce hacia el humor y la ironía, con el protagonista arruinado, castigado a fregar en el hotel y terminando por admitir que los cojones, es mejor trabajar. Vacaciones, vacaciones, en Marino en Hawái, vacaciones, vacaciones, bañador y paí paí. Resume a la perfección ese anhelo de evasión pop y doméstica tan propio del tema. También es memorable la caída del sueño a la realidad en Me han robado y no puedo pagar. Una frase que convierte la canción en una pequeña comedia de verano con final desmitificador. La pieza funciona porque combina inmediatez melódica, estribillo pegadizo, la energía de un clásico de Gris reconvertido y una actitud irreverente que evita cualquier solemnidad. No busca profundidad, sino eficacia, y la consigue con soltura gracias a su humor y su retrato caricaturesco de las vacaciones como promesa de libertad y, al mismo tiempo, de desastre. En el contexto de este episodio final de temporada, la elección no podría ser más coherente. Acompaña la idea de descanso, salida, desconexión y regreso a la rutina con una sonrisa, dejando un final ligero, travieso y muy reconocible para despedir el programa con el mismo tono con el que muchos imaginan el verano.

0: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
1: Radio Caldas, 107.8.
2: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Radio Caldas t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Sant Joan a Ràdio Caldes.

0: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: and I met you in the summer.
1: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Arriba la revetlla de Sant Joan. I tu sense plans? A Ràdio Caldes t'hem preparat un pla quilòmetre zero. Especial Escaldens. A partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, viu la nit més curta de l'any en companyia del programa més canyero de Ràdio Caldes. DJ Peris ha preparat 3 hores de música electrònica per escalfar-te entre fogueres, petards i coca de Sant Joan. T'esperem aquesta revetlla al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Benvingudes, benvinguts. Se'ns presenta la nit més màgica de l'any. Se'ns presenta la revetlla de Sant Joan. Com ja us vam avançar, estem aquí, Escaldents. Sintonitzeu Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a través d'internet www.radiocaldes.cat. Escaldents, amb una edició bastant especial, no només perquè estem de revetlla, sinó perquè també seran 3 hores de sessió de música electrònica punxada per un servidor, DJ Peris, que us dona la benvinguda, com bé deia. Doncs t'explico, us explico el menú d'avui. Durant aquestes 3 hores, doncs, gaudireu primer una primera hora de sessió Afro House, Latin Afro House. La segona hora, a les 11, cap a les 11 més o menys, Tech House, Latin Tech House. I ja després, passada la mitjanit, pugem de BPMs. Començarem amb so, música, trance. I a la darrera mitja hora del programa d'avui especial ja serà subidón total, eh? Ja serà sessió màquina. Màquina de remember, d'aquella que bé ens agrada a tothom. I bé, bé, bé, no sé el pla que teniu aquesta nit, eh? Clar, hi ha un munt de situacions. Potser us esteu preparant per sortir de festa. Nosaltres des d'Escaldents us acompanyarem en aquest viatge. Cap a la festa, dic. Potser us toca treballar. Clar, és una nit bastant complicadeta també a nivell d'efectius, petards, focs. Si és el vostre cas, doncs aquí estem a Ràdio Caldes per acompanyar-vos aquesta nit de treball. Escolta, que també, si esteu en família, en amics, no teniu un pla organitzat, doncs un pla improvisat, aquí, amb Escaldents. Bueno, doncs, ara comencem amb aquest especial de revetlla de Sant Joan. I com bé sabeu, després ho podreu recuperar al podcast d'Escaldents a www.radiocaldes.cat, allà el programa, el nostre programa especial. Doncs m'hi poso al comandament, els plats, salutacions a DJ Peris i a gaudir d'aquesta revetlla de Sant Joan amb nosaltres, amb Escaldents i amb Ràdio Caldes.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents.

0: Un qué?
1: Un qué?
0: Dame un
1: du.

0: Okay.
1: A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldents, al 107.8 de la FM.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

about. Guys, you

Com al Vallès no hi ha res, i a Escaldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de l'any.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldem-nos.

estigui sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes. Hot like the sun, wet like the rain.

0: Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.
1: Coca, cava, petards i la música de Ràdio Caldes.